psicòleg i molt divertit. Aquell llibre m'ha agradat perquè m'agraden els ànecs. Vinga, nenes, us recomano que us agiu. Adeu!

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gemcat.cat.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Baharu Dembaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornés con la cultura urbana. 91.2 de la FM.
3: Ràdio Montornès.
4: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
3: Ràdio Montornès.
4: La ràdio d'aquí. La ràdio.

0: si sona la proposta que us portem avui a les mañanes de Ràdio Montornès. Ell és en David Mauricio i ens presenta Deixar-ho escrit.
1: I amb constància vaig desfent el meu capoll.
0: Donem la benvinguda al nostre convidat d'avui, David Mauricio. Bon dia i benvingut a les mañanes.
2: Hola, bon dia, merci per convidar-me.
0: Doncs un plaer que estiguis aquí. Això vol dir que tenim novetats d'un músic com tu que presenta Deixar-ho escrit. Estem parlant de David Mauricio, no és el seu primer treball discogràfic, sinó seria el tercer. Va publicar l'any 2017 Ocells perduts i el 2020 El fruit vermell. David, què t'ha portat a Deixar-ho escrit?
2: Bueno, doncs m'ha portat al final la necessitat que tinc com a compositor de seguir creant i de, al final és com un model de vida. Jo tingui el que tingui, seguiré fent cançons perquè ho necessito d'alguna manera. I és com cíclic, no? Hi ha un moment que et poses a escriure, que neixen sentiments nous, que neixen idees noves i aquesta necessitat que tenim la gent que fem això d'intentar buscar com aquesta reducció del que sentim casada amb la música i, bueno, i fer cançons, no?
0: Si et pregunto, David, entre compositor, cantautor o músic buscador de noves melodies, amb què et sents més identificat?
2: Doncs amb tot una mica, però sobretot m'agrada això que últim que has dit de buscador de noves melodies, perquè m'agrada pensar que visc una mica el procés compositiu d'aquesta manera, un rotllo com qui va buscar... És més una recerca que no pas una creació, per a mi.
0: Mhm. Escolta'm, el món musical que vivim a dia d'avui està una mica boig, podríem dir així. Veiem moltes...
2: Només el musical?
0: Bueno, en general, però el musical també està afectat.
2: Sí,
0: el musical també es veu afectat. Veiem moltes novetats musicals bueno, que el mercat va molt ràpid, que hi ha moltes coses que sembla que es vulguin cremar ràpid, no? I que de fet es cremen molt ràpid. Jo trobo que la filosofia de David Mauricio, la teva filosofia musical, és una altra. Vas a allò amb una miqueta amb el moviment slow. És així?
2: Sí, és així, i tant que sí, perquè penso que hem de reivindicar una mica l'artesania que hi ha darrere d'un treball, que és molta, hi ha moltes hores, hi ha molt d'esforç, com perquè es cremi tot tan ràpid. És que diguéssim, aquesta revolució tecnològica que ha sigut un canvi disruptiu en tots els àmbits de la nostra vida, en l'àmbit musical ha fet o està fent que es devaluï una mica el centre de la història, que és la creació i la música. Llavors sembla que hagi perdut valor, que la gent hagi perdut o estigui perdent la profunditat a l'hora de consumir la música. I això, clar, ens afecta als artistes en el sentit de que per nosaltres no és fàcil fer, o sigui, no és fàcil. Per nosaltres segueix demanant tota aquesta dedicació per crear un disc, que en aquest cas és un disc curt, perquè és un disc que dura 20 i algo minuts. Però darrere els dies i setmanes que hi ha de feina, bueno, els que ens hi dediquem ho sabem.
0: Mm-hmm.
2: Bueno, bàsicament és això.
0: Porta molta feina, sí, porta molta feina.
2: Porta molta feina, sí, i això, i sento com que la gent necessita coses ràpides, superficials, i siguiente, next, i tota l'estona han de ser estímuls nous, i això, diguéssim, ens fa perdre aquella profunditat en l'obra que teníem abans. Ahir recordava fent classe amb unes nenes de llenguatge que tinc, que parlàvem de cinema, que jo de petit em podia passar la mateixa peli 70 vegades.
0: Mm.
2: I ara fa molt que no repeteixo un contingut, no? Perquè tota l'estona tens tot de plataformes que t'ofereixen novetats i estem com immersos en aquest bucle de novetat, però que només que raspem la superfície del que hi ha al darrere de totes aquelles obres, no?
0: Sí, sembla que a dia d'avui vivim a velocitat de reel, no?
2: Sí, correcte. El reel és un bon exemple dels hàbits que estem tinguent a l'hora de consumir cultura.
0: Doncs si voleu baixar aquestes revolucions, podeu quedar-vos amb la música d'en David Mauricio.
1: passarà de llarg el tren.

0: aquí tenim aquesta primera cançó que obre aquest treball discogràfic del que estem parlant avui, Deixar-ho escrit, d'en David Mauricio. Una cançó que s'escau molt bé amb tot això ara que justament parlàvem, oi?
1: Justament estava pensant. La vida està en moviment, però no tant. No? És com... Sí, les coses es mouen, som elements vius que estem en constant canvi, però no és un canvi tan frenètic. O sigui, també hi ha espai pel repòs, però les coses passen més a poc i han de passar més a poc i hem d'aprendre a viure una mica més a poc i tots estaríem millor, crec, i podríem gaudir més de les coses.
0: Doncs ja sabeu, agafeu-vos aquesta filosofia de vida Mauricio, podríem dir així, la podem patentar ja, no?
1: La podem patentar, crec que no sóc l'únic, ja t'ho dic. Però doncs, sí, patentem-la.
0: Avui gaudirem d'aquesta tranquil·litat, d'aquesta conversa que estem tenint amb aquest artista, amb David Mauricio, amb el seu nou treball discogràfic. Hem de dir una cosa, David, en aquest treball no estàs sol, com dèiem abans, també és un treball que porta molta feina. Són 8 cançons en aquest treball discogràfic, de Deixar-ho escrit, però has tingut ajuda d'algú més que ha acabat de materialitzar tot aquest esforç i tot aquest treball, no?
1: I tant, i és preciós poder treballar la música amb més gent, i a més amb gent que és molt bona i que admiro moltíssim. En aquest cas, sobretot, hi té molta, molta petjada en Vic Moliner, al qual li envio un saludo des d'aquí, i li agraeixo moltíssim com la seva generositat i la seva creativitat i les seves ganes de fer música, perquè ha estat fantàstic treballar amb ell, la veritat. Mm-hmm. Tots, o sigui, suma. Quan treballes amb gent amb talent, i sumar talents és fantàstic. És fantàstic i fa que tot també prengui més sentit, perquè molts cops un, des de la seva solitud, quan es tracta d'un artista solista, diguéssim, com és el meu cas, una vegada és quan fa algú, no saps si mola que flipes o és una merda, no? És com molt necessari com tenir un punt de vista extern d'algú de confiança, que et miris, que... Bueno, a mi m'ajuda moltíssim tenir aquesta figura i tenir gent a prop a qui poder dir, hòstia, escolta't això, què? Per mi és vital.
0: En aquest cas, en aquest treball discogràfic, en Vic Moliner ha posat el baix elèctric i també els teclats, però has estat acompanyat també per Oriol Pujolràs a la bateria. I en les tasques de producció, juntament, ha estat un mano a mano, no? Podríem dir, un mà a mà amb Vic Moliner i amb tu mateix. Com has portat tot aquest procés de producció? Perquè per un treball com el teu, que doncs, vol respirar, s'ho agafa allò amb calma, amb temps, i vol posar les coses al lloc, heu estat molt temps a nivell de producció o ha estat una feina fàcil?
1: O sigui, que haguéssim estat molt temps no vol dir que no hagi estat fàcil. Ha estat fàcil, en el sentit... O sigui, jo estic molt content d'aquest tercer disc perquè en els dos discos anteriors, diguéssim, la meva part d'artista era com fer la cançó, no? Diguéssim, amb l'harmonia, la melodia, i després sempre havia delegat la feina com de vestir aquesta peça, no?, a un productor. En el primer cas va ser en Vic Moliner i en el segon disc va ser en David Soler. I jo llavors ja feia un ja està, jo ja feia la meva feina, ara que facin els altres. I en aquest cas ha estat molt guai, estic superorgullós i m'he sentit molt realitzat perquè jo he participat d'aquesta etapa de produir els temes, de jo estar aquí a casa i pensar, pues, jo què sé, unes línies amb un cinte, aquí gravarem una mandolina, i de vestir una mica les cançons. I això ho hem pogut fer conjuntament amb en Vic Moliner. I clar, el resultat per mi és molt més gratificant perquè sento que formo part de tot el procés del disc i això crec que m'ha fet créixer com a artista i crec que a partir d'ara sempre vull formar part de totes les etapes del disc, no només de la creació de la cançó i de la gravació i de l'enregistrament i interpretació, sinó també d'aquesta part més, més de la producció i de com sona la cançó i tot plegat. I la veritat és que ha estat molt, molt fàcil, o sigui, jo crec que un punt important és que no hi havia data. No era rotllo, hem de tenir el disc fet tal data.
0: No hi havia pressió.
1: No hi havia pressió. De fet, no ha sigut rotllo, va, ens quedem una setmana i ho fem. Sinó hem anat, en Vic i jo som amics, i anàvem quadrant agendes. Ei, què fas el divendres al dematí? o què fas, no sé què, i quedàvem doncs, un matí, una tarda, el dia que teníem un dia, doncs, un dia, i anàvem fent a raconets lliures que teníem, amb la qual la pressió aquella de ja està per aquesta data no l'hem tingut. I els dies que jo, per exemple, no estava bé de veu, o avui no estic per gravar veus, doncs gravem una altra cosa, o li fem voltes a què gravem en aquesta cançó. I això jo crec que ha fet com que hem respectat molt el procés creatiu de tot plegat. I realment s'ha acabat el disc, hem acabat la feina, quan hem acabat la feina. I llavors doncs ja doncs hem mogut la publicació, el llançament, l'altre, no? Però crec que és, si em quedo amb algo, amb un aprenentatge, és les coses i els processos creatius necessiten el temps que necessiten. Ja està, hi ha cançons que igual ràpidament han sortit perquè ha anat així, i hi ha cançons que li hem hagut de donar 2 i 3 voltes, però hem trobat el camí, saps? Llavors és com respectar el procés, ja està.
0: I aquí està el resultat, sí. I el resultat porta per nom deixar-ho escrit i vosaltres ho heu deixat escrit.

0: aquí ho tenim, deixar-ho escrit, David Mauricio presentant el seu tercer treball discogràfic, en aquest cas editat per Segell Microscopi. David, quin feedback has rebut per part dels teus seguidors, de la gent que t'envolta?
1: Doncs la veritat és que molt bon feedback. La majoria de gent m'ha dit que és el que sona, que me senten diferent, que me senten més relaxat, que sona molt bé. O sigui, per la majoria de seguidors, jo crec que ha sigut com un molt bon treball, potser el millor dels tres. No sé, això ho dic a cada disc, no? Però jo sí que noto un pas endavant en quant a això, en quant a la meva interpretació vocal, i en quant al so i la producció. Crec que el que deia abans, no? Que donar aquest temps a la creació i al procés s'ha notat en el resultat i en com sona aquesta música, no? I la veritat és que molt bon resultat. O sigui, com el que he rebut de la gent és molt bonic, la veritat. Mm-hmm. Ara falta que es tradueixi una mica en això, en poder treballar aquesta música en format directe, que és el que en tinc més ganes ara mateix, de poder envoltar i ensenyar aquesta música a gent que no la coneix en el format de viu, no?, i orgànic, que és fer-ho en directe.
0: En aquest cas, quan facis aquests directes, veurem la formació amb David Mauricio, l'Oriol i el Vic?
1: I he sumat un altre Oriol a la banda. Sí, perquè el disc al final té com quatre personatges, la bateria, el baix, la meva veu i la meva guitarra, i després hi ha un quart personatge que a vegades és un sintetitzador, a vegades és una altra guitarra, i hi ha segones veus. Llavors vaig fitxar a un noi que es diu Uri Garrell, que és un mega crack, per qui no el conegui, doncs que fa aquest quart personatge, no? que a més s'ho ha muntat, és un xico para todo una mica, i ha estudiat molt les cançons i fa tots aquests detallets i de segones veus, i la veritat és que molt content de la banda que portem, anem a quartet, i això, moltes ganes de poder-ho treballar i poder fer uns concerts amb això.
0: Ganes de trepitjar escenaris.
1: Moltes.
0: O sigui que, ja sabeu, des d'aquí, contractacions obertes per David Mauricio per presentar aquest Deixar-ho escrit. David, entrem una mica més en profunditat en el contingut dels teus temes. De les 8 cançons que trobem a Deixar-ho escrit, amb quina et despulles més?
1: Amb quina em despullo més? Jo diria que amb l'última, poder.
0: Amb Dempeus?
1: Dempeus. Sí, és la més... De fet, és el tema més despullat del disc, que és un tema que només hi ha guitarra elèctrica i veu, gravat així com a l'hora, i vull dir que és ben bé el tema més fàcil de gravar, perquè vam estar-hi una estoneta, i vam creure que era l'adient, perquè era un tema que funcionava així, que era molt despullat, molt exposat, i com per tancar el disc, crec que és aquella última cançó, no?, que bueno, que té, és un final especial, jo crec.

0: Doncs aquí estem escoltant aquest Dempeus, un dels temes, com ens diu el propi David Mauricio, on es despulla més. Cançó que acaba i tanca aquest treball discogràfic, però nosaltres encara no tancarem aquí l'entrevista. David, volem saber dates de concerts, on et podem trobar. Si volen conèixer més a David Mauricio, al seu projecte, on et podem trobar?
1: Mira, bàsicament ara, com que m'ho porto tot jo, i jo no em dedico exclusivament en el meu projecte, tot i que m'agradaria, llavors, ara mateix ja hem llançat el disc, hem fet les dues presentacions a Girona i Barcelona, i ara mateix està la contractació oberta per tots els programadors i programadores que me sentin, i on te podeu veure l'agenda de concerts és en el meu Instagram, bàsicament, que és David Mauricio Music, i també a la web, que és davidmauricio.cat. I allà doncs, podeu seguir l'agenda de concerts, i animo a la gent que descobreixi aquesta música i que li agradi, que m'ajudi en el sentit de que ho escampi, perquè jo crec molt en aquesta cosa d'escampar-ho d'una manera orgànica. Jo quan descobreixo una música que m'agrada, la recomano als col·legues, als col·legues músics, i jo què sé, i a pobles que igual tenen una petita programació, que se li digui al regidor de cultura: ostres, per què no programes aquest noi? Això ajuda molt en la gent que fem música i no som famosos, perquè realment és una cosa que has de tenir molta voluntat i costa moltíssim. Fer un projecte de música pròpia i no ser famós és dificilíssim.
0: Totalment, és molt difícil. Totalment. Des d'aquí la teva reivindicació ha quedat ben clara, perquè és així, tal com ho estàs comentant. Et vull fer la pregunta, David, com se't donaven les matemàtiques quan estudiaves?
1: No gaire bé. La no... física se'n donava millor.
0: Sí? Hi ha un tema... Hi ha un tema d'aquí, dins de les 8 cançons, que porta per nom Algoritmes?
1: Correcte, sí. Tot i que no té res a veure amb el món virtual, ni tot això.
0: No, no, però no. Fas els teus càlculs, les teves càbales, podríem dir?
1: Sí, hi ha càbales que no porten enlloc.
0: Totalment cert. Però sí. Acabes trobant resultat?
1: Mira, aquesta cançó no parla de trobar un resultat, parla de... Aquesta cançó parla de la moral, que és aquesta cosa tan màgica que només tenim els éssers humans, que sapiguem. I aquestes... I la moral a vegades pesa molt, perquè no és fàcil plantar-te davant de conflictes i davant de creuaments de camins i davant de... Hosti, qui té raó? I d'aquesta incomoditat. De vegades, tenir moral és molt incòmode, perquè t'obliga a posicionar-te, t'obliga a enfrontar-te a dilemes. I és complicat tenir moral. I de vegades el que ve de gust és dir: vull ser un animal i no haver de tenir totes aquestes cabòries, no? Ser pur és molt més fàcil. I llavors em plantejo una mica qui ens posa aquesta motxilla al darrere? Qui ens fa carregar amb el pes de la moral, una mica?
0: Aquí està la resposta d'en David Mauricio sobre aquest tema, Algoritmes. Aquesta serà la cançó amb la que avui tanquem aquest repàs de deixar-ho escrit. David, ha estat un plaer descobrir aquest nou treball discogràfic teu, aquest tercer treball discogràfic ja d'en David Mauricio, però també ha estat tota una descoberta descobrir-te tu mateix com a artista i com a persona.
1: Moltes gràcies, molt amable.
0: Doncs estem en contacte, David.
1: I tant que sí. Moltes gràcies.
0: Una forta abraçada.
1: Una abraçada. Adéu.

0: I amb aquesta conversa i amb aquesta cançó nosaltres ens acomiadem. Serà fins demà, dimarts, que tindrem doncs, tota la informació respecte a la presentació de la festa d'enguany, la festa major, que es presenta aquesta tarda a les 7 a la plaça Joan Miró. Aquí us esperem demà amb propostes també amb la nostra coach Elisabet Rebollo, que tocarem ja els darrers temes abans de l'estiu. Que tingueu una bona tarda de dilluns i demà cap a les 10 aquí serem. Bona tarda.
1: Bona tarda a tothom.

0: Les mañanes en territori nocturn. Nutrició amb Laura Crosas.
1: Probiòtics i prebiòtics. Certes paraules o conceptes que apareixen de forma quotidiana, etiquetes d'aliments, articles, programes o xarxes socials, no sempre són compreses al 100% pel públic. Bífidus, microbiota intestinal, probiòtic o prebiòtic, fermentat, no pasteuritzat, entre d'altres en són alguns exemples. Per aquest motiu, cal entendre per què és important mantenir una microbiota intestinal saludable, qui la forma i com es pot modular a través de l'alimentació. La microbiota intestinal és un ecosistema on conviuen diferents microorganismes, principalment bactèries, que juguen un paper important en diferents processos dels sistemes digestiu i immunitari. Es concentren sobretot al còlon, però també es troben al llarg de tot el tracte digestiu i a diferents òrgans. Té molta capacitat d'adaptació i es caracteritza per una gran diversitat de ceps. De fet, tot i no saber quin és el perfil ideal de microbiota, es poden identificar diferents tipus que influeixen positivament a l'estat de la salut. Quan hi ha un desequilibri amb la composició i funció de la microbiota, conegut amb el nom de disbiosis, provoca certs símptomes que creen malestar a la persona i apareixen patologies o problemes de salut. Per assegurar que es manté en bon estat de salut, dependrà directament de l'alimentació que es segueixi. Doncs aquests microorganismes es nodreixen dels components que el cos no pot digerir o absorbir per si mateix. Per tant, aquesta haurà de ser rica en aliments probiòtics i prebiòtics. Els prebiòtics són aquests compostos que l'organisme no pot digerir, però que en canvi són aprofitats per la microbiota intestinal. Per exemple, la fibra fermentable, el midó resistent que es produeix quan s'escalfen productes midonats i posteriorment es refreden, com l'arròs, el llegum o les patates cuites. També els vegetals rics en fructans, com all, ceba, porro, pèsols, carxofes o espàrrecs. Alguns cereals rics en beta-glucans, com el sègol, el blat, la civada o l'ordi, i els bolets. Els mucílags presents a les llavors de llia o chia, o bé les pectines de la fruita com el kiwi, el plàtan, la poma, la pera o la taronja. Els probiòtics, en canvi, són microorganismes vius que, administrats en quantitats suficients, són beneficiosos per a la salut. És a dir, són reforços externs de la microbiota. Els aliments fermentats en són l'exemple. Els lactis com el formatge, el iogurt o el kèfir, algunes begudes com el kombucha, ferments de soja com la pasta miso o el tempe, o alguns vegetals com el xucrut o el kimchi o també els cogombrets i les olives. Si vols assegurar un bon estat de salut de la teva microbiota intestinal, promou la teva dieta habitual aliments pro i prebiòtics i evita aquells que disminueixen la seva diversitat i funció, com els fregits o els aliments ultraprocessats.
0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica, té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
2: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres, de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxana. Au, ja m'ha acabat.

i el món s'atura, demanant pietat al foc, s'amaguen les criatures.

el cos, tèrbola i embriagada, fantasia d'un amor d'eternitat limitada.

mandra del migdia, protegiu l'amor fortí. Si així ho vol Déu, així sia.

0: Ràdio Montornès. ¿No se le ha ocurrido pensar que al mismo tiempo que usted escucha este anuncio, también lo están escuchando miles de personas? La publicidad radiofónica es íntima y efectiva. Anúnciese en la radio. Desde 25 euros, usted podrá tener su propio mensaje publicitario. Solo tiene que marcar el 93 568 2000 o el 93 568 2062. Anúnciese en la radio y hágase escuchar.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
0: Ràdio Montornès. Éxitos encadenados. La música que quieres escuchar en Ràdio Montornès.

Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
2: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxano. Au, ja m'ha acabat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Un home ha mort apunyalat aquesta matinada a la platja del Somorrostro de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra busquen l'autor del crim que hauria fugit del lloc dels fets. Els fets han passat cap a quarts de 4 de la matinada, quan la víctima hauria intercedit entre una dona i la seva exparella de qui tenia una ordre d'allunyament. Hauria estat aleshores quan l'agressor ha atacat l'home amb una arma blanca. La víctima ha estat traslladada a l'Hospital del Mar, on ha perdut la vida poc després. I un esclafit ha causat danys importants aquest dilluns a la tarda al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet, on ha arrasat arbres, fanals, motos i també tendals en un tram de 500 metres. El fenomen no va causar ferits, va obligar també els bombers a fer una trentena de serveis i el telèfon 112 va rebre 136 trucades relacionades amb les fortes ratxes de vent. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments es registren 4 accidents que dificulten la circulació a la xarxa viària i deixen un carril tallat en tots punts. 2 a l'AP7, el primer a Castellví de Rosanes, direcció Girona, i el segon a Santa Maria de Palautordera, volíem dir, direcció Barcelona. Un tercer a l'A2 a Abrera i un quart a la C31 a l'Hospitalet de Llobregat. A banda, també hi ha 2 avaries que també deixen un carril tallat, una a la C25 a Sant Sadurní d'Osormort, direcció Girona, i una altra a la B40 a Abrera. Pel que fa al servei ferroviari, un robatori de cable de coure entre Lleida i la Plana Picamoixons deixa també la circulació de trens de l'R13 i l'R14 tallada, on Renfe de fet ja ha habilitat servei alternatiu per carretera. També hi ha retards a l'R2 Sud per una incidència a Vilanova i la Geltrú i també a l'R4 per una incidència en aquest cas entre Calaf i Cervera. I en clau política, el president de Plus Ultra ha admès davant l'Audiència Nacional que la companyia va pagar 530.000 euros en comissions a empreses vinculades a un amic de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per afavorir l'obtenció del rescat públic de 53 milions d'euros concedit per la CEPI durant la pandèmia. Zapatero, que ha negat a haver intervingut en aquesta operació, declararà en el marc de la investigació judicial. I també el nou conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno, ha pres possessió del càrrec en substitució de Mònica Martínez Bravo en el primer canvi al govern de Salvador Illa des de l'inici de la legislatura. Moreno, que fins ara era secretari general del departament, es converteix així en el primer educador social i home al capdavant d'aquesta conselleria. I Protecció Civil manté l'alerta per risc d'incendi forestal durant tota la setmana amb el perill més elevat previst per demà dimecres. A més manté l'avís per calor intensa a diverses comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre, així com a les restriccions d'accés a 3 espais naturals i el reforç operatiu dels bombers davant l'alt risc d'incendi.
0: Notícies en xarxa. Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
2: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
4: La ràdio d'aquí.
2: A la butxaca.
5: A la butxaca.
6: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.
1: El 91.2 de l'FM.
0: Al web montornès.cat/ràdio.
1: A Twitter, @RadioMontornès.
0: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, les mañanes de Ràdio Montornès. Espai Lounge.
1: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Laram. Hem mobilitat situació molt complicada on diversos accidents i avaries afecten a la circulació en aquests moments. A l'AP7, un accident entre Castellví de Rosanes i Subirats, en sentit Girona, manté un carril tallat i provoca 6 quilòmetres de retencions. També hi ha un altre accident a Santa Maria de Palautordera, en sentit Barcelona, amb un carril tallat, i també a l'A2 un accident a l'altura d'Abrera, en sentit Barcelona, obliga a tallar també un carril. Finalment, un altre accident a la C66, a l'altura de Flaçà, obligant aquest cas a circular pel voral en tots dos sentits de la marxa. Pel que fa a les avaries i afectacions a la C58 a Vacarisses, amb un carril tallat a la B40 entre Abrera i Esparreguera i també amb un carril tallat i a la C14 a Ribera d'Urgellet, on es donen en aquest cas pas alternatiu. I pel que fa al servei ferroviari, un robatori de cable de coure entre Lleida i la Plana Picamoixons deixa sense circulació els trens de les línies R13 i R14. També hi ha retards a l'R2 Sud, l'R2 Nord per una incidència a Vilanova i la Geltrú, també al Prat de Llobregat, i a l'RL4 per una incidència, en aquest cas, entre Calaf i Cervera. I el Departament de Territori posarà en marxa al setembre una nova línia regular de bus entre Guissona i Cervera. El servei oferirà 12 expedicions per sentit els dies feines amb una freqüència d'un autobús cada hora per reforçar la mobilitat a la Segarra i millorar la connexió entre els dos principals municipis d'aquesta comarca. I en successos, un home ha mort apunyalat aquesta matinada a la platja del Somorrostro de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra busquen l'autor del crim que hauria fugit del lloc dels fets. Els fets han passat cap a 3:15 de la matinada, quan la víctima hauria intercedit entre una dona i la seva exparella, de qui tenia una ordre d'allunyament. Hauria estat aleshores quan l'agressor ha atacat l'home amb una arma blanca. La víctima està traslladada a l'Hospital del Mar, on ha acabat perdent la vida poc després. I un esclafit causava danys importants ahir al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet, on va arrasar amb arbres, fanals, motos i tendals en un tram només de 500 metres. El fenomen, que no va causar ferits, va obligar també els bombers a fer una trentena de serveis i el telèfon 112 va rebre un total de 136 trucades relacionades amb aquestes fortes ratxes de vent. I en clau política, el president de Plus Ultra ha admès davant l'Audiència Nacional que la companyia va pagar 530.000 euros en comissions a empreses vinculades a un amic de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per afavorir l'obtenció del rescat públic de 53 milions d'euros concedit per la CEPI durant la pandèmia. Zapatero, per la seva banda, ha negat haver intervingut en l'operació i declararà en el marc de la investigació judicial. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Els grups municipals parlen. Aquest dimarts a les 7 del vespre, entrevista...
3: José Montero, alcalde i regidor de Montornès en Comú.
2: Els grups amb representació a l'Ajuntament repassen l'actualitat municipal.
3: A Ràdio Montornès.
2: La ràdio d'aquí.

0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia, salutacions cordials, benvinguts i benvingudes a la ràdio. I, com no, a una nova edició del programa. Estarem amb tots vosaltres fins les 12 del migdia. Avui, dimarts 21 de juliol de 2026. Doncs ja tornem a estar aquí un altre cop al Miquel Zafra i la Núria Cachán. Què tal, com porteu el matí? Bé, sí, amb molta caloreta. Quina nit, eh? Una altra d'aquestes nits per apuntar al calendari. Calor, sense aire, tot i que a les 8 de la tarda començava a moure's una mica els arbres, feia vent, semblava que podia fins i tot ploure. Però que va, Nadena, un calor, que calor. La veritat és que estem portant aquesta califa com podem i la veritat és que, ja sabeu, les nits són un experimento. Cada nit és un experiment. Jo avui conec un que ha dormit a la terrassa. Ja no podia més i ha agafat la cadira de càmping i s'han anat a la terrassa. I la veritat és que no saps on ficar-te. Jo no sé si tirar-me al terra o ficar-me dins el congelador. Ja penso en totes les possibilitats. Però clar, no totes són viables, és obvio. Però aquí estem passant aquest mes de juliol d'aquella manera, no? Ara que he sortit a Correos m'he trobat gent pel carrer. Gent que venia amb cara allò molt lustrosa, no? I dic, que bé, que et veig, que guapa. I diu, és que acabo d'arribar de dues setmanes de vacances. I dic, ja se nota, ja se nota. La veritat és que aquestes coses sembla que no, però és veritat que el cos ho agraeixen. I tu ves a la gent, la veus més relaxada, amb un altre tarannà. I els que encara estem per fer vacances, doncs estem una mica com estressats, no? Vull dir, amb aquelles ganes d'arribar a buen puerto, d'arribar a les vacances. Tot arribarà, perquè al final després arribarem i en un tres i no res ja estarem de nou aquí, serà setembre i serà festa major. Però les ganes que tenim a la recta final de juliol cada any, els que fem les vacances a l'agost, doncs és la mateixa. És com qui les fa al setembre, no? Les darreres setmanes de l'agost, doncs, tenen un preu. Pesen. I això és el que intentem portar de la millor manera. Comencem en aquest matí de dimarts. Avui no parlarem de futbol, de mundial, que podríem, perquè encara hi ha ressaca i totes les televisions no parlen d'una altra cosa. Que si el Lamin va néixer, va viure i s'ha comprat, que si el fulanito, el menganito, doncs ara ens expliquen la vida de tots els jugadors del Mundial, que està molt bé, perquè mira, sí, els coneixem una mica més, però al final també és com xeclear, estirar, doncs el tema del futbol. Potser no hi ha massa més informació i tirem d'aquí els periodistes, que està molt bé, però que cansa una mica, perquè poses la cadena que poses a la tele i tot és el mateix. Dona el mateix la temàtica del programa. Al final tots acaben parlant de lo mateix, sigui un telediari o sigui un programa de premsa rosa, que em sembla que ja n'hi queden, no? Però al final tots parlant de lo mateix. Aquí estem el Miquel Zafra, ja que està aquí us parla. Per cert, parlant de festa major, ahir es va fer la presentació de la Festa Major a Montornès. El nostre company José Luis Cano, que no se pierde una, després diu, és que... però no se pierde una, ara ens ho explicarà. Pobret, va estar allà present, gaudint d'aquesta activitat, que dic jo, un dilluns, no sé, fer una presentació d'una Festa Major un dilluns, no sé. Clar, no hi havia molta gent, és obvio, no? Potser un dijous o un divendres a la tarda crida més, no? Té més força. o fins i tot un dissabte al matí, allà al mig bé de la Pau Picasso. Potser tindria més empat. Però ho van fer ahir, a la tarda. I després el José Luis doncs, ens explicarà si hi havia molta gent, com va anar, què sorpreses tenim de la festa d'enguany, qui serà el pregoner, tot això, com és la imatge de la festa major, com seran les samarretes, doncs de tot això ens parlarà el José Luis Cano, el nostre company que va assistir a aquesta presentació. I demà passat hem convidat a la Raquel Marco, que és la dinamitzadora de la Unió de Botiguers, que ja, com que s'ha fet la presentació, ens pot avançar una mica tots els projectes que tenen i que portaran a terme la Unió de Botiguers de cara a la Festa Major, que també, déu-n'hi-do, la Unió de Botiguers, tot el que està organitzant. Bé, doncs de tot això parlarem avui i d'altres qüestions que de seguida us explico. Miquel, bon dia.
2: Bon dia, Núria, què tal?
1: Molt bé, i tu?
2: Doncs aquí estem.
1: T'has seriós avui?
2: Sí?
1: Sí, una mica.
2: T'has cansat? T'estic escoltant tot això sí? que estàs comentant de primera hora ja. Estic cansat, em preguntes?
1: Sí, t'has cansat?
2: No especialment.
1: No especialment.
2: No especialment, no.
1: O sigui que avui
2: descansar bé, sí,
1: has passat
2: bé.
1: Bona nit.
2: Bueno, com tots estem passant aquestes nits d'aquests dies de juliol, no? Donant voltes, però he dormit, sí.
1: Molt bé.
2: Tu doncs, no has dormit o què?
1: No, jo aquesta nit també
2: tampoc?
1: He estat una nit. No, m'he aixecat.
2: Al final, Núria, haurem de fer el programa a les mañanes.
1: A la nit,
2: no? Haurem de fer les matinades més que
1: això,
2: les mañanes, no?
1: En comptes del territori nocturn, doncs fer un territori nocturn en
2: de
1: directe.
2: Veritat, en directe.
1: Sí, estaria bé, perquè mira, avui m'he aixecat a les 2 de la matinada, ja no sabia on ficar-me. De fet, se m'ha anat una mica a la olla i he començat a obrir finestres, a intentar que hi hagués tir d'aire, però ni por esas. Vull dir, res, no he aconseguit res.
2: No hi ha cap brisa nocturna allò
1: no.
2: que sigui de ser
1: ni se la espera. Lo peor és que ni se la espera. I clar, això a mi em desespera, perquè ja m'he posat nerviosa, ja he començat a donar voltes, tot i que m'he aixecat a fer tota aquesta tasca logística d'obrir finestres, quan he arribat al llit, Miquel, el llit estava calent. Dic, és que és com a l'aigua. Omples una gerra d'aigua i la deixes allà al mármol de la cuina i quan vas a ficar-te aigua al got i veus, dius, això què és? Si això està calent.
2: És que l'ambient està molt calent, sí, sí.
1: Ostres, dius, és brutal, no? I clar, m'he tornat a aixecar, he intentat allò intentar dormir, que va, no hi havia manera, a les 3 m'he tornat a aixecar, a les 4, a les 5... Mira, amb cafè, avui has fet cafè, cafetera, i amb cafè estem, perquè és que si no... Les mañanas serien mañanas adormilades. Tampoc és que tingui especialment son, no és això, perquè al final dorms a espais de temps curts, però vas fent. Però és aquesta sensació de que no descanses. Més que son és que no descanso. Ahir vaig fer migdiada, Ja et vaig dir que vaig tenir una nit dolentíssima i vaig arribar a casa i dic... No estoy pa nadie. Vaig estendre la persiana, la cortina i dic, s'acabó. I em vaig tancar i tot,
2: Amb sort d'això, no?
1: Sí.
2: Sort d'aquests descans, que el cos necessita més.
1: Sí. Vaig anar a dormir a les 4 i a les 5 m'aixecava. I a les 5, amb una torrija, Miquel, no t'ho puc explicar. El cos estava adormit. Jo m'havia aixecat perquè dic, ja més migdiada, no? Perquè si no a la nit no dormiré, no? I em vaig aixecar però amb el cos adormit i vaig anar fins al salón comedor i em vaig seure i dic, ostres, quina sensació més estranya, hagués estat dormint molta més estona, però en fi, los veranos con Núria Cachán, toda una aventura. Segurament que hi ha molta gent que li passa el mateix i que estan en el mateix lloc que jo.
2: Estem igual, sí, Núria. Hi ha moltes persones que estem patint aquesta onada de calor i aquesta situació que fins que no canvi el temps patirem una mica tots d'una manera o d'una altra.
1: Sí. De vegades la música ens ajuda a refrescar una mica i a, i espavilar-nos. Després et demanaré una cançó que no està al guió i que em vas proposar ahir i jo et vaig dir no. Doncs avui et diré sí.
2: Molt bé.
1: Sí, ja saps de què va, no?
2: No, però ja m'ho explicaràs.
1: Doncs va, comencem amb el lío de les mañanes, perquè la nit del 22 al 23 de juliol, que és justament aquesta nit, a veure, del 22 al 23. Val. Demà 22, fíjate lo espessa que estoy. Demà que és 22, demà és dimecres, el 23 que és dijous, aquella nit, doncs de 10 de la nit a 6 de la matinada s'aplicaran dos tractaments insecticides a un seguit d'espècies arbolàries situades a diversos punts de Montornès. En les dosis aplicades, els productes no són tòxics, però es recomana tancar finestres, retirar la roba estesa durant la nit a les zones afectades i allunyar-se de la màquina aplicadora durant el tractament. Podeu consultar el llistat de

0: per arbres i arbustos per evitar tenir bitxos que tampoc són molt agradables. La nit de demà, demà passat. Bé, més coses. L'Estat treballa en l'ampliació de 4 carrils a l'AP7 a Montornès. El Ministeri de Transports estudia la mesura per absorbir l'increment de trànsit. El Ministeri de Transports està treballant per ampliar la capacitat de l'AP7 amb un quart carril al tram de l'autopista entre Montornès i Sant Celoni. Ja sabeu que allà al voltant de la Roca sempre hi ha trànsit estancat, cues, retencions, en fi, com vulgueu denominar, i doncs s'han plantejat introduir un carril. Jo crec que ja que et poses a fer obres, doncs fes 2 o 3 carrils més, ja que et poses, home, ampliar amb condicions. Moltes vegades les vies que tenim semblen tercermundistes. Tenim autopistes amb uns forats al terra que dius, ojo al dato, autovies, les autovies encara estan pitjors que les autopistes, però hem de tenir una mica d'inversió en carreteres. Llavors, que el Ministeri de Transports estigui treballant en ficar un carril més, em sembla bé, però potser hem d'ampliar la mira, perquè és que l'AP7 és una via que agafa tothom. Vull dir, és la via oberta d'Europa a Àfrica. Llavors, mireu, hem de fer un pensament, perquè hi ha punts on vagis, el dia que vagis, a l'hora que vagis, hi ha retencions. A mi comença a fer-me una mica d'angúnia tenir que agafar l'AP7. I jo era de les que deia que tot hauria de ser gratuït perquè ja paguem impostos, no? Però clar, ara ens trobem amb aquestes acumulacions a la via, doncs potser necessitem 2 o 3 carrils més. Ala, Núria! Doncs sí, és el que penso. No sé vosaltres què penseu. Què penseu vosaltres? Miquel, tu què dius?
1: Home, jo això tants carrils, una mica de... El que sí que estic d'acord amb tu és amb el tema d'invertir una miqueta més en les infraestructures, sobretot de manteniment, que tenim molts forats, com tu dius, també tenim unes reparacions, per dir-ho d'alguna manera, entre cometes, una mica de dubtosa qualitat, perquè s'estan omplint aquestes esquerdes amb uns materials que són una mica perillosos, possiblement pels cotxes no, però per exemple per les motos, i t'ho dic per experiència, rellisquen i són una mica perillosos. Per tant, atenció a aquestes... No sé si has vist que hi ha com aquestes petites esquerdes que a vegades són molt, molt llargues i semblen com si fossin cucs a la carretera, que estan d'un altre color. Doncs omplen amb aquest tipus de material, que és un material que doncs rellisca. Hi ha alguns que rellisquen, hi ha d'altres que no, curiós, però no sé com utilitzen aquest material, que pot suposar un alt risc, sobretot amb rotondes, amb girs. Fan una miqueta com juntes de dilatació també, que és molt perillós per les dues rodes, sobretot.
0: No, i a més, quan repares tota mena de vies, has de pensar en tots els vehicles que circulen per aquestes vies, perquè no només els cotxes circulen, vull dir, com bé diu el Miquel, a més, els accidents a moto et deixen perds la vida, bàsicament, i hem de tenir cura de tots els vehicles. Estic totalment d'acord amb tu.
1: Doncs sí, molta atenció amb aquest manteniment, que és supernecessari a la majoria de vies.
0: Totalment d'acord amb tu. I fixa't el que he vist, no fa massa, ho he vist a les xarxes socials, on hi havia una via amb una esquerda de punta llarga, i com que no feien res, els veïns el que han fet és ficar llaunes de Coca-Cola, de Fanta, de Sprit, de qualsevol beguda, xafades i ficades a l'esquerda, perquè això no es faci més gran. No sé si el sistema és un bon sistema, però mentre el Ministeri es fa eco d'aquesta situació, doncs la gent del poble, algú s'havia dedicat a fer...
1: A omplir l'esquerda.
0: Sí.
1: Bueno, no crec que sigui la forma més
0: adient,
1: ortodoxa de fer-ho, no? De fer aquesta reparació, però bueno, suposo que millor que tenir aquesta esquerda amb un forat i que pugui suposar a lo millor un, pues això, un accident.

0: no, alguna caiguda, no sé.
1: No sé.
0: Però sí, hi ha un lamentable manteniment de les infraestructures viàries, no només a Catalunya, jo crec que també al llarg de l'Estat, però especialment em sembla que aquí, més que en d'altres regions.
1: Mm-hmm. És veritat, és veritat. Doncs res, estàvem dient això, que l'objectiu és ampliar la capacitat de la via, que des de que es va aixecar els peatges, que ja va ser el 2021, ha vist incrementat notablement el volum de vehicles que hi circulen per la AP7. Segons ha dit el Periódico de Catalunya, que és d'on ha sortit aquesta notícia, el tram entre Montornès i Sant Celoni afectaria uns 30 quilòmetres, on s'ampliarien dels 3 carrils a 4. Una actuació similar es preveu a un altre tram d'autopista, en concret 25 quilòmetres entre Martorell i Vilafranca Centre. La veritat és que són dos, hi ha més, però són dos dels punts on hi ha més retencions. Però n'hi ha d'altres punts on també trobem aquestes grans acumulacions. Juntament amb altres actuacions anunciades, el Ministeri té 4 projectes en marxa per augmentar la principal artèria viària catalana, que suposen una inversió superior a 500 milions d'euros. Així, els dos trams que han transcedit s'afegeixen al d'Hospitalet de l'Infant, Amposta, el més avançat, i la B23 entre Martorell, que és un dels principals accessos a Barcelona. Doncs esperem que sí, que facin aquest carril addicional i sobretot manteniment a les nostres carreteres, sisplau, ens juguem la vida i crec que és una cosa que el Ministeri de Transports hauria de tenir molt en compte. Bé, aquests dies a la premsa local, en aquest cas comarcal, a la premsa comarcal, ens hem trobat amb la notícia d'aquests familiars del jove que va morir a la comissaria de Montornès, que han convocat una nova mobilització un any després del succés. La investigació encara segueix oberta i no s'ha pogut enterrar aquest noi que porta ja un any. Gairebé un any després de la mort del jove veí de Montornès, al Mamendi, per un tret d'arma de foc a la comissaria de la policia local del municipi, la plataforma Veritat, Veritat i Justícia per Mamendi ha convocat per dissabte 25 de juliol a Montornès Nord aquesta manifestació per reclamar que s'esclareixin els fets. La investigació continua oberta i la família encara no ha pogut recuperar el cadàver del jove per poder enterrar-lo. La necessitat de continuar practicant diligències d'investigació ha impedit que s'hagi retornat el cadàver a la família, fet que prelloga un patiment que fa molt més enllà de l'àmbit judicial i continua tenint un profund impacte emocional sobre la família. Així ho apunten des d'aquesta plataforma Veritat i Justícia pel Mamendi. Doncs tornem a recordar, manifestació aquest proper dissabte 25 de juliol. Els vallesans destinen el 44% del sou al lloguer segons Comissions Obreres. Una altra notícia que fa referència a la nostra comarca i també al nostre poble. Un estudi revela que els preus de compra han augmentat gairebé un 50% en 10 anys segons Comissions Obreres. Vallès Oriental, Maresme, Osona va presentar aquest estudi sobre la problemàtica de l'habitatge a Catalunya, anomenat L'accés a l'habitatge a Catalunya, un problema de classe. Les dades aportades per Marilla Couseiro, sociòloga de la Fundació Cipriano García, i una de les autores d'aquest projecte van donar a conèixer que la gent del Vallès Oriental destina un 44% de la seva renda al lloguer mensual. Una xifra que, tot i ser molt elevada, és inferior a la mitjana de Catalunya, que s'enfila gairebé fins al 50%. Així mateix, calculen que un vallesà necessitaria de mitja més d'11 anys per poder pagar un immoble, si hi destinés el 100% del seu sou, una referència que pujaria fins als 14 anys si la persona cobrés el salari mínim interprofessional. Clar, però això és inviable, perquè tu no pots destinar el teu sou al 100% a pagar una vivenda. Has de menjar, has de pagar serveis, has de pagar impostos. Això és inviable. No obstant això, recomanacions d'organismes públics i experts en finances com el Banc d'Espanya recomanen no emprar més del 30% dels ingressos mensuals a l'habitatge. En aquest cas, una persona mitjana de la comarca trigaria 38 anys en poder comprar un pis, mentre que algú que ingressi el salari mínim no podria acabar de pagar el seu pis fins passats els 48 anys. Doncs aquest és el panorama. Penseu que 40 anys enrere trigàvem 20 anys en pagar el pis comprat, ara estem parlant de 48. Veieu la diferència? Doncs aquí tenim l'estudi que afecta als vallesans i vallesanes que destinen el 44% del seu sou al lloguer de, segons ha comentat Comissions Obreres. I aquestes són algunes de les notícies destacades en el dia d'avui. Sabeu que tenim obert un sorteig, que el que podeu fer és trucar i trucar al 93568-2000. Què sortegem? Doncs un menú per a dues persones al restaurant Llevant de Parets. Sabeu on és? Doncs us diré que és un restaurant moderno, molt modern, és còmodo, és confortable, té caliu i, a més, està regentat per un amic nostre que tots coneixeu i que tothom coneix a Montornès, que és l'Emilio. Emilio se dedica doncs, a tirar cap endavant aquest projecte. Ja porta mesos treballant en aquest lloc. La veritat és que és un menjador que té una capacitat per 120 persones, fan menús diaris, fan plats combinats, bocates, menuts per grups, tenen zona infantil. Vull dir, és un lloc que està molt bé, té jardí, pots estar i menjar a la terrassa. I l'Emilio ara està capficat en aquest projecte. Com ell sempre se'n recorda de la ràdio, doncs vol sortejar un menú per dues persones perquè algú de Montornès pugui anar a provar el restaurant Llevant, si és que no el coneix, a Parets del Vallès. Doncs vinga, ja ens podeu trucar, 93568-2000. Aquest és el número de telèfon, us donaré un número i divendres farem el sorteig. I anem ja a recordar que avui és el Dia Mundial del Gos. Avui és el Dia Mundial del Gos. Se celebra doncs, aquest dia perquè diuen que el gos és el millor amic de l'home. És una data entranyable i ens mostra un missatge important i una oportunitat per reflexionar sobre les nostres mascotes. Tot i que no hi ha un organisme oficial que hagi proclamat aquest 21 de juliol com Dia Mundial del Gos, aquesta data ha estat acollida globalment des de la seva creació el 2004 per amants dels animals, associacions protectores i mitjans de comunicació, com un moment per retre homenatge a aquest company fidel, el gos. I algo que ens agrada a tothom, que és el gazpacho, doncs avui és el Dia Mundial del Gazpacho, una sopa freda originària d'Espanya i que ha esdevingut un clàssic de la cuina mediterrània i que es consumeix sobretot els mesos d'estiu. Encara que no hem trobat d'on va partir aquesta celebració ni qui la va impulsar, la veritat és que el gazpacho mereix una celebració i que millor que en plena època d'estiu per fer un homenatge a aquesta delicatessen. Una antiga delícia estiuenca, que les arrels del gazpacho es remunten a l'època dels romans, quan aquests conqueridors van introduir pa i oli d'oliva a la península Ibèrica. L'evolució d'aquesta recepta al llarg dels segles ha donat lloc a múltiples variants, però el gazpacho més famós i conegut és el que el poble coneix i que prové d'Andalusia, del sud d'Espanya. Doncs avui, Dia Mundial del Gazpacho, i a veure si tinc temps i puc parlar amb un personatge que fa uns gazpachos de xúpate los dedos. A veure si tinc temps al llarg del matí. Bé, us diré que avui és Sant Daniel i Praxedes, que tingueu un bon dia, que gaudiu, com no, de el vostre sant, i si hi ha alguna persona que està celebrant el dia del seu aniversari, jo sempre des d'aquí doncs us desitjo que tingueu un dia meravellós, que moltes felicitats, i mireu, avui no tinc a ningú que celebri aniversari. Si hi ha alguna persona que ens està ara mateix escoltant i celebra el dia del seu aniversari, per molts anys, com sempre. Comencem, ho fem amb una mica de música, ens quedem amb els Village People i aquesta proposta musical. Bon dia, Montornès, bon dia, comarca. Vamos que nos vamos. Vamos.

0: Ràdio Montornès 91.2 FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Laram. Un home ha mort apunyalat aquesta matinada a la platja del Somorrostro de Barcelona. Els fets han passat cap a 3:15 de la matinada, quan un dels involucrats hauria intercedit entre una dona i la seva exparella i un d'ells ha sortit ferit per arma blanca. La víctima ha estat traslladada a l'Hospital del Mar, on ha mort poc després. Els Mossos investiguen si la víctima mortal hauria estat el mateix agressor que incomplia una ordre d'allunyament. I el jove de 18 anys detingut pel presumpte assassinat d'una dona de 75 anys a Soses no passarà avui a disposició judicial. Els Mossos d'Esquadra continuen els interrogatoris per aclarir els motius del crim i preveuen que comparegui davant del jutge el dimecres o dijous. L'Ajuntament ha demanat respecte per la família de la víctima i evita la difusió de rumors mentre continua la investigació. I un incendi en una antiga nau industrial de la Canonja ha mobilitzat aquest matí 9 dotacions dels bombers. El foc originat en un quadre elèctric ha deixat 2 persones ferides per inhalació de fum que han estat traslladades a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Les flames han afectat parcialment l'edifici, actualment ocupat per diverses persones. I, de fet, Protecció Civil manté l'alerta per risc d'incendi forestal durant tota la setmana amb el perill més elevat previst per demà dimecres. A més, es manté l'avís per calor intensa a diverses comarques de Ponent i també a les Terres de l'Ebre, així com les restriccions d'accés a 3 espais naturals i el reforç operatiu també dels bombers davant del risc d'incendi. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 entre Castellví de Rosanes i Subirats, en sentit Girona, manté un carril tallat encara. També continua l'accident a Santa Maria de Palautordera, en sentit Barcelona, i un altre accident a la C66 a Flaça, que obliga a circular pel voral en tots dos sentits de la marxa. Pel que fa a les avaries, també hi ha un carril tallat a la C58 a Vacarisses i una altra avaria a l'AP7 a l'altura de la Jonquera, en sentit Barcelona, on un vehicle avariat provoca també afectacions importants. Pel que fa a les al servei ferroviari, volíem dir, un robatori de cable de coure entre Lleida de la Plana i Picamoixons deixa sense circulació encara els trens de l'R13 i l'R14 i també hi ha retards a l'R2 Sud i l'R2 Nord per una incidència a Vilanova i la Geltrú i el Prat i també l'RL4 per una incidència en aquest cas entre Calaf i Cervera. I el president de Plus Ultra ha admès davant l'Audiència Nacional que la companyia va pagar 530.000 euros en comissions a empreses vinculades a un amic de l'expresident, José Luis Rodríguez Zapatero, per afavorir l'obtenció del rescat públic de 53 milions d'euros concedit per la SEPI durant la pandèmia. Zapatero, que ha negat haver intervingut en aquesta operació, declararà en el marc de la investigació judicial. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Moianès, 91.2 de l'FM.
1: Les mañanes de Ràdio Montornès.
2: Anem amb les recomanacions del llibre que ens porta a l'Escola Mugent. Ja sabeu, alumnes de primer a sisè de primària, i ara escoltarem a l'Alejandro Pons, de primer B. Endavant.

0: Llegeix amb la gent del Mugell. Lectures que et recomanem.
1: Hola, sóc l'Alejandro de Primer B. Us vaig a explicar el meu llibre. El llibre es diu La mascota trapellota i és de l'escola de monstres. L'ha escrit Sally Ripping. És un llibre d'aventures de monstres. El personatge principal és la Maria i la mascota trapellota. Aquest llibre m'ha agradat perquè les mascotes són entremaliades. Us recomano aquest llibre perquè fa riure. Adeu!
2: Las mañanas de Radio Montornet. Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
4: La ràdio d'aquí.
2: A la butxaca.
5: A la butxaca.
6: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Doncs estem escoltant el grup Siderland, que tal i com es va anunciar ahir a la tarda a la plaça Joan Miró, serà una de les bandes musicals que podrem veure a la zona de concerts aquesta festa major. És així, José Luis? Bon dia.
1: Doncs sí, bon dia, Miquel, bon dia, Núria.
2: Molt bon dia, José.
1: Una cançó que, segons el Miquel, sona bastant aquí a Ràdio Montornès.
0: Doncs sí.
2: Sí, sí, a Casi Núria.
0: Sí, sí, sí, i tant.
2: Sobretot a la intersecció.
0: Clar.
1: Doncs mira, si als nostres oients i a les nostres oients els agrada aquesta cançó, ja saben que la podran veure en directe aquesta festa major a Montornès.
0: Doncs va ser una de les novetats que el públic va conèixer a la Gingeta Efímera.
1: Exacte, un espectacle del Departament Municipal de Cultura i Festes que per segon any consecutiu va servir per donar a conèixer els primers detalls de la Festa Major 2026, que, com ja sabeu, se celebra el tercer cap de setmana del mes de setembre. Igual que l'any passat, la plaça es va transformar en una terrassa de bar i públic i representants d'entitats hi van seure per fer un aperitiu i veure el show. A més, com a novetat, hi van haver sortejos a través d'un joc de rascar i guanya. Durant la trobada, la regidora de Cultura i Festes, Mercè Jiménez, va remarcar que aquest any la Festa Major 2026 començarà el dijous perquè a Montornès el festiu, que fins ara era dilluns, ara és el divendres.
3: Com a novetat primordial és el canvi de festiu de la Festa Major. Enguany divendres serà el nostre festiu local. Llavors comencem dijous com a dia gran. Com heu vist en la presentació, doncs hem fet molta menció que comencem dijous, que seran 4 dies de festa, que començarà el dijous, però no començarà poc a poc, sinó ja començarem de tirada amb una programació molt àmplia i sobretot per les penyes que han fet una aposta clara sobre aquest canvi de data, aquest dijous com inici de la Festa Major. I aquesta és una de les coses importants que passaran. Altres coses que passaran és que el pregó, que habitualment el fèiem el primer dia de Festa Major i ho fèiem a l'Ajuntament, a la placeta de l'Ajuntament, enguany ho traslladem a la Pau Picasso, on passaran moltes coses aquest dijous, primer dia d'inici de Festa Major.
1: Doncs ho anunciava la regidora Mercè Jiménez, que una altra de les novetats de la Festa Major 2026, a més d'aquest inici de festa que serà el dijous, doncs és que el pregó serà aquest mateix dijous, al vespre, a la plaça de Pau Picasso. Així que tindrem el pregó dijous i la cremada de l'Ajuntament, que abans sempre era divendres després del pregó, doncs la cremada serà divendres. Així que, bueno, ja ho anirem anunciant, ho anirem remarcant perquè la gent no es confongui, però que sàpiguen que hi ha dos dies de festa, dijous el pregó amb més activitats i divendres la cremada de l'Ajuntament, entre altres coses. No?
0: Molts canvis.
1: Molts canvis, però bueno, queda temps. Queda encara 2 mesos per anar aprenent, no, tot això?
0: Clar que sí.
1: I precisament a la Guingueta Efímera es va donar a conèixer el nom de la persona que farà el pregó de la festa. Es tracta de Miguel Santiago del Hoyo, que ja el coneixem aquí a la ràdio i a Montornès, veí, que des del juny de 2025 promou una col·lecció de postals autoeditades amb imatges antigues i actuals del poble. En declaracions als mitjans de comunicació, Miguel Santiago del Hoyo va afirmar que per ell és un honor fer el pregó. També va dir que està treballant en una nova col·lecció de postals centrada en veïns i veïnes rellevants del municipi amb la col·laboració de l'Associació Cultural Palau del Manla i l'Ajuntament.
4: No m'ho esperava, és un honor perquè és una figura il·lustre, o sigui, i jo amb això, amb aquest detall, em considero pagat ja per tot el que he fet. Estic una mica com descansant, sí, perquè ara arriben les festes, ara sembla que no, però la gent es porta menys postals. I sí, sí, tinc algunes per continuar l'edició aquesta que estic fent, i ara una altra edició nova que es tractarà de persones, o sigui, és una cosa, un estudi antropològic de les persones, que bueno, que, o sigui, perquè no, això és per no oblidar-les, tio, perquè van formar part, van ser persones importants aquí al poble, i considero que, bueno, que podria fer una tirada, i l'Ajuntament ens ha ajudat aquesta vegada, o sigui, ho agraeixo també a través de l'Associació de Palau del Manla, no?
1: Doncs ja sabeu, pregoner d'aquest any, Miguel Santiago del Hoyo, que ja és habitual, no?, que l'Ajuntament en els darrers anys triï en comptes de persones famoses, no?, presentadors, artistes, coneguts a nivell estatal, doncs que triï persones rellevants del municipi, que jo crec que també està bé, no?, reconèixer veïns i veïnes del poble que facin
0: que sí
1: el pregó, no?, aquestes persones que sovint jo crec que els apreciem més que no un presentador a nivell estatal, no? Però sí, Miguel Santiago de Loyo, pregoner...
0: Tota una sorpresa, eh? Surprise, surprise, per la Festa Major.
1: Sí, sí, però bueno, un homenatge també, un reconeixement a tota aquesta tasca que ha fet i que està fent de manera desinteressada pel seu poble, no?
0: Altruista, sí senyor.
1: I a més del nom del pregoner, un altre dels grans anuncis que el Departament de Cultura i Festes va fer ahir a la tarda a la Guingueta Efímera va ser la presentació de la imatge de la Festa Major 2026. Enguany és obra del montornassenc Sergi López, que aquest any ha fet un mural a la rotonda d'entrada a Montornès Nord des de l'avinguda del riu Mugent. Escoltem Sergi López.
5: Estic molt il·lusionat, molt content de poder fer la samarreta de la Festa Major, sí, aquest any. El disseny, estan els diables, els segals de Montornès, tenim també la cremada de l'Ajuntament, també hi ha algun toc de gresca, no? De gent allà ballant i cantant, també tenim un castell d'artificis, el castell de Sant Miquel, que no pot faltar, i espero que us agradi moltíssim la samarreta i aquesta Festa Major.
1: Que no sé si l'he pogut veure ja, la samarreta, els stories.
0: Sí, ja l'hem vist.
1: Sí, una samarreta molt colorida enguany, eh? A tot color, ja ho deia.
0: Molt colorida i amb unes lletres ben grans.
1: I tant. I ja sabeu si us ha agradat aquesta samarreta o si les col·leccioneu, que hi ha persones que les col·leccionen, no? Que es compren la samarreta de cada any.
0: És veritat.
1: Doncs ja les podeu comprar als establiments El Gato con Botas, Polleria Angelita, La Tienda de Juani, Cala Rebe i Un Mundo Mágico. I també ho podreu fer a la parada del mercat setmanal d'aquest divendres al matí a la plaça de Pau Picasso. Igual que l'any passat, la Unió de Botiguers destinarà els beneficis a l'associació local d'Ivermont. Així que samarreta de la Festa Major, ja a la venda, ja podeu escalfar motors comprant-la.
0: Clar que sí, que la tenim a sobre ja a la festa, eh? Sí, sí.
1: I com dèiem a l'inici, per la Guingueta Efímera d'ahir a la tarda també van passar representants d'algunes de les colles i entitats que organitzen activitats per Festa Major. En són un exemple les penyes Pere Anton i els Bartomeus, que van aprofitar l'ocasió per anunciar algunes de les propostes que duran a terme aquests dies de gresca. D'això en van parlar amb Mateo Flores, de la penya Els Bartomeus, i Nayera Vicente, de la penya Pere Anton.
6: Tenim, jo crec que unes quantes novetats, n'hi han algunes que no les puc dir o ens hem d'esperar a que s'apropin una miqueta les dates de Festa Major. Sí que tenim potser algunes novetats que al poble no li agradarà tant perquè hem hagut de deixar de fer-les, però jo crec que amb les activitats que tenim estem fent que tothom estigui content, tant els petits com els grans estiguin contents amb les nostres activitats.
7: Sí, com a novetat, no? La gran novetat és que aquest any la Festa Major comença el dijous, llavors des de la penya Pere Anton ens sumem, no? D'una aquest inici de Festa Major amb una activitat nova, i també hem incorporat algunes altres activitats durant el cap de setmana. Tot i així, sí que mantenim les tradicionals, aquelles que sempre han funcionat i que agraden a totes les persones del poble.
1: Doncs molt misteriosos, la Nayara
0: no han dir
1: i el
0: res.
1: Mateo, no, molt continguts, podem dir, eh? No,
0: sí, massa potser.
1: No es van voler mullar gaire. És veritat que durant l'acte sí que van donar més detalls, no? Anaven dient, ah, doncs jo he organitzat aquesta cosa, o sigui, la nostra penya farà això, ah, doncs la nostra penya farà això, no? Hi havia com un pique durant l'acte, però en declaracions als mitjans de comunicació van preferir mantenir la intriga, no?
0: Que molt també està continguts.
1: Bé, no? Així agafarem més, amb més ganes el programa de Festa Major.
0: Molt bé.
1: I també a l'acte es va anunciar que torna al Sarau de la Festa Major, l'esdeveniment gastronòmic que cada any aplega parades de menjar i beguda al Parc dels Gegants. Aquest any, amb un concert de Tapeo Sound System, que no són nous, no?, aquí al poble.
0: No, a més ens agraden molt.
1: Sí, i estan d'aniversari, eh? No sé si fan 15 anys, 20 anys, estan d'aniversari. I una altra novetat, també que és força cridanera, és l'àlbum de cromos de la festa que el veïnat podrà aconseguir i col·leccionar comprant a botigues del poble. Canvis també en els dies, ja ho dèiem a l'inici, no? Comença a recordar que comença dijous la Festa Major i, per tant, acaba diumenge, i no dilluns, no? El castell de focs d'artifici serà diumenge a la nit. Així que, res, compte enrere per Festa Major. En les properes setmanes podrem veure el programa d'activitats per conèixer totes les propostes en detall. I aquí estarem pendents, des de la ràdio també.
0: Clar que sí. Doncs com sempre, José Luis, gràcies per apropar-nos a la Festa Major, i ens quedem en Ciderland.
1: Exacte.
0: La proposta que arribarà també a Montornès, sí, per Festa Major.
1: Ens la podem anar aprenent, la podem practicar, i de fet, des de Cultura i Festes volen que ens gravem ballant-la per compartir-ho a xarxes, eh? Així que podem massajar alguna mena de ball, si voleu, amb aquesta cançó, el Tutu Turu, no? Es diu, de Sutherland. Aquí a la ràdio podem fer algun ball, no? I l'enviem a Cultura.
0: Sí, sí, tu amb les teves idees. Vinga, va.
1: Que vagi bé.
0: Gràcies.

0: Las mañanas de Radio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Em sabríeu dir on acaba la grega Emporion i on comença l'Emporiae romana? La mostra permanent de la Seu d'Empúries del Museu d'Arqueologia de Catalunya ens en dona algunes pistes a la seva exposició permanent. Més de 600 peces, una selecció de les més rellevants que s'han anat recuperant en excavacions, serveixen de testimoni de la història del jaciment grec i romà d'Empúries i ens ajuden a descobrir què queda d'aquella ciutat portuària mediterrània. Una història mil·lenària que es complementa amb un viatge en el temps, audiovisual i reconstruccions en tres dimensions. Empúries, Port de Cultures és el nom de l'exposició que us permetrà connectar amb el passat. Només a l'entrada ja hi trobareu una peça excepcional i emblemàtica del passat grec d'aquesta zona, l'estàtua hel·lenística de marbre d'Asclepi, el déu de la medicina. A partir d'aquí, gràcies a obres d'art, estris quotidians i fragments de jaciments arqueològics, en veureu l'evolució paisatgística, urbanística, institucional, social, cultural, política i religiosa. Si voleu descobrir la història d'un dels jaciments més rellevants a partir de troballes úniques, només cal que aneu fins a la Seu d'Empúries del Museu d'Arqueologia de Catalunya i visiteu l'exposició permanent Empúries, Port de Cultures. En teniu tota la informació al web macempúries.cat.

0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès. Dimarts a les 6 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Montornès, 91.2 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
2: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
1: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
2: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
1: El teu gest ho canvia tot.
2: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
1: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
3: Para los atrevidos.
4: What with lightning?
3: Empollones. Perezosos. Fiesteros.
5: Esta fiesta no termina.
3: Nostálgicos.
6: Está pensando.
3: Repetidores.
7: Repetimos.
3: Tímidos. Bailones.
8: Bailando.
3: Románticos. Y en definitiva, para todos los alumnos,
9: EGB FM con Valen del Olmo.
3: Los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Montornès.
10: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya.

0: Nosotros continuamos després d'escoltar la nostra coach, la Elisabet Rebollo. Avui una mica més tard hem tingut que variar el contingut, però ja veieu, ens queden uns quants minuts els necessaris per comentar alguna d'aquestes notes curioses del dia que no hem tingut temps abans. I, per exemple, avui hem sabut que queda prohibit fumar a terrasses i a espais a l'aire lliure. Es tracta de la nova llei que impulsa el govern espanyol i és que el Consell de Ministres aprovarà avui aquest projecte de llei antitabac que encara haurà de passar, això sí, pel Congrés. Però tot apunta a que aquesta llei tirarà cap endavant. El Consell de Ministres aprovarà avui el projecte de llei antitabac que preveu prohibir els espais sense fum a les terrasses i altres espais a l'aire lliure. Fins ara no podíem fumar dins dels locals, però ho feien a les terrasses. Mentre tu estaves menjant un plat combinat o un bocata, doncs t'arribava el fum d'aquelles persones que fumaven a la terrassa. Això ara sembla ser que acabarà amb l'aprovació d'aquesta iniciativa que farà que hi hagi i tiri cap endavant i que finalment prosperi perquè es faci aquest canvi legislatiu, el més important a la darrera dècada en aquest àmbit. Sembla ser que fons del Ministeri de Sanitat defensen que l'objectiu és que el tabac i els vapejadors deixin d'estar normalitzats socialment i asseguren que el sol fet de debatre aquestes mesures ja fa que es consolidi la preocupació social i alguns fumadors es plantegin deixar de fumar. Doncs és el millor que es poden plantejar, deixar de fumar, per la seva salut, bàsicament. Entre altres novetats, la llei no només prohibeix que els menors comprin tabac, sinó que els prohibeix explícitament el consum d'aquest tipus de productes. En aquest sentit, les mateixes fonts recorden que els menors s'exposen a multes que haurien de pagar els seus pares de forma subsidiària o bé haver de fer treballs a la comunitat. Això ens sembla millor, fer treballs a la comunitat. Això és el que finalment té un resultat. L'objectiu és seguir reduint el tabaquisme entre la població, que encara se situa al 25,8%. Una de cada quatre persones fuma a Espanya. Mentre que l'any 2005, quan es va fer la llei, la xifra era del 32,8%. El Ministeri de Sanitat apunta que la reforma és necessària des del punt de vista de la salut pública, especialment tenint en compte les terceres persones que respiren el fum, tot i que no són fumadores, i es posa èmfasi en la protecció dels joves davant dels productes que han aparegut els darrers anys. Doncs cap endavant, aquesta nova llei que, torno a dir, encara ha d'arribar al Congrés. Avui s'aprova. I ara mateix també m'he fet amb una altra notícia que parla de canvis de normatives a la conducció. Algunes acciones al volante durante el verano pueden salir caras. Algunos no las tenemos muy presentes, pero son sancionables y pueden poner en peligro tu seguridad y la de terceros conductores. Una de las acciones más habituales para combatir el calor extremo del verano es ir a la piscina y a la playa. Si lo hacemos en coche o en moto, para desplazarnos en el trayecto, debemos tener mucho cuidado y evitar conducir con las chancletas y sin la camiseta, ya que podrían multarte y además pones en peligro tu propia seguridad. El verano es la época del año con mayor número de desplazamientos por las carreteras españolas, con más de 104 millones, según la Dirección General de Tráfico. Si vas a viajar, lo mejor es seguir algunos consejos. El error más habitual es entrar en el coche y conducir con chancletas. Esto, bueno, pues te puede traer sustillos indeseables. Pero también es entrar y encender el aire acondicionado. Esto también te da un subidón de calor. Así que hay que tener cuidado con esas cosas que hacemos mal, tener un poco de paciencia. Y ya nos lo dice esta semana nuestra... Esta semana no, la próxima semana nos lo comentará Montse Caballero, que nos hará un resumen de todas aquellas cosas que debemos tener en cuenta si salimos de vacaciones. Hay que poner el coche a punto y hay que saber lo que podemos y lo que no podemos hacer, porque hay errores que cometemos al volante y que quizá debemos corregir. No tenemos tiempo para más, sí que para invitaros mañana. Mañana miércoles tenim de tot als matins. Demà parlarem, atenció, amb els casals de lleure i d'esports, a les 11. Una mica abans, a les 10 i mitja, tindrem tres dones muntanyeres que aquest proper estiu faran un 5.000. Les hem convidades, pertanyen a l'Associació de Lleure Montornès i no sé si serà el seu primer 5.000 o no, però el que sí sé és que ja han fet muntanyes de 4.000. D'això parlarem amb elles aquí demà, amb les Superwomans i també amb el casal de Lleure i el casal d'Esports. Escoltarem alguns nens i nenes que ens visitaran demà a partir de les 11. Que tingueu un bon matí, una bona tarda i recordeu, demà cap a les 10 aquí serem amb tots vosaltres a les mañanes de Ràdio Montornès. Com sempre, un plaer, Miquel. Fins demà.
1: Bona tarda a tothom.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El govern aprovarà avui el projecte de la nova llei antitabac que prohibirà fumar les terrasses, piscines, instal·lacions esportives i també espectacles a l'aire lliure. La norma també equipara les restriccions als cigarrets electrònics i altres productes amb nicotina, amplia als espais sense fum i endureix també les sancions. Amb l'aprovació, el text serà remès ara a les Corts Generals, volíem dir, perquè comenci així la tramitació parlamentària on haurà d'aconseguir els vots suficients per tal de tirar endavant. I en successos, un home ha mort aquesta matinada després de rebre diverses ferides d'arma blanca a la platja de la Barceloneta a Barcelona. Els Mossos investiguen els fets que s'haurien produït després que la víctima incomplís una ordre d'allunyament de la seva exparella. Segons les primeres informacions, el presumpte agressor seria un home que acompanyava la dona en aquell moment. I el jove de 18 anys detingut pel presumpte assassinat d'una dona de 75 anys a Soses no passarà avui a disposició judicial. Els Mossos continuen els interrogatoris per tal d'esclarir els motius del crim i preveuen que comparegui davant del jutge entre dimecres i dijous. L'Ajuntament ha demanat respecte per la família de la víctima i evita la difusió de rumors mentre continua encara la investigació. I un incendi en una antiga nau industrial de la Canonja ha mobilitzat aquest matí 9 dotacions dels bombers. El foc originat en un quadre elèctric ha deixat dues persones ferides per inhalació de fum que han estat traslladades a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Les flames han afectat parcialment l'edifici, actualment ocupat per diverses persones. I Protecció Civil manté l'alerta per risc d'incendi forestal durant tota la setmana amb el perill més elevat previst per demà dimecres. A més, també es manté l'avís per calor intensa a diverses comarques de Ponent i també a les Terres de l'Ebre, així com les restriccions d'accés a tres espais naturals i també el reforç operatiu per part dels bombers davant del risc d'incendi. I, de fet, prop de 650 persones han estat ateses als centres d'atenció primària per problemes de salut relacionats amb la calor durant l'última setmana. A més, unes 200 persones han hagut d'anar a urgències, principalment per cops de calor, insolacions i també deshidratació, segons dades que ha publicat avui el Departament de Salut. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C32 entre Cabrera de Mar i Vilassar de Dalt, en sentit Girona, obliga a tallar un carril. A més, diverses averies compliquen també la circulació a l'AP7, una a l'altura de Tarragona, una altra a Castellví de la Marca, una altra a Cerdanyola del Vallès i, finalment, una quarta a la Jonquera, així com també una a la C25 a Sant Sadurní d'Osormort. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Els grups municipals parlen. Aquest dimarts, a les 7 del vespre, entrevista...
1: José Montero, alcalde i regidor de Montornès en Comú.
0: Els grups amb representació a l'Ajuntament repassen l'actualitat municipal.
1: A Ràdio Montornès.
0: La ràdio d'aquí.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
6: Vet aquí que una vegada...

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè. Hola, què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte, hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans. Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi. Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola que comencem!
1: Prepareu-vos perquè avui obrim el programa viatjant en el temps fins a l'edat mitjana, concretament a la vila de Martorell, a la llera del riu Llobregat.
0: I allà coneixerem la Mariona, una pubilla molt de geni que està farta d'anar a buscar aigua al pou, carregada amb cubells i viatjant per una passera molt perillosa. Està tan i tan cansada que un bon dia, i gairebé sense pensar-ho, diu en veu alta que estaria disposada a vendre's l'ànima a canvi d'un pont. I ja ho sabeu, oi?
1: Ai.
0: Quan es demana un desig així, el perill treu el nas.
1: I de quina manera, Mercè? De darrere del pou apareixerà un jove elegant,
0: home,
1: vestit de negre, una mica banyeta i molt presumit, disposat a fer un contracte a perpetuïtat. Però el que el demoni no sap és que en aquesta història hi ha un altre protagonista, en Robert, un noi ben enamorat, i el seu ruc, el Robertí. Entre els dos ordiran un pla genial en un galliner per enganyar el mateix diable.
0: I tant, i pareu ben bé l'orella, els efectes de so, els trons i el cant del gall. Ja comença l'Hora del Conte, la llegenda del pont del diable de Martorell.

0: Mariona? Mariona? Coi de noieta, on s'ha ficat aquesta toia? Mariona!
1: Què voleu, mare? Amb aquesta cridòria no ho sentia?
0: Tu només tens oïdes per les músiques dels saraus, oi? Ben bé que senties ahir els violins de l'aplec de l'ermita.
1: Doncs rentem un vi, que ja veig quina m'espera.
0: Calla, desvergonyida! Per això et cridava. Agafa un parell de cubells i porta aigua del pou.
1: I per què sempre he d'anar jo, eh? El Manel no hi va mai.
0: El Manel és un home i ha d'aprendre a portar l'hostal.
1: El Manel és un home. El Manel és un home. I què? I és que les dones només servim per fer de minyones i tenir fills?
2: La Mariona caminava entotsolada en els seus pensaments amb un cubell a cada mà, pel camí rocallós que manava al pou que havia a l'altra riba del Llobregat.
3: Mariona! Mariona!
1: Ai, Santa Maria Assumpta! Només em faltava haver de trobar-me amb aquest talòs del Robert. No sé qui és més ruc dels dos, ell o el pobre asa que l'ha de suportar.
3: Mariona, si vas al pou, apupuja el ruc.
1: Gràcies, però m'estimo més caminar.
3: La passera està quasi engolida per l'aigua amb les pluges d'aquests dies. És perillós per una pubilla tan bonica i...
1: Ara sí que no ho entenc. Vols dir que si fos una pubilla lletja no estaria en perill?
3: Jo, el que volia dir...
1: Au, va. Aneu tu i el ruc a pastar fang i deixa de tabalar-me.
3: Sor, Robertí. Mariona, deixa'm que et digui...
1: El ruc es diu Robertí?
3: Sí, ell Robertí i jo Robert.
1: Renoi, sí que en tens d'imaginació per posar noms.
3: Tens raó, estimada. Els nostres fills els triaràs tu, els noms.
1: Els nostres fills? Ni boja em casaria amb tu. Passa, Pallús. Abans em caso amb en Robertí.
2: El Robert s'allunya de la Mariona capcot, mentre el Robertí llança un renill al vent com agraint el comentari de la noia.
1: Doncs aquell carallot tenia raó quan deia que la passera quasi estava per sota de l'aigua. Ai, em tocarà mullar-me fins als talons... I això, si no rellisco, hi quedo tota xopa.
2: La Mariona es va descalçar, va lligar les vetes entre elles i es penjà al coll les espardenyes. Aquell matí d'hivern, l'aigua del Llobregat baixava glaçada i rabiuda. Sentia com el fred se li emperrava per les cames com una heura líquida.
1: Santa Maria Assumpta, Mare de Déu! Si avui no teniu feina, estigueu-vos per mi, que em temo que he de finar al fons d'aquest riu com una anguila.
2: Pas a pas, com una funàmbula damunt la passera de fusta, amb l'ajuda dels braços i els cubells, va anar travessant el riu. L'aigua li xupava els baixos del vestit i un parell de vegades va estar a punt de perdre l'equilibri i posar-se en remull.
1: Per fi, ja veurem com anirà la tornada amb els cubells plens. Aquest barrut de conte de Montcada ve que sap cobrar-nos censos fins a escanyar-nos. Però no se li acut fer un pont per travessar-hi el riu. Clar, aleshores segur que també ens cobraria per travessar-lo.
2: La Mariona feia aquestes reflexions mentre es pouava l'aigua. Era un matí assolellat i fresc. El vent de les darreres tempestes havia arrossegat lluny els núvols i la blavor s'estenia com un mantell en el cel. Un estol d'ànecs volava cridaner empetitint-se en l'horitzó cap als camps de conreu del Pla de Barcelona.
1: Ai, com pesen aquests cubells! Ai, ja veurem si arribaré sana i estalvi a l'altra marge del riu. Ai, sense abocar l'aigua, és que... No sé què donaria perquè hi hagués un maleït pont. Encara que haguéssim de pagar el senyor de la vila. És que... Ai, és que fins i tot em dependria l'ànima per...
2: Encara no havia acabat la frase que un tro ronc estripa l'aire. De sobte, del terra va anar creixent una boira espessa i llafiscosa. El sol semblava aterrit i Poruc s'amagà rere uns grans núvols foscos.
1: D'on ha vingut aquesta tempesta? Ara feia un dia clar i aquesta ferum d'on ve? Sembla el sofre que el pare posa dins els bocolls del vi perquè es conservi.
4: Mariona, he escoltat bé?
2: De darrere el pou va sortir un jove elegantment vestit de negre. Anava cofat amb un estrany barret amb dues punxes a cada costat, una armilla arrapada damunt d'una camisa amb farbalans al coll i els punys. Els pantalons eren de pana gruixuda, estrets i amb els camals ficats dins d'unes botes lluentes de xarol. La Mariona restava immòbil davant d'aquella presència tan gallarda.
4: Si ho he escoltat bé, bonica, esteu decidida a bescanviar la vostra ànima per un pont que travessi aquest riu. Doncs us haig de comunicar... Això, ara aniria bé que un redoblament de timbals per crear expectació. Com us deia, us haig de comunicar que avui és el vostre dia de sort.
1: Valga'm Déu!
4: No digueu aquest nom!
1: Vos podeu convèncer el comte de Montcada de que construeixi un pont?
4: Error! No serà el comte de Montcada, el qual, per cert, aviat li hauré de fer una visiteta per si canvia de bàndol. Seré jo mateix qui el construirà.
1: Jesús, ho podeu fer?
4: Ai, tampoc digueu aquest nom, que em feu venir picó.
2: La Mariona s'anava assossegant, i tot i que una veueta interior l'advertia d'un perill molt proper, la possibilitat, per més remota que fos, que aquell desconegut tan ben plantat i eixerit digués la veritat, la tentava.
1: I jo? Què hauria de fer a canvi d'aquest pont?
4: Oh, res d'important, una minúcia. Em signeu aquest paper on diu que em cediu la vostra ànima.
1: I per quant de temps?
4: A veure, les normes de la casa ens obliguen, a mi i els altres banyetes, perdó, vull dir, a mi i els altres companys de feina, a establir contractes a perpetuïtat. Entengueu, donzella, que no estem parlant de pallers o de vinyes, parlem de l'ànima.
2: I dit això, el dimoni es tragué d'una butxaca de l'armilla un full de paper amb el redactat del contracte.
4: Aquí, aquí on us assenyalo, poseu la vostra signatura.
1: Això... no sé escriure. Al poble només els nois van a estudi. Diuen que les mosses no necessitem llegir i escriure per fer la bugada o canviar els bolquers a les criatures.
4: Sí, algun dia això haurà de canviar. La cultura ha portat i portarà moltes ànimes a les calderes.
1: Aquí, dieu, marco una creu.
4: Es diu X, donzella. X. No digueu aquesta paraulota tan lletja. Abans de signar, cal que tinguem clars totes dues parts els termes del contracte. Mireu, Mariona, aquí diu que jo em comprometo a aixecar un pont, fet amb materials de primera qualitat que uneixi les dues ribes del Llobregat. També hi ha una altra clàusula relativa a la durada de l'obra. El temps començarà a córrer just en el moment en què signeu i el pont haurà d'estar enllestit abans no es torni a fer de dia. Per la vostra banda, us comprometeu que un cop lliurada l'obra, jo seré el posseïdor de la vostra ànima, la qual podré reclamar i endur quan considereu oportú. Teniu algun dubte?
1: I quan acostuma a ser això d'endur-se l'ànima?
4: A veure, per regla general, això acostuma a passar un cop hàgiu finat.
2: Un cop la Mariona hagué dibuixat la X a tall de signatura, el dimoni es guarda el contracte i, satisfet, es dirigí de nou a la Mariona.
4: I com a detall de la casa per a vos, com a nova clienta, si teniu la bondat de pujar a coll i bé a la meva esquena, us diré a l'altra riba volant.
2: I dit i fet, la noia grimpà a l'esquena del dimoni, el qual sense cap esforç subjectava un cubell a cada mà, i aixecant el vol, la deixà a l'altra banda del riu. Un cop els peus a terra, el sol tragué de nou el nas fins a créixer com abans. Els núvols havien desaparegut. Els ocells altre cop volaven emetent bonics refilets. Però el que més sobta la Mariona és que el jove ducat s'havia esfumat i en lloc de la seva esquena es veié inexplicablement aixarrancada damunt d'una canya.
3: Eo, eo, Mariona!
1: Robert! Què hi fas encara aquí?
3: El Robertí, després de sentir un tro molt gran, ha començat a tremolar les orelles i no havia manera de fer-lo caminar. Ja estava a punt de creuar el riu i anar-te a buscar, perquè t'he vist per la sola, i feia anar les mans a l'aire com si estiguessis escrivint. I m'he preocupat.
1: Parlava sola? No has vist ningú amb mi? Ai, mare, què he fet? Ai, que em sembla que... Robert, ara sí que vull que em pugis al Robertí. Porta'm a l'església, que necessito parlar amb el mossèn.
3: I quina data has pensat?
1: Data? De què?
3: De la nostra boda. No és d'això que vols, de que anem a parlar d'això amb el mossèn? A mi m'aniria bé després de collir les olives.
1: Au, va, calla! Robertí, de pressa, bonic!
2: Arribats a l'església, la Mariona descavalcà d'un salt i es dirigia apressada al confessionari.
1: Ai, mossèn, que em sembla que m'he venut l'ànima al dimoni.
5: Tranquil·litza't, filla. Això que dius és molt gros. Anem a pams. Comença a explicar.
2: La Mariona provava de controlar els nervis mentre explicava al mossèl Findl per randa tot el que havia viscut des que al matí sortia de l'hostal a buscar aigua al pou. El que cap dels dos sabia, ni ella ni el mossèn, era que el confessionari tenia algunes clivelles a la fusta vella i que el jovent del poble havia fet un petit forat a la paret i així poder escoltar les confessions dels veïns i les veïnes. I allí estava el Robert, amb l'orella enganxada, escoltant el relat de la Mariona.
5: Mira, filla, estic segur que tot ha estat imaginació teva. Les jovenetes d'avui teniu molts pardalets al cap i sovint confoneu un malson o una petitesa amb la realitat. No passis ànsia, que res del que t'ha passat ha estat real.
1: Però, mossèn, li juro que no és cap invenció. Aquell jove...
5: Juro, no juris en fals. És pecat mortal, noieta. Au, va.

0: l'ànima. A sobre, havia deixat els cubells amb l'aigua al costat del riu quan havia pujat el ruc.
1: Per què plores? És que ens ha donat una data molt enllà, el mossèn.
2: Què fan aquí els cubells?
1: Els he anat a buscar mentre tu estaves dintre. Si tornes a muntar, et porto a l'hostal.
0: Un cop a l'hostal, sense fer cas als renys dels pares per la tardança, la Mariona puja a la seva habitació i, agenollada davant la imatge de la patrona de la vila, Santa Maria Assumpta, prega entre llàgrimes perquè la deslliurés d'aquell pacte amb el dimoni.
1: Robertí, hem de fer alguna cosa per salvar la Mariona. Jo sí la crec, encara que no veiés ningú parlant amb ella. L'àvia Tomassa, de petit, asseguts a la vora del foc a terra, m'explicava històries com aquesta que els havia passat a coneguts seus per avarícia. Anem sota aquella figuera a rumiar què podem fer.
0: Anaven passant les hores i el dimoni anava tragint en pedres que desbastava fins a convertir-les en carreus que anaven queixant un sobre l'altre. Ja només li quedava col·locar una peça, però el claper s'havia exhaurit. Aleshores, va recordar que a Palau-solità feia temps havia vist una roca que li havia fet patxoca, així que cap allà s'encaminà mentre queia la nit.
1: Tu creus que funcionarà el pla que hem pensat sota la figuera, Robertí? Som-hi! Ja veurà aquest carallot de dimoni què li passa a qui es fica amb la Mariona. Guaita! Gairebé el té aixecat al pont. Hem d'anar de pressa, cap al galliner de Calpapasses.
0: Mentre, la Mariona somicava al llit la seva desgràcia.
2: Déu meu, estic perduda. Potser hauria d'explicar-ho als pares. Potser si el mossèn no m'ha cregut. Segur que ells es pensaran una excusa per no haver d'anar a traginar aigua del pou. Quin mal cap el meu.
1: Xxxt, Robertí, que no despertem els de casa. Ara, cops de gos a les gàbies, que escatainin les gallines i despertin el gall.
3: Ep, què estic sentint? Batú a l'olla que he fet salat. Que ja canten els galls anunciant el nou dia i m'ha agafat amb els pixats al ventre. Encara faltava aquesta pedra per col·locar. Apa, adéu contracte, tu. Adéu, animeta de la Mariona. Vet aquí que estripo el contracte. Sóc un dimoni de paraula.
0: Cofoi, el Robert, veient els bocins de paper al terra, s'abraçà fortament al roquet i tots dos correguen a l'hostal a donar la bona notícia a la Mariona. El xicot s'enfila per una morera tocada a la finestra de la Mariona i tostar els vidres.
1: Mariona, que estàs salvada, que ja no hauràs de donar-li l'ànima al dimoni.
0: I després d'escoltar emocionada la pensada del Robert, la Mariona va començar a mirar-se-la amb altres ulls, primer agraïts i després, al cap d'un temps, enamorats.
2: Sí, Robert, tenies raó el dia que vas enfilar-te a la finestra per dir-me que ja no hauria de donar la meva ànima al diable, perquè te la dono a tu, per sempre.
4: L'Hora del Conte, a Ràdio Montornès.
5: Després de deixar enrere el riu Llobregat i les trampes al dimoni, ens anem cap a una de les muntanyes més màgiques i plenes de misteri de casa nostra, el massís del Montseny.
6: Allà farem un descobriment increïble, acompanyant la Gemma, una nena que té un secret amagat just darrere de casa seva. Resulta que hi ha una cova fosca i profunda, i a dins hi viu un amic molt especial, un drac.
5: Però un moment, que ningú s'espanti, que no és pas un drac d'aquells dolents que treuen foc pels queixals i segresten princeses. No, és un drac bo i molt savi que fa anys i panys que viu en aquests boscos i que amaga a la seva memòria les històries més fascinants que us pugueu imaginar.
6: Prepareu-vos per entrar a la cova i deixar-vos portar per la fantasia. Escoltem La màgia d'una nit d'estiu.

Darrere la Gemma, la casa es retallava sota un cel ja blau fosc. Els pares s'estaven uns dies a Barcelona. La germana era amb les amigues a la piscina i l'avi s'havia quedat adormit al sofà. Ningú no s'adonaria de la seva absència. S'endinsà entre els arbres.

0: al bell mig del bosc. La cova s'obria com si la paret de roca fes un gros badall. La gemma s'hi ficà, i tot d'un plegat, un drac de color groc es posà bé les ulleres i li va somriure. El drac i la gemma eren amics i es trobaven a la cova per explicar-se històries. El drac havia viscut en aquella mateixa cova, enmig de les muntanyes i boscos del Montseny, d'ençà dels temps dels cavallers amb armadures que li feien la vida impossible. I és clar, en sabia moltes d'històries amb tants anys com havia viscut. La Gemma, per la seva banda, li contava històries de cada dia.
1: Avui el Mixet s'ha fet pipí a les sabatilles de la meva germana. I ella m'ha dit que si no li canvio més sovint les serradures, el regalarà algú.
0: El drac agafà la Gemma i la segueix sobre una taula on hi havia un llibre voluminós.
2: No pateixis, que no ho regalarà.
3: La solució és molt fàcil, petita. Canvia les serradures més sovint.
0: La Gemma va somriure. És clar, quina solució tan fàcil. Aquell drac la sabia llarga. Ja tranquil·la, mira el llibre.
1: Què és?
3: Històries antigues d'aquestes rodalies, com les que jo t'explico. Però no toquis aquest llibre perquè és màgic.
1: Màgic? Quina màgia fa?
3: Doncs és ple d'il·lustracions. I si et concentres en alguna, hi vas a parar.
1: Oh, com m'agradaria anar dins d'un dibuix.
3: No t'ho aconsello pas. Alguns són d'éssers malèfics. Avui, però, t'explicaré una història que encara no saps, sobre les dones d'aigua.
1: Les dones d'aigua?
3: Sí, n'hi havia força aquí al Montseny, però no sé pas si en queda cap. I abans de començar, què et semblen unes galetes de xocolata? En tinc unes d'allò més bones.
0: La Gemma va fer que sí amb el cap. El drac se n'anà cap al fons de la cova, movent-se una mica encarcarat. Era molt vell i s'encarcarava fàcilment. La Gemma va esperar asseguda a la taula, tot gronxant les cames. Es girà cap al llibre, estirà el braç i amb un dit va recórrer la coberta de pell. Sentia una gran curiositat, però no es decidí a obrir-lo. Fins que l'obrí de cop. Va tancar els ulls, n'obrí una miqueta i passà algunes pàgines. Estava escrit a mà, amb unes lletres molt boniques, i les il·lustracions eren fetes amb molts vermells, daurats i blaus intensos. L'ull mig obert de la Gemma veia criatures dibuixades que feien por i la nena no s'hi entretenia gens. Al fons de la cova se sentia el drac obrint armaris. No devia saber on havia posat les galetes. La Gemma s'aturà en una pàgina amb una il·lustració que no feia por. Era el dibuix d'unes dones molt joves i molt boniques que es banyaven en un gorg sota la lluna. La nena obrí l'altre ull i contemplà la imatge. Semblaven tan contentes aquelles noies. Les unes, rentant la roba, les altres, capbotxant-se. Allò devia ser les dones d'aigua. La Gemma s'adonà d'una brisa suau que li esbullava els cabells i d'una forta olor a molsa, sentir rialles i un esquit d'aigua li arribà a la cara. Es trobava sota la lluna, a frec del gorg, amb les dones d'aigua. Havia anat a parar dins de la il·lustració. Les noies d'aigua la van veure i arrufaren les celles. No semblaven gens contentes de tenir-la allí. Esverada, la Gemma es va girar i va córrer per dins del bosc, tan de pressa com podia, fins que es donà un cop al cap amb una branca. Va fer un esbufec i mirà al seu voltant. Es trobava a casa seva. S'havia despertat al sofà. Al seu costat l'avi dormia sota una flassada groga i amb les ulleres encara sobre el nas. A la cuina se sentien les rialles de la seva germana amb les amigues. Oh, quin descans! Tot havia estat un somni. Alleujada, s'aixecà del sofà i anà a la cuina. Li venien de gust unes galetes de xocolata. Tot i que potser la seva germana i les amigues se les haurien acabat, perquè quan tornaven a la piscina es menjaven tot el que trobaven. Entrà a la cuina i es quedà amb la boca oberta mirant les noies. Sobre la taula reposava la capsa de galetes, ben buida. Ni una galeta quedava. Se les havien menjat totes la germana i les noies d'aigua.
4: Nosaltres marxem, però recordeu que us esperem la setmana que ve a la mateixa hora. Us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte d'allò més bonic.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Comercial Solar.
2: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
1: Comercial Solar.
2: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
1: Comercial Solar.
2: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
1: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
3: Ràdio Montornès, éxitos encadenados. La música que quieres escuchar en Ràdio Montornès.

0: Flapper and Duck Dynasty.
1: Ràdio Montornès, 91.2 FM. Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
1: A la butxaca.
4: A la butxaca.
5: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El Consell de Ministres aprovarà avui el projecte de la nova llei antitabac que prohibirà fumar a terrasses, piscines, instal·lacions esportives i espectacles a l'aire lliure. La norma també equipara les restriccions als cigarrets electrònics i altres productes amb nicotina, amplia els espais sense fum i endureix les sancions. Amb l'aprovació, el text serà remès a les Corts Generals perquè comenci la seva tramitació parlamentària, on haurà d'aconseguir els vots suficients per tal de tirar endavant. I el govern de la Generalitat ha aprovat el programa Relament per combatre el despoblament i reforçar l'equitat territorial als 16 sistemes urbans de Catalunya que han perdut població de manera continuada. El pla, amb una durada de 4 anys, impulsarà actuacions per facilitar l'accés a l'habitatge, fomentar l'activitat econòmica i millorar la mobilitat i els serveis, especialment als municipis rurals més petits. Escoltem ara Sílvia Paneque, que és la consellera de Territori i també portaveu del govern.
2: Aquest programa s'havia desenvolupat en forma de pilot ja a partir del 2021, per tant no és un programa nou. El que al cor del govern és passar dels pilots a un programa estable durant els propers 4 anys dirigits a entorns rurals amb pèrdua de població. Estem parlant de 16 sistemes a tot Catalunya que ja es van determinar com aquells prioritaris sistemes urbans que agrupen municipis amb pèrdua de població. Estem parlant de 83.000 habitants.
1: A banda, el govern destinarà també 14 milions d'euros fins al 2029 al Barcelona Supercomputing Center per impulsar el projecte BSC iFactory, una inversió que permetrà ampliar les capacitats del superordinador Mare Nostrum 5 per desenvolupar i entrenar models avançats d'intel·ligència artificial. I l'Ajuntament de Barcelona instal·larà abans de final d'any amortidors d'impacte per protegir els motoristes en diversos punts de la ciutat, com les sortides de les rondes i també la Gran Via. La mesura forma part d'una prova pilot que es desplegarà el 2027 i també inclou millores en la senyalització d'obres i ampliació de les zones avançades per a motos que passaran de 52 a un centenar. I el jove de 18 anys detingut pel presumpte assassinat d'una dona de 75 anys a Soses no passarà avui a disposició judicial. Els Mossos continuen els interrogatoris per tal d'esclarir els motius dels crims i preveuen que comparegui davant del jutge entre dimecres o dijous. L'Ajuntament ha demanat respecte per la família de la víctima i evitar la difusió de rumors mentre continua la investigació. I Protecció Civil manté l'alerta per risc d'incendi forestal durant tota la setmana amb el perill més elevat previst per demà dimecres. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Montornès 91.2 FM.
4: Els grups municipals parlen. Aquest dimarts, a les 7 del vespre, entrevista...
5: José Montero, alcalde i regidor de Montornès en Comú.
4: Els grups amb representació a l'Ajuntament repassen l'actualitat municipal.
5: A Ràdio Montornès.
4: La ràdio d'aquí.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: La mejor música en Ràdio Montornès.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El govern espanyol endureix la llei antitabac i prohibeix fumar o vapejar a l'aire lliure en llocs com terrasses, piscines, parcs nacionals o espectacles en obert. El nou text també endureix les multes, restringeix la publicitat i prohibeix específicament als menors fumar o vapejar amb sancions per a pares i mares. A més, equipara el tabac als productes de nova generació com vapejadors o cigarretes electròniques. La norma haurà de ser ara aprovada pel Congrés abans d'entrar en vigor. Mònica García és la ministra de Sanitat.
3: Y esta reforma persigue un objetivo que es muy claro, que es proteger mejor la salud pública y avanzar hacia una generación libre de tabaco. Hay que recordar que el tabaquismo continúa siendo uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares y es el principal factor de riesgo evitable.
1: És dimarts 21 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Investiguen la mort d'un home apunyalat a Barcelona després de trencar l'ordre d'allunyament de la seva exparella, Esther Minguell.
4: Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís de matinada per una discussió relacionada amb aquest trencament de condemna. En arribar han trobat l'home ferit de gravetat. L'atacant seria una persona que estava amb la dona en aquell moment, tot i que no consten detencions.
1: La Generalitat aprova ajuts immediats per als afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro al Putxet de Barcelona.
4: Es tracta de bestretes a compte de les indemnitzacions futures. Pels comerços es facilitarà finançament preferent. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, assegura que el govern no escatimarà esforços.
5: El que calgui, és a dir, la quantitat econòmica, la que calgui per atendre totes aquestes bestretes fins que es determinin les indemnitzacions i, per tant, es determini qui paga què. Per tant, no hi ha una quantitat econòmica definida, sinó la que calgui per atendre totes aquestes bestretes.
1: Catalunya fa marxa enrere en els objectius per generar energies renovables.
4: L'any 2025 ha generat un 3% menys d'aquestes energies respecte a l'any anterior i ha cobert una mica més del 15% de la demanda elèctrica a Catalunya, per sota del 16% registrat el 2024. Són dades de l'Observatori de les Energies Renovables.
1: En cultura, el Palau de la Música Catalana proposa una experiència immersiva protagonitzada pels cors de l'Orfeó Català, aprofitant un nou accés.
4: Es tracta d'una nova entrada directa des de la Via Laietana, que serà a la vegada centre d'atenció al públic, museu i botigues. S'esperen que sigui accessible a partir de la tardor.
1: Els esports, Jordi Cervantes. Possible final catalana a la Supercopa ACB.
6: Penya contra Baskonia i València-Barça seran les semifinals de la competició que es disputarà del 19 al 20 de setembre. Per tant, l'Olímpic de Badalona, seu de la Supercopa, podria veure el partit pel títol entre dos equips catalans.
1: I volem saber si la calor ha de remetre. Luis Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Continua aquesta polseguera, aquest ambient marcià a gran part de Catalunya, i és que tenim molta calitza ara mateix en suspensió. I combinats amb aquests moments de pulsim, també hi ha alguns núvolots que van deixant alguna gota de fang. Aquest matí les teníem bàsicament a la costa de Tarragona, també al voltant de la costa barcelonina, però estem parlant de pluges molt poc importants al llarg d'aquesta tarda. Algun ruixat una mica més apreciable apareixerà per l'Ebre, i com va passar ahir, compte, perquè tindrem alguna tempesta seca acompanyada de vent, bàsicament, però no esperem que hi hagi les ventades igualment que teníem ahir a alguns racons del Penedès, de Tarragona o del Barcelonès, per exemple. També aquesta tarda, independentment, algun ruixadet molt local apareixerà cap a la capçalera de la vall de Camprodon, aproximadament, o també a l'Alta Garrotxa. I sempre amb molta calor i, sobretot, molta xafogor. Tornarem a fregar els 40 graus a Lleida. Demà una situació molt semblant i, fins i tot, encara amb més calor. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Ivan López, a la coordinació, José Gallardo. Passant gairebé 4 minuts a les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El Consell de Ministres ha prohibit fumar i vapejar als menors de 18 anys i també amplia els espais sense fum, des de les terrasses dels bars i restaurants fins als campus de les universitats. Són punts destacats de l'avantprojecte de la nova llei antitabac que el govern de Pedro Sánchez ha enllestit abans de marxar de vacances i que ara ha d'aprovar el Congrés. El gabinet de l'executiu també ha aprovat l'avantprojecte de la nova llei de medicaments en la reunió d'avui. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. El gabinet de Pedro Sánchez vol prohibir fumar, vapejar i consumir bosses de nicotina als menors de 18 anys. Fins ara només n'estava prohibida la venda als adolescents. La ministra de Sanitat és Mònica García.
3: Y esta reforma persigue un objetivo que es muy claro, que es proteger mejor la salud pública y avanzar hacia una generación libre de tabaco. Hay que recordar que el tabaquismo continúa siendo uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Es el factor de riesgo del 30% de los cánceres de nuestro país y, por supuesto, es un factor de riesgo imprescindible y fundamental en muchas de las patologías respiratorias. Provoca 50.000 muertes al año, repito, 50.000 muertes al año, y es el principal factor de riesgo evitable.
8: També ampliarà els espais sense fum. Prohibeix fumar a totes les terrasses de bars i restaurants, a les zones d'oci a l'aire lliure, com ara els festivals i els concerts, a les instal·lacions esportives, piscines col·lectives, marquesines de transport, als campus universitaris i dins dels vehicles d'ús laboral. El projecte de llei equipara els vapejadors i altres productes amb nicotina al tabac convencional i amplia les restriccions a la publicitat i la promoció d'aquests productes. El Consell de Ministres també ha aprovat la nova llei de medicaments. Vol garantir més equitat d'accés als fàrmacs i accelerar la incorporació de nous medicaments al Sistema Nacional de Salut.
3: La ley persigue también otros tres grandes objetivos. Uno es incorporar antes los medicamentos innovadores que llegan al mercado y que necesitan los pacientes. Queremos agilizar, queremos modernizar el acceso temprano a los medicamentos innovadores. La segunda es aumentar la presencia de genéricos y biosimilares para poder generar competencia, generar ahorro. Y la tercera es dotar al Sistema Nacional de Salud de más herramientas para poder prevenir y para poder afrontar los desabastecimientos.
8: Ara els dos projectes de llei els haurà de tramitar el Congrés.
1: Una llei que restringeixi més la contaminació atmosfèrica és el que demanen investigadors de l'Institut IS Global arran d'un nou estudi que associa la pol·lució durant la infància amb un risc més elevat de desenvolupar síndrome metabòlica, una conseqüència poc estudiada de respirar aire contaminat. Seguim amb tu, Maite.
8: La síndrome metabòlica és un conjunt de factors de risc com l'obesitat abdominal, la hipertensió arterial i les alteracions de la glucosa en sang que poden augmentar el risc de desenvolupar diabetis de tipus 2, per exemple, i malalties cardiovasculars en etapes posteriors de la vida. Parisa Montazzeri és investigadora d'IS Global i una de les autores de l'estudi. Ho ha explicat a la xarxa.
9: Al estar más expuestos, tienen un aumento de riesgo de padecer esta enfermedad luego en su vida. Es como el hecho de fumar, ¿no? Poner una ley siempre tiene más poder y sería una llamada de seguir reduciendo los niveles de contaminación para poder proteger la salud de los niños.
8: L'estudi ha analitzat l'aire que respiren més d'un miler d'infants d'entre 6 i 11 anys a França, Grècia, Lituània, Noruega, el Regne Unit i Espanya. Els han fet revisions mèdiques i han vist un risc més elevat d'emmalaltir per la contaminació que respiren a l'escola que no pas a casa per la quantitat d'hores més elevada que passen als centres escolars.
1: I encara en relació amb la salut i amb l'època d'altes temperatures que patim, la setmana passada es van atendre unes 650 persones a l'atenció primària per problemes de salut relacionats amb els efectes de la calor.
4: El perfil més atès aquests dies és el de majors de 80 anys i persones d'entre 15 i 44, segons dades del Sistema d'Informació per la Vigilància i d'Infeccions a Catalunya. D'altra banda, pràcticament 200 persones han passat per urgències per condicions derivades de la calor, com ara insolacions, cops de calor, deshidratació o síncopes. Una vintena de persones han hagut de ser hospitalitzades.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home ferit per arma blanca al passeig marítim de la Barceloneta aquesta matinada.
4: El cos ha rebut l'avís a quarts de quatre per una discussió relacionada amb un home que havia trencat l'ordre d'allunyament de la seva exparella. Diverses patrulles han anat al lloc dels fets per detenir aquest home per incompliment de condemna, però en arribar l'han trobat ferit de gravetat per arma blanca. El servei d'emergències l'ha traslladat a un centre hospitalari on ha acabat morint. Segons fonts policials, l'atacant seria una persona que estava amb la dona en aquell moment, tot i que no consten detencions.
1: La policia investiga tres possibles crims masclistes comesos en menys de 24 hores a Toledo, Alacant i Màlaga.
4: A Almoradí, Alacant, s'ha detingut un home de 61 anys com a presumpte assassí de la seva dona de 56. A Alameda de la Sagra, Toledo, la Guàrdia Civil ha detingut un home de 48 anys acusat d'assassinar la seva parella davant dels tres fills, un d'ells menor. I en Tequera, Màlaga, un home de 35 anys ha assassinat la seva parella de 30 i després s'ha suïcidat. Feia 3 anys que la víctima havia denunciat l'home per maltractaments. Tenia dos fills de 4 i 7 anys.
1: Si es confirmen com a feminicidis, augmentarien a 32 les dones mortes a mans de les parelles o exparelles des de l'inici de l'any a tot Espanya.
4: La xifra s'elevaria als 1.373 assassinats des que es va iniciar el recompte el 2003, segons dades del Ministeri d'Igualtat. Recordem que el WhatsApp d'assessorament a les víctimes és el 601-00-1122 i que el telèfon al qual s'ha de trucar en cas d'emergència és el 112.
1: I el detingut per la mort d'una dona de 75 anys de Soses, al Segrià, no passarà avui a disposició judicial.
4: La previsió és que el detingut de 18 anys no declari davant del jutge fins dimecres o dijous, un cop hagin finalitzat els interrogatoris policials. La desaparició de la dona es va denunciar dissabte a la nit, quan es va localitzar la gossa que campava sola pel poble. Poc després se'n va trobar el cadàver amb senyals evidents d'haver patit una mort violenta en un camp de blat de moro a tocar de la carretera de l'entrada del municipi. L'Ajuntament de Soses ha fet una crida a preservar la intimitat de la família de la víctima, a qui enterren avui, i a no contribuir a la difusió de rumors o informacions sense confirmar.
1: El govern ha aprovat ajuts immediats per als afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona. Per als veïns seran bestretes a compte de les indemnitzacions futures i per als comerços es facilitarà finançament preferent. Ha estat en el Consell Executiu celebrat avui amb la primera participació del conseller Raúl Moreno. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. La Generalitat avançarà diners als afectats de l'esvoranc del Putxet que han hagut de ser desallotjats. Ho farà utilitzant els diners del fons de contingència i sense quantitat limitada. Ara bé, després, un cop s'hagin esclarit les responsabilitats de l'accident, es descomptaran de les indemnitzacions. Ho ha explicat la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
5: I fa bestretes a futures, a descomptar, si em permet l'expressió, de les indemnitzacions que es tancaran ja un cop la investigació feta i un cop, però, com els deia, des del govern el que hem volgut fer és dir, escolti, les indemnitzacions, la investigació, tot això ja vindrà, però ara el que hem d'atendre és a qui no té culpa de res, que són els veïns i veïnes i els comerços afectats i l'activitat econòmica. I per això hem articulat aquests ajuts i aquestes bestretes. I llavors ja passarem a comptes, no?, i veurem qui paga què.
10: Pel que fa als comerços, el govern ampliarà la línia d'emergències de l'Institut Català de Finances perquè hi puguin accedir de manera ràpida i preferent. Paneque ha dit que no hi ha danys estructurals als edificis afectats.
1: No deixem Barcelona perquè creixen prop d'un 4% els expedients a comerços, terrasses o allotjaments turístics de Ciutat Vella per incompliment de la normativa i de soroll. Per primer cop l'Ajuntament tanca durant un any la terrassa de dos locals reincidents ubicats a la Rambla, que és el carrer més expedientat.
4: El consistori també ha iniciat els tràmits per tancar durant un any 12 terrasses més de Ciutat Vella que acumulen sancions greus. Durant l'any passat es van fer més de 10.000 inspeccions en aquest districte i des del 2023 s'han obert prop de 13.000 expedients. 6 de cada 10 són d'activitats, un 20% d'ocupació de l'espai públic i el 20% restant d'obres. Es concentren sobretot al Raval i a la Barceloneta. Les inspeccions es focalitzen en la inspecció dels locals reincidents en l'àmbit comercial, terrasses i allotjaments turístics. Albert Batlle és regidor del districte de Ciutat Vella.
11: No deixarem de buscar solucions i fórmules per lluitar contra els incomplidors que no respecten la normativa una i altra vegada. Els punts d'impunitat estan desapareixent. La gent és conscient de que no hi ha barra lliure, i va millor dit, per aquest tipus d'infraccions. Tardarem més o tardarem menys, però en qualsevol dels casos, com repeteixo, serem molt pesats en aquest tema.
4: A una trentena de locals que acumulen incompliments reiterats al consistori, no els aplica la renovació automàtica de la llicència per tenir terrassa.
1: Canviem de capital. Tarragona fa un pas més per a la creació de la futura comissaria mixta dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana. Es tracta d'un model pioner a Catalunya. El darrer ple abans de l'estiu ha aprovat la cessió de terrenys a la Generalitat per fer possible el nou equipament. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
12: Tarragona ha fet un pas decisiu per impulsar la futura comissaria mixta que compartiran Mossos i Guàrdia Urbana. El ple municipal ha aprovat amb l'única abstenció de Vox la cessió al Departament d'Interior de l'ús de 400 metres quadrats de l'estació d'autobusos durant 50 anys. La nova comissaria serà pionera en municipis de més de 100.000 habitants, com ha destacat l'alcalde Rubén Viñuales.
13: És un model de treball nou. No compartirem espai. Compartirem mètode de treball entre Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana de Tarragona. Repeteixo, la ciutat més gran de Catalunya que tindrà aquest model. Compartirem fins i tot el programari informàtic.
12: D'altra banda, l'Ajuntament ha aprovat la cessió amb una mutació de manial dels espais de la Tabacalera que acolliran la futura Biblioteca Pública de l'Estat. En un escenari diferent per obres, la Diputació de Tarragona, l'Ajuntament ha celebrat l'últim ple del curs polític avui.
0: Notícies en xarxa.
1: En setè, en plena política, l'independentisme es manifestarà per la Diada a Barcelona, Girona i Amposta i ho farà apel·lant al present i al futur.
4: La manifestació unitària tindrà per lema "I soc, i som, pel present i pel futur, independència" i tornarà a ser descentralitzada amb seus a Barcelona, Girona i Amposta. Pretén canalitzar el malestar de la societat catalana per qüestions com els problemes a Rodalies, les dificultats per accedir a l'habitatge i la situació dels serveis públics o de la llengua. La protesta l'organitzen l'ANC, Òmnium Cultural, l'AMI, la Intersindical, el Ciment i el Consell de la República.
1: I l'empresari Julio Martínez no aclareix davant del jutge amb qui va mediar José Luis Rodríguez Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra, ni tampoc quan va cobrar.
4: Martínez ha ratificat davant l'Audiència Nacional que l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero va mediar pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra, però no ha aclarit amb qui es va posar en contacte per aconseguir l'ajut ni quants diners va cobrar. Segons expliquen fonts jurídiques presents a l'interrogatori, Martínez ha declarat exactament el mateix que va exposar en l'escrit que va enviar aquest dilluns al jutge i ha confirmat que Zapatero era el que va marcar els passos a seguir per aconseguir finançament per l'aerolínia.
1: Catalunya retrocedeix en l'assoliment dels objectius de generació d'energies renovables. Segons l'últim informe de l'Observatori de les Energies Renovables, l'Overcat, l'any 2025 el territori ha generat un 3% menys d'aquesta mena d'energies respecte de l'any anterior i ha cobert una mica més del 15% de la demanda elèctrica a Catalunya. Són xifres per sota del 16% registrat el 2024 i molt lluny del 50%, que és l'objectiu fixat al Proencat, al full de ruta oficial del govern català en aquesta matèria. Marc Pijuan, bon dia.
14: Bon dia, Marta. Una de les altres conclusions que es desprèn d'aquest document és l'augment de la dependència energètica. En xifres, enguany s'ha importat un 6,5% d'energia més que l'any 2024. Aquest 2025, de fet, la demanda elèctrica catalana s'ha cobert amb poc més del 16% amb recursos propis i amb prop del 84% amb recursos aliens. Víctor Cusí, portaveu d'Overcat, alerta dels perills de no treballar per revertir aquesta situació.
15: Catalunya importa més electricitat de la que aconsegueix generar amb fonts renovables. Això doncs, és un missatge preocupant que implica més dependència energètica de l'exterior i, per tant, ens dona problemes de seguretat energètica, de competitivitat i de capacitat de generar aquí l'energia que necessitem.
14: En aquest sentit, Cusí ha volgut destacar la gran quantitat de projectes en tramitació, 231 eòlics i 1.107 fotovoltaics, que permetrien millorar aquesta tendència. Ara bé, ha denunciat que les traves administratives endarrereixen la seva implementació. De fet, des de l'entrada de la documentació i fins a l'autorització per posar en marxa un projecte d'energies renovables, poden passar 900 dies en parcs fotovoltaics o 1.200 en eòlics. A més, Catalunya aplica les taxes de tramitació de projectes més elevades de l'Estat. Per exemple, per un parc eòlic, aquí a Catalunya es paga 9 vegades més que a l'Aragó o 20 més del que es paga a Galícia.
1: Doncs encara en relació a les energies renovables, Unió de Pagesos s'ha pronunciat avui amb rotunditat en relació al pla TER dedicat a les energies renovables. Després d'afegir-se a la mobilització dels ajuntaments, ara demanen directament la nul·litat d'aquest pla que està generant un fort rebuig arreu de Catalunya. Amb Girona FM, Marc Vives.
16: Unió de Pagesos reclama tornar als orígens i començar a traçar un nou pla TER pel principi. D'aquesta manera, l'ENS creu que es podrà impulsar un projecte que protegeixi l'espai agrari. El sindicat sosté, en paraules textuals, que el pla actual és una aberració perquè afecta el 25% del sòl agrari de Catalunya. La coordinadora nacional, Raquel Serrat, explica que han decidit reduir el plec d'al·legacions perquè s'hi puguin sumar altres entitats, particulars i pagesos afectats.
17: Com us hem dit, contemplen 80 pàgines, però el que sí que hem fet és un document resumit de les nostres al·legacions, que on, doncs, a nivell individual o a nivell d'entitat, tothom s'hi podrà unir si així ho vol, i ho farem públic a través de xarxes socials i també de WhatsApp perquè pugui arribar a tothom i es puguin unir aquestes al·legacions.
16: Amb el lema "Foc a aquest plater", s'ha pronunciat d'aquesta manera tan contundent el Pla Territorial Sectorial per a la Generació d'Energia Eòlica i Fotovoltaica.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Barcelona instal·larà amortidors d'impacte per motoristes a les sortides de les rondes i de la Gran Via.
4: Altres punts que s'estan estudiant per col·locar-ne són túnels com el de les Glòries, el de les Ceps o el de la ronda de General Mitre. Es tracta d'una prova pilot que es preveu fer el 2027 amb uns 6 dispositius amb capacitat d'absorbir impactes fins a 50 km per hora. A banda, també es farà una altra prova pilot per millorar la visibilitat d'elements urbans i obres amb colors reflectants i delineadors.
1: Entitats ciclistes rebutgen la supressió de la bicicleta compartida a Barcelona i n'exigeixen una nova.

0: desenvolupament sostenible d'alta qualitat fins al 2029.
1: Aquesta distinció, coneguda com a targeta verda, és un reconeixement per la feina feta i garanteix el manteniment de la designació de Geoparc Mundial durant 4 anys més. La revalidació implica un examen exhaustiu que combina una avaluació documental profunda amb una visita de camp de 5 dies. Durant els darrers 4 anys, els llocs d'interès geològic han passat de 80 a 116.
0: I ens demanen pas des de Televisió de Costa Brava, perquè avui la plataforma Carreteres Dignes ha fet una compareixença pública per expressar el seu descontentament. Televisió de Costa Brava, Marc Montes, bon dia. No, tenim problemes. Hem perdut la connexió amb Marc Montes. Intentarem seguir més endavant amb aquesta notícia. Us intentarem explicar al llarg d'aquest informatiu i ara hem de passar a la informació cultural. El Palau de la Música Catalana proposa una experiència immersiva protagonitzada pels cors de l'Orfeo Català, aprofitant un nou accés que es preveu de cara a la tardor. Es tracta d'una nova entrada directa des de la Via Laietana i que serà a la vegada centre d'atenció al públic, museu i botiga. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. La nova porta del Palau està situada en uns baixos de Via Laietana, cantonada amb el carrer Ramon Mas. Només entrar, un recorregut temàtic introduirà el visitant en la història del Palau mitjançant recursos audiovisuals i peces expositives. Al centre d'aquest trajecte es trobarà el nou espai d'atenció al públic, que substitueix les tradicionals taquilles. L'espai també acollirà la nova botiga del Palau i integrarà un espai immersiu. Una petita sala on, com ha explicat la responsable del projecte, Judit Pi, prèvia compra d'entrades podrà escoltar els cors de l'Orfeo Català interpretant una peça creada per a l'ocasió pel compositor Marc Timón, el Cor Infinit.
3: Per tenir aquella experiència que després d'una visita guiada o depèn de quins concerts no pot tenir tothom, que és escoltar l'Orfeo Català. L'Orfeo Català, ànima del Palau, doncs serà aquest petit espai on tindrem una mostra.
2: La porta del darrere del nou accés dona al carrer del Palau de la Música, una de les entrades a l'edifici modernista. El projecte es troba en fase de finalització i s'espera que comenci a funcionar com a molt tard a l'octubre. Per gaudir de l'experiència immersiva, però caldrà esperar fins al novembre.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. La Supercopa ACB, que es disputarà a l'Olímpic de Badalona, ja coneix els emparellaments, no?
4: La primera semifinal, bon dia, Marta, la disputaran la Penya i el Baskonia, i la segona el València i el Barça. El 19 de setembre, els 4 equips juguen o jugaran per assegurar-se un lloc a la final, que es disputarà el 20 de setembre. Albert Guerra, Radio Ciutat de Badalona.
5: L'equip baloní disposa el factor pista com a anfitrió i també la il·lusió màxima pel fet de jugar davant la seva afició. L'arribada de Nicola Provítola ha disparat les expectatives i també la competitivitat de l'equip, un labro que a més sap de sobres el que és guanyar contra el Baskonia amb aquell partit de Copa del Rei de 2019 a Madrid en la memòria, on l'argentí va acabar amb 50 de valoració. El base serà una de les moltes noves peces que tindrà el conjunt verd i negre, un fet també a tenir en compte en aquest començament de temporada amb la Supercopa com a primera competició oficial. Aquesta és la valoració del director esportiu de la penya, Jordi Martí.
6: No nosaltres, sinó els 4 equips. Tenim gent nova per fer els equips, però vaja, serà una miqueta veure les noves propostes de cada un, veure com ens encaixa l'equip i intentar veure quina mentalitat competitiva tenim i mostrem.
5: L'altra semifinal, Barça-València, és una reedició de les finals de l'ACB d'aquest any, en el que serà també un partit amb molts al·licients i amb dues plantilles molt noves.
4: Precisament l'assessor del Barça, Jordi Trias, valora el fet de reeditar la final de l'ACB contra el conjunt valencià.
7: Un repte, un plan venjança també esportiva, evidentment, però el València sabem que va fer una final increïble i ara doncs estem reforçant-nos i és un emparellament que jo crec que ens agrada a tots.
4: Per cert, que el Barça ha anunciat una nova incorporació. Es tracta de Stanley Umude. Es tracta d'un aler nord-americà de 27 anys i 1,98 m i que signa per 2 temporades. El jugador nascut a Portland viurà la seva primera experiència europea després d'haver passat per l'NBA en equips com els Detroit Pistons, els Milwaukee Bucks i els San Antonio Spurs. Amb passaport nigerià, Umude jugarà en qualitat de Cotonou i és especialista defensiu, però a poc a poc va creixent en la faceta ofensiva. I també encara en bàsquet, el Cadí Laseu ha incorporat Palmire Mbu com a nova jugadora. Es tracta d'una interior francesa que prové de la Universitat de Rhode Island. En futbol, Joan Laporta ha tornat als Estats Units, on va viure la final del Mundial. El president blaugrana s'ha mostrat feliç pels jugadors del Barça, que van alçar la Copa del Món, i ha avançat quan serà la presentació de Yedemi.

0: campions, que avui jugo els altres 5 campions del món.
1: Tranquil, tranquil, no passa res.
0: Demà es fa.
2: Doncs demà es farà aquesta presentació de Adeyemi. L'Espanyol jugarà aquesta tarda el segon partit amistós de la pretemporada. El conjunt blanquiblau, que continua a l'estada a Torremirona, s'enfrontarà al Pau Francès a partir de 8:15 de la tarda al Municipal de Peralada. Un conjunt perico que arriba als 33.000 socis i és a prop dels 29.000 abonats. A la Lliga F, el Badalona Women continua perfilant la seva plantilla de cara al curs 26-27. Les badalonines s'han fet amb els serveis de Mirari Uria. La davantera guipuscoana arriba procedent de la Reial Societat, equip que s'ha classificat per disputar la Champions. La jugadora de 23 anys acumula 4 temporades a la Lliga F amb un total de 134 partits i 11 gols marcats. L'escoltem.
3: Pues yo creo que me ayudará mucho a crecer, tanto como persona como futbolista. Y también pues espero disfrutar muchísimo de al final lo que me gusta hacer, transmitirle pues eso, ese trabajo, tanto pues como con balón, como pues en esa fase defensiva que a veces igual cuesta un pelín más.
2: Mirari Uria, a més, és internacional en les categories inferiors de la selecció espanyola, amb qui ha guanyat l'Eurocopa Sub-19 i també el Mundial Sub-20.
4: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja 3:15. Això vol dir que nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
4: El diccionari Termcat.
5: 40 anys, 40 paraules.
6: 2010. Informàtica en núvol.
7: Organització d'un sistema informàtic en què l'usuari fa ús de recursos i serveis de processament i emmagatzematge de dades allotjades en servidors externs accessibles a través d'internet.
8: Marta Graner.
9: Tant en anglès com en català es manté aquesta metàfora del núvol per referir-se al lloc on s'emmagatzemen o es tracten les dades, perquè transmet molt bé el concepte clau, que és utilitzar recursos informàtics, servidors, espais d'emmagatzematge o programes, que no estan instal·lats localment a l'ordinador que tu estàs utilitzant, sinó que s'hi accedeix a través d'internet, com si baixessin d'un núvol que ho conté tot. Aquest sistema d'emmagatzematge s'ha estès perquè té molts avantatges, principalment l'accessibilitat des de qualsevol ubicació, les còpies de seguretat i la sincronització automàtiques. I, sobretot, l'estalvi d'espai físic i de recursos.
5: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa, a més.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El govern espanyol endureix la llei antitabac i prohibeix fumar o vapejar a l'aire lliure en llocs com terrasses, piscines, parcs nacionals o espectacles en obert. El nou text també endureix les multes, restringeix la publicitat i prohibeix específicament als menors fumar i vapejar. A més, equipara el tabac als productes de nova generació, com vapejadors o cigarretes electròniques. La norma haurà de ser aprovada pel Congrés abans d'entrar en vigor. Mònica García és la ministra de Sanitat.
3: Y esta reforma persigue un objetivo que es muy claro, que es proteger mejor la salud pública y avanzar hacia una generación libre de tabaco. Hay que recordar que el tabaquismo continúa siendo uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares y es el principal factor de riesgo evitable.
1: És dimarts 21 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Investiguen la mort d'un home apunyalat a Barcelona després de trencar l'ordre d'allunyament de la seva exparella, Esther Minguell.
4: Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís de matinada per una discussió relacionada amb aquest trencament de condemna. Arribant, trobat l'home ferit de gravetat. L'atacant seria una persona que estava amb la dona en aquell moment, tot i que no consten detencions.
1: La Generalitat aprova ajuts immediats per als afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro al Putxet de Barcelona.
4: Es tracta de bestretes a compte de les indemnitzacions futures. Pels comerços es facilitarà finançament preferent. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, assegura que el govern no escatimarà esforços.
5: El que calgui, és a dir, la quantitat econòmica, la que calgui per atendre totes aquestes bestretes fins que es determinin les indemnitzacions i, per tant, es determini qui paga què. Per tant, no hi ha una quantitat econòmica definida, sinó la que calgui per atendre totes aquestes bestretes.
1: Catalunya fa marxa enrere en els objectius per generar energies renovables.
4: L'any 2025 ha generat un 3% menys d'aquestes energies respecte a l'any anterior i ha cobert una mica més del 15% de la demanda elèctrica a Catalunya, per sota del 16% registrat el 2024. Són dades de l'Observatori de les Energies Renovables.
1: En cultura, el Palau de la Música Catalana proposa una experiència immersiva protagonitzada pels cors de l'Orfeo Català, aprofitant un nou accés.
4: Es tracta d'una nova entrada directa des de la Via Laietana, que serà a vegades centre d'atenció al públic, museu i botiga. S'espera que sigui accessible a partir de la tardor.
1: Als esports, Jordi Cervantes, possible final catalana a la Supercopa ACB.
6: Penya, Baskonia i València-Barça seran les semifinals de la competició que es disputarà del 19 al 20 de setembre. Per tant, l'Olímpic de Badalona, seu de la Supercopa, podria viure el partit pel títol entre dos equips catalans.
1: I volem saber si ha de continuar la calor. Luis Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Continua aquesta polseguera, aquest ambient marcià a gran part de Catalunya, i és que tenim molta calitza ara mateix en suspensió. I combinats amb aquests moments de pulsim, també hi ha alguns nuvolots que van deixant alguna gota de fang. Aquest matí les teníem bàsicament a la costa de Tarragona, també al voltant de la costa barcelonina, però estem parlant de pluges molt poc importants. Al llarg d'aquesta tarda, algun ruixat una mica més apreciable apareixerà per l'Ebre, i com va passar ahir, compte, perquè tindrem alguna tempesta seca acompanyada de vent, bàsicament, però no esperem que hi hagi les ventades igualment que teníem ahir a alguns racons del Penedès, de Tarragona o del Barcelonès, per exemple. També aquesta tarda, independentment, algun ruixadet molt local apareixerà cap a la capçalera de la vall de Camprodon, aproximadament, o també a l'Alta Garrotxa. I sempre amb molta calor i, sobretot, molta xafogor. Tornarem a fregar els 40 graus a Lleida. Demà una situació molt semblant i, fins i tot, encara amb més calor. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Ivan López, a la coordinació, José Gallardo. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El Consell de Ministres ha prohibit fumar i vapejar als menors de 18 anys i amplia els espais sense fum, des de les terrasses dels bars i restaurants fins als campus de les universitats. Són alguns dels punts destacats de l'avantprojecte de la nova llei antitabac que el govern de Pedro Sánchez ha enllestit abans de marxar de vacances i que ara ha d'aprovar el Congrés. El gabinet de l'executiu també ha aprovat l'avantprojecte de la nova llei de medicaments. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. El gabinet de Pedro Sánchez vol prohibir fumar, vapejar i consumir bosses de nicotina als menors de 18 anys. Fins ara només n'estava prohibida la venda als adolescents. La ministra de Sanitat és Mònica García.
3: Y esta reforma persigue un objetivo que es muy claro, que es proteger mejor la salud pública y avanzar hacia una generación libre de tabaco. Hay que recordar que el tabaquismo continúa siendo uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Es el factor de riesgo del 30% de los cánceres de nuestro país y, por supuesto, es un factor de riesgo imprescindible y fundamental en muchas de las patologías respiratorias. Provoca 50.000 muertes al año, repito, 50.000 muertes al año, y es el principal factor de riesgo evitable.
8: També ampliarà els espais sense fum. Prohibeix fumar a totes les terrasses de bars i restaurants, a les zones d'oci a l'aire lliure, com ara els festivals i els concerts, a les instal·lacions esportives, piscines col·lectives, marquesines de transport, als campus universitaris i dins dels vehicles d'ús laboral. El projecte de llei equipara els vapejadors i altres productes amb nicotina al tabac convencional i amplia les restriccions a la publicitat i la promoció d'aquests productes. El Consell de Ministres també ha aprovat la nova llei de medicaments. Volga garantir més equitat d'accés als fàrmacs i accelerar la incorporació de nous medicaments al Sistema Nacional de Salut.
3: La ley persigue también otros tres grandes objetivos. Uno es incorporar antes los medicamentos innovadores que llegan al mercado y que necesitan los pacientes. Queremos agilizar, queremos modernizar el acceso temprano a los medicamentos innovadores. La segunda es aumentar la presencia de genéricos y biosimilares para poder generar competencia, generar ahorro. Y la tercera es dotar al Sistema Nacional de Salud de más herramientas para poder prevenir y para poder afrontar los desabastecimientos.
8: Ara els dos projectes de llei els haurà de tramitar el Congrés.
1: Una llei que restringeixi més la contaminació atmosfèrica és justament el que demanen investigadors de l'Institut IS Global arran d'un nou estudi que associa la pol·lució durant la infància amb un risc més elevat de desenvolupar síndrome metabòlica, una conseqüència poc estudiada de respirar aire contaminat. Continuem amb tu, Maite.
8: La síndrome metabòlica és un conjunt de factors de risc com l'obesitat abdominal, la hipertensió arterial i les alteracions de la glucosa en sang que poden augmentar el risc de desenvolupar diabetis de tipus 2, per exemple, i malalties cardiovasculars en etapes posteriors de la vida. Parisa Montazzeri és investigadora d'IS Global i una de les autores de l'estudi. Ho ha explicat a la xarxa.
9: Al estar més expuestos, tienen un aumento de riesgo de padecer esta enfermedad luego en su vida. Es como el hecho de fumar, ¿no? Poner una ley siempre tiene más poder y sería una llamada de seguir reduciendo los niveles de contaminación para poder proteger la salud de los niños.
8: L'estudi ha analitzat l'aire que respiren més d'un miler d'infants d'entre 6 i 11 anys a França, Grècia, Lituània, Noruega, el Regne Unit i Espanya. Els han fet revisions mèdiques i han vist un risc més elevat d'emmalaltir per la contaminació que respiren a l'escola que no pas a casa per la quantitat d'hores més elevada que passen als centres escolars.
1: I encara en relació amb la salut i en concret amb l'època d'altes temperatures que patim, la setmana passada es van atendre 650 persones a l'atenció primària per problemes de salut relacionats amb els efectes de la calor.
4: El perfil més atès aquests dies és el de major de 80 anys i persones d'entre 15 i 44, segons dades del Sistema d'Informació per la Vigilància d'Infeccions a Catalunya. D'altra banda, pràcticament 200 persones han passat per urgències per condicions derivades de la calor, com ara insolacions, cops de calor, deshidratació o síncopes. Una vintena de persones han hagut de ser hospitalitzades.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home que ha estat ferit per arma blanca al passeig marítim de la Barceloneta de Barcelona aquesta matinada.
4: El cos ha rebut l'avís a quarts de quatre per una discussió relacionada amb un home que havia trencat l'ordre d'allunyament de la seva exparella. Diverses patrulles han anat al lloc dels fets per detenir aquest home per incompliment de condemna, però en arribar l'han trobat ferit de gravetat per arma blanca. El servei d'emergències l'ha traslladat a un centre hospitalari on ha acabat morint. Segons fonts policials, l'atacant seria una persona que estava amb la dona en aquell moment, tot i que no consten detencions.
1: La policia investiga tres possibles crims masclistes comesos en menys de 24 hores a Toledo, Alacant i Màlaga.
4: Al Moradí, a Alacant, s'ha detingut un home de 61 anys com a presumpte assassí de la seva dona de 56. A l'Alameda de la Sagra, a Toledo, la Guàrdia Civil ha detingut un home de 48 anys acusat d'assassinar la seva parella davant dels tres fills, un d'ells menor. I a Antequera, a Màlaga, un home de 35 anys ha assassinat la seva parella de 30 i després s'ha suïcidat. Feia 3 anys que la víctima havia denunciat denunciat l'home per maltractaments. Tenien dos fills de 4 i 7 anys.
1: Si es confirmen com a feminicidis, augmentarien a 32 les dones mortes a mans de les parelles o exparelles des de l'inici de l'any a tot Espanya.
4: La xifra s'elevaria als 1.373 assassinats des que es va iniciar el recompte el 2003, segons dades del Ministeri d'Igualtat. Us recordem que el WhatsApp d'assessorament a les víctimes és el 601-001122 i que el telèfon al qual s'ha de trucar en cas d'emergència és el 112.
1: Vint minuts i seran les 3. El govern ha aprovat ajuts immediats per als afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona. Per als veïns seran bestretes a compte de les indemnitzacions futures i per als comerços es facilitarà finançament preferent. Ha estat en la reunió d'avui de l'executiu que s'ha pres aquesta decisió. Ha estat, per cert, la primera del nou conseller de Drets Socials, Raúl Moreno. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. La Generalitat avançarà diners als afectats de l'esvoranc del Putxet que han hagut de ser desallotjats. Ho farà utilitzant els diners del fons de contingència i sense quantitat limitada. Ara bé, després, un cop s'hagin esclarit les responsabilitats de l'accident, es descomptaran de les indemnitzacions. Ho ha explicat la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
5: I fa bestretes a futures, a descomptar, si em permet l'expressió, de les indemnitzacions que es tancaran ja un cop la investigació feta i un cop, però, com els deia, des del govern el que hem volgut fer és dir, escolti, les indemnitzacions, la investigació, tot això ja vindrà, però ara el que hem d'atendre és a qui no té culpa de res, que són els veïns i veïnes i els comerços afectats i l'activitat econòmica. I per això hem articulat aquests ajuts i aquestes bestretes. I llavors ja passarem a comptes, no?, i veurem qui paga què.
10: Pel que fa als comerços, el govern ampliarà la línia d'emergències de l'Institut Català de Finances perquè hi puguin accedir de manera ràpida i preferent. Paneque ha dit que no hi ha danys estructurals als edificis afectats.
1: No deixem Barcelona perquè creixen prop d'un 4% els expedients a comerços, terrasses o allotjaments turístics a Ciutat Vella per incompliment de la normativa i soroll. Per primer cop, l'Ajuntament tanca durant un any la terrassa de dos locals reincidents ubicats a la Rambla, que és el carrer més expedientat.
4: El consistori també ha iniciat els tràmits per tancar durant un any 12 terrasses més de Ciutat Vella que acumulen sancions greus. Durant l'any passat es van fer més de 10.000 inspeccions en aquest districte i des del 2023 s'han obert prop de 13.000 expedients. 6 de cada 10 són d'activitats, un 20% d'ocupació de l'espai públic i el 20% restant d'obres. Es concentren sobretot al Raval i a la Barceloneta i les inspeccions es focalitzen en inspeccionar locals reincidents en l'àmbit comercial, terrasses i allotjaments turístics. Albert Valle, regidor del districte de Ciutat Vella.
11: No deixarem de buscar solucions i fórmules per lluitar contra els incomplidors que no respecten la normativa una i altra vegada. Els punts d'impunitat estan desapareixent. La gent és conscient de que no hi ha barra lliure, i mai millor dit, per aquest tipus d'infraccions. Tardarem més o tardarem menys, però en qualsevol dels casos, com repeteixo, serem molt pesats en aquest tema.
4: A una trentena de locals que acumulen incompliments reiterats, el consistori no els aplica la renovació automàtica de la llicència per tenir terrassa.
1: I el nou conseller de Drets Socials, Inclusió, Raúl Moreno, ha fet avui el seu primer acte al càrrec. Ha estat a Terrassa, on ha inaugurat una residència per a persones amb discapacitat. Ràdio Municipal de Terrassa, Quico Simó, bon dia.
12: Bon dia. Doncs la nova residència Amunt per a persones amb discapacitat intel·lectual ja és una realitat. L'equipament s'ha inaugurat aquest dimarts en presència del president del Parlament, Josep Rull, i el nou conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno. Es tracta del primer equipament de la Fundació Ampans fora de la comarca del Bages. La residència Amunt ha estat possible després d'anys de reivindicacions de la coordinadora Capaç i del suport de les administracions. Situat al barri de Sant Llorenç, l'equipament suma 3.000 metres edificats en un terreny cedit per l'Ajuntament. Té 60 places de residència repartides en 10 unitats de convivència. A la planta baixa hi ha el centre de dia per a 20 persones amb espais equipats per a les activitats i necessitats dels usuaris, tot en un espai concebut amb criteris d'accessibilitat i qualitat arquitectònica per promoure l'autonomia personal i enfortir el vincle comunitari. La residència Amunt ha costat 7,8 milions d'euros, una tercera part dels quals finançats amb fons Next Generation.
2: Notícies en xarxa.
1: Obrim plana política, l'independentisme es manifestarà per la Diada a Barcelona, Girona i Amposta i ho farà apel·lant al present i al futur.
4: La manifestació unitària tindrà per lema "I soc i som pel present i pel futur independència" i tornarà a ser descentralitzada amb seus a Barcelona, Girona i Amposta. Pretén canalitzar el malestar de la societat catalana per qüestions com els problemes a Rodalies, les dificultats per accedir a l'habitatge i la situació dels serveis públics o de la llengua. La protesta l'organitzen l'ANC, Òmnium Cultural, l'AMI, la Intersecció Sindical, el Ciemen i el Consell de la República.
1: I l'empresari Julio Martínez no ha aclarit davant del jutge amb qui va mediar l'expresident Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra ni tampoc quan va cobrar.
4: Martínez ha ratificat davant l'Audiència Nacional que l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero va mediar pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra, però no ha aclarit amb qui es va posar en contacte per aconseguir l'ajut ni quants diners va cobrar. Segons expliquen fonts jurídiques presents a l'interrogatori, Martínez ha declarat exactament el mateix que va exposar en l'escrit que va enviar aquest dilluns al jutge i ha confirmat que Zapatero era el que va marcar els passos a seguir per aconseguir finançament per l'aerolínia.
1: Tornem a Catalunya, que retrocedeix en l'assoliment dels objectius per generar energies renovables, segons l'últim informe de l'Observatori de les Energies Renovables, l'Overcat. L'any 2025, el territori ha generat un 3% menys d'energies d'aquest estil respecte de l'any anterior i ha cobert una mica més del 15% de la demanda elèctrica, per sota del 16% registrat el 2024 i molt lluny del 50%, que és l'objectiu fixat al Proencat, el full de ruta oficial del govern. Marc Pijuan, bon dia.
13: Bon dia, Marta. Una de les altres conclusions que es desprèn d'aquest document és l'augment de la dependència energètica. En xifres, enguany s'ha importat un 6,5% d'energia més que l'any 2024. Aquest 2025, de fet, la demanda elèctrica catalana s'ha cobert amb poc més del 16% amb recursos propis i amb prop del 84% amb recursos aliens. Víctor Cusí, portaveu d'Overcat, alerta dels perills de no treballar per revertir aquesta situació.
14: Catalunya importa més electricitat de la que aconsegueix generar amb fonts renovables. Això doncs, és un missatge preocupant que implica doncs, més dependència energètica de l'exterior i, per tant, ens dona problemes de seguretat energètica, de competitivitat i de capacitat de generar aquí l'energia que necessitem.
13: En aquest sentit, Cusí ha volgut destacar la gran quantitat de projectes en tramitació, 231 eòlics i 1.107 fotovoltaics, que permetrien millorar aquesta tendència. Ara bé, ha denunciat que les traves administratives endarrereixen la seva implementació. De fet, des de l'entrada de la documentació i fins a l'autorització per posar en marxa un projecte d'energies renovables, poden passar 900 dies en parcs fotovoltaics o 1.200 en eòlics. A més, Catalunya aplica les taxes de tramitació de projectes més elevades de l'Estat. Per exemple, per un parc eòlic, aquí a Catalunya es paga 9 vegades més que a l'Aragó o 20 més del que es paga a Galícia.
1: Doncs justament, Unió de Pagesos s'ha pronunciat avui amb rotunditat sobre el Plater, el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables, que impulsa la Generalitat i que genera un fort rebuig al territori. Després d'afegir-se a la mobilització dels ajuntaments, ara demanen directament la nul·litat d'aquest pla. Girona FM, Marc Guibas.
15: Unió de Pagesos reclama tornar als orígens i començar a traçar un nou Plater pel principi. D'aquesta manera, l'ENS creu que es podrà impulsar un projecte que protegeixi l'espai agrari. El sindicat sosté, en paraules textuals, que el pla actual és una aberració perquè afecta el 25% del sòl agrari de Catalunya. La coordinadora nacional, Raquel Serrat, explica que han decidit reduir el plec d'al·legacions perquè s'hi puguin sumar altres entitats, particulars i pagesos afectats.
16: Com us hem dit, contemplen 80 pàgines, però el que sí que hem fet és un document resumit de les nostres al·legacions, que on, doncs, a nivell individual o a nivell d'entitat tothom s'hi podrà unir si així ho vol, i ho farem públic a través de xarxes socials i també de WhatsApp perquè pugui arribar a tothom i es puguin unir aquestes al·legacions.
15: Amb el lema "Foc a aquest Plater", s'ha pronunciat d'aquesta manera tan contundent el Pla Territorial Sectorial per a la Generació d'Energia Eòlica i Fotovoltaica.
1: Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, ha inaugurat l'Estany de la Vila, un nou espai humit de 9 hectàrees que recupera part de l'antic estany històric del municipi, dessecat al segle XVIII, per guanyar a terres de conreu i reduir problemes de salut, per exemple, el paludisme. La nova làmina d'aigua torna a obrir la visual tradicional del poble amb la muralla medieval i la Basílica de Santa Maria com a fons. Empordà Televisió, Juanma Buin.
17: Més de 200 anys després que es dessequés per guanyar terres de conreu, Castelló d'Empúries torna a mirar-se al mirall de l'aigua. El municipi ha posat en marxa l'Estany de la Vila, un nou espai humit de 9 hectàrees que recupera el paisatge històric del segle XVIII amb la silueta de la muralla medieval i la basílica de Santa Maria reflectides a la bassa. El projecte, finançat amb 700.000 euros dels fons europeus Next Generations, funciona gràcies a l'aportació d'aigua regenerada de la depuradora d'Empuriabrava. Més enllà del blau paisatgístic, el nou estany es converteix en una nova porta d'entrada als aiguamolls de l'Empordà. L'espai inclou illes per a la fauna, tres observadors d'ocells i caixes niu per a ratpenats que ajudaran a controlar els mosquits de forma natural. Un projecte on biodiversitat, patrimoni i turisme sostenible es donen la mà al cor de la comarca.
1: Doncs de l'Alt Empordà al Baix Empordà, perquè avui a Parlavà, reunió d'alcaldes i alcaldesses de la comarca per reivindicar accions concretes a la carretera G643 entre Torroella de Montgrí i la Bisbal a causa de l'alta sinistralitat. I és que les dades indiquen que es produeix un accident cada 15 dies. Televisió de Costa Brava, Marc Montes, bon dia.
18: Bon dia. Avui des de Parlavà, la plataforma ciutadana del Baix té prou excuses amb aquesta proposta de les carreteres segures en el Baix Ter, convoca una reunió d'alcaldes i alcaldesses del territori per informar que a les carreteres, com per exemple la que va de Torroella cap a Rupià, tristament hi ha molts accidents que, malauradament, molts acaben en morts de ciutadans i volen reivindicar això i donar a entendre aquest problema que tenen en el territori, perquè no hi hagin més morts i hi hagin menys accidents. I ja són 21 els ajuntaments que han signat i aprovat la proposta.
1: Gràcies, Marc Montes, des de Televisió de Costa Brava, per aquesta última hora, i ara és moment per a la informació cultural. El Palau de la Música Catalana proposa una experiència immersiva protagonitzada pels cors de l'Orfeo Català, aprofitant un nou accés. Es tracta d'una entrada directa des de la Via Laietana, que serà a la vegada centre d'atenció al públic, museu i botiga. S'espera que sigui accessible a partir de la tardor. David Navarro, bon dia.
19: Bon dia. La nova porta del Palau està situada en uns baixos de Via Laietana, cantonada amb el carrer Ramon Mas. Només entrar, un recorregut temàtic introduirà el visitant en la història del Palau mitjançant recursos audiovisuals i peces expositives. Al centre d'aquest trajecte es trobarà el nou espai d'atenció al públic, que substitueix les tradicionals taquilles. L'espai també acollirà la nova botiga del Palau i integrarà un espai immersiu. Una petita sala on, com ha explicat la responsable del projecte, Judit Pi, prèvia compra d'entrades podrà escoltar els cors de l'Orfeo Català interpretant una peça creada per a l'ocasió pel compositor Marc Timón, el Cor Infinit.
20: Per tenir aquella experiència que després d'una visita guiada o depèn de quins concerts no pot tenir tothom, que és escoltar l'Orfeo Català. L'Orfeo Català, ànima del Palau, doncs serà aquest petit espai on tindrem una mostra.
19: La porta del darrere del nou accés dona al carrer del Palau de la Música, una de les entrades a l'edifici modernista. El projecte es troba en fase de finalització i s'espera que comenci a funcionar com a molt tard a l'octubre. Per gaudir de l'experiència immersiva, però caldrà esperar fins al novembre.
1: I Gerri de la Sala, al Pallars Sobirà, acollirà durant 10 dies la tercera edició del Tabaca Film Fest. El Festival de Cinema Mitològic dels Pirineus se celebrarà entre el 18 i el 27 de setembre. Ho aulla i de ràdio, Carla Serrano.
21: Enguany, el festival presenta moltes novetats, com són que s'amplia la durada de 4 a 10 dies i que s'incrementen els premis. Així ho ha explicat Ivana Minyo, una de les directores del festival.
22: Creixem en dies, creixem en premis, en dotacions de premis, creixem en activitats, creixem en impacte social, això és molt important per nosaltres. Aquest any ho hem pogut consolidar una mica més, aquest apartat, en sostenibilitat també i en implicació al territori.
21: Minyo també ha afegit que també s'incorpora un fil conductor conceptual, els animals mitològics i les bèsties simbòliques, que es reflecteix en l'unicorn del cartell de la nova edició. El primer cap de setmana, del 18 al 20 de setembre, portarà al cinema i diverses activitats culturals a diferents espais del Baix Pallars, amb un format més íntim. Entre setmana, el festival desplegarà la seva nova proposta educativa als instituts de Sort i la Pobla de Segur, amb projeccions i tallers de creació audiovisual. Finalment, del 24 al 27 de setembre, Gerri de la Sal concentrarà la major part de les sessions de cinema, la resta de la programació cultural i la gala de lliurament de premis.
1: I arriben els esports. Avui en companyia de Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. La Supercopa ACB es disputarà a l'Olímpic de Badalona i ja coneix els emparellaments.
6: Bon dia, Marta. La primera semifinal la disputaran la Penya i el Baskonia i la segona el València i el Barça el 19 de setembre. Els quatre equips jugaran per assegurar-se un lloc a la final que es disputarà el 20 de setembre. Albert Guerra, Radio Ciutat de Badalona.
0: L'equip baloní disposa del factor pista com a anfitrió i també la il·lusió màxima pel fet de jugar davant la seva afició. L'arribada de Nicola Provitola ha disparat les expectatives i també la compatibilitat de l'equip, un Labro que a més sap de sobres el que és guanyar contra el Baskonia amb aquell partit de Copa del Rei de 2019 a Madrid en la memòria, on l'argentí va acabar amb 50 de valoració. El base serà una de les moltes noves peces que tindrà el conjunt verd i negre, un fet també a tenir en compte en aquest començament de temporada amb la Supercopa com a primera competició oficial. Aquesta és la valoració del director esportiu de la penya, Jordi Martí.
3: No nosaltres, sinó els quatre equips. Tenim gent nova per fer els equips, però vaja, serà una miqueta veure les noves propostes de cada un, veure com ens encaixa l'equip i intentar veure quina mentalitat competitiva tenim i mostrem.
0: L'altra semifinal, Barça-València, és una reedició de les finals de l'ACB d'aquest any, en el que serà també un partit amb molts al·licients i amb dues plantilles molt noves.
6: L'assessor del Barça, Jordi Trias, valora el fet de reeditar la final de l'ACB contra el conjunt valencià.
7: Un repte, un plan venjança també esportiva, evidentment, però el València sabem que va fer una final increïble i ara doncs estem reforçant-nos i és un emparellament que jo crec que ens agrada a tots.
6: I encara en bàsquet i en l'òrbita blaugrana, avui ha anunciat una nova incorporació. Es tracta de Stanley Umude, jugador nord-americà de 27 anys i 1,98 m i signa per dues temporades. El jugador nascut a Portland viurà la seva primera experiència europea després d'haver passat per l'NBA en equips com els Detroit Pistons, els Milwaukee Bucks i els San Antonio Spurs. En futbol, Joan Laporta ha tornat als Estats Units on va viure la final del Mundial. El president blaugrana s'ha mostrat feliç pels jugadors del Barça que van alçar la Copa del Món i ha avançat quan serà la presentació de Yedemi.
23: Molt orgullós que avui jugadors del Barça siguin campions del món.
6: Doncs demà serà la presentació de l'exjugador del Borussia de Dortmund. L'Espanyol jugarà aquesta tarda el segon partit amistós de la pretemporada del conjunt blanc i blau, que continua l'estada a Torremirona, s'enfrontarà al Pau Francès a partir de 7:45 de la tarda al municipal de Peralada, un conjunt pericú que arriba als 33.000 socis i és a prop dels 29.000 abonats, xifres que superen les de fa un any en més de 6.000 altes noves com a socis i també en gairebé 6.000 abonats més. I a la Lliga AF, el Badalona Women continua perfilant la seva plantilla de cara al curs 26-27. Les badalonines s'han fet amb els serveis de Mirari Uria, la davantera guipuscoana arriba procedent de la Reial Societat, equip que s'ha classificat per disputar la Champions. La jugadora de 23 anys acumula 4 temporades a la Lliga AF amb un total de 134 partits i 11 gols marcats.
1: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
24: Ràdio Montornès. 91.2 de la FM. Els grups municipals parlen. Aquest dimarts, a les 7 del vespre, entrevista...
25: José Montero, alcalde i regidor de Montornès en Comú.
24: Els grups amb representació a l'Ajuntament repassen l'actualitat municipal.
25: A Ràdio Montornès.
24: La ràdio d'aquí.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La Fiscalia del Tribunal de Comptes veu improcedent i necessari que el mateix òrgan hagi donat 10 dies a les parts del procediment contra una trentena d'exalts càrrecs dels governs d'Artur Mas i Carles Puigdemont per presentar al·legacions sobre l'aplicació de la llei d'amnistia. El Ministeri Públic recorda que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va descartar la setmana passada que els líders independentistes fessin ús dels fons comunitaris i que la sentència del Suprem no conté cap referència a una possible procedència comunitària dels béns malversats. Per cert que justament avui també el Tribunal Suprem ha ratificat l'autorització per destruir quasi tots els objectes decomissats pels Mossos d'Esquadra durant l'1 d'octubre, com és el cas de les urnes de plàstic per votar. En considerar, diu que no tenen un propietari conegut i que dubta del seu valor històric. Ha desestimat així els recursos de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Raül Romeva contra la decisió de l'abril passat de permetre la destrucció d'aquest material que demanaven els Mossos, tot i que s'hi ordenava, recordem-ho, que es conservessin una o dues mostres de cada objecte. La decisió, per cert, no es pot recórrer. I el govern ha aprovat ajuts immediats per als afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona. Per als veïns seran bestretes a compte de les indemnitzacions futures. I per als comerços es facilitarà finançament preferent. Sílvia Paner, que és la consellera portaveu.
3: I fa bestretes a futures, a descomptar, si em permet l'expressió, de les indemnitzacions que es tancaran ja un cop la investigació feta i un cop, però, com els deia, des del govern el que hem volgut fer és dir, escolti, les indemnitzacions, la investigació, tot això ja vindrà, però ara el que hem d'atendre és a qui no té culpa de res, que són els veïns i veïnes i els comerços afectats i l'activitat econòmica. I per això hem articulat aquests ajuts i aquestes bestretes. I llavors,
2: Barcelona instal·larà amortidors d'impacte per a motoristes a les sortides de les rondes i a la Gran Via. Altres punts que s'estan estudiant per col·locar-ne són túnels com el de les Glòries, el de les Ceps o el de la Ronda del General Mitre. Es tracta d'una nova prova pilot que es preveu fer el 2027 amb uns 6 dispositius amb capacitat d'absorbir impactes de fins a 50 km per hora. A banda, també es farà una altra prova pilot per millorar la visibilitat d'elements urbans i obres amb colors reflectants i de línia 2. Darrer punt d'esports, possible final catalana. La Supercopa de l'ACB, Penya contra Baskonia i València-Barça seran les semifinals de la competició que es disputarà del 19 al 20 de setembre. Per tant, l'Olímpic de Badalona serà de la Supercopa i podrà viure el partit amb un títol de dos catalans.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxán. Au, ja m'ha acabat.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Detenen una segona persona per la mort d'un menor a 13 al parc de la Pegaso de Barcelona a principis de juliol. En el marc d'una interpel·lació sobre inseguretat i cossos policials al Parlament, la consellera d'Interior i Seguretat, Núria Parlon, ha comunicat que s'ha arrestat el presumpte sicari de la víctima després, recordem, d'una anterior detenció el passat dia 4 de juliol.
3: Avui s'ha detingut el presumpte sicari del jove de 15 anys que va morir en el parc de la Pegaso. Ja s'havia fet una detenció anteriorment, avui s'ha fet una segona.
2: Es va decretar presó provisional sense fiança per al primer detingut. I el Consell de Ministres prohibeix fumar i vapejar als menors de 18 anys i amplia els espais sense fum des de les terrasses dels bars i restaurants fins als campus d'universitats. Són punts destacats a l'avantprojecte de la nova llei antitabac que el govern de Pedro Sánchez ha enllestit abans d'anar de vacances i que haurà d'aprovar això sí al Congrés. El Consell de Ministres també ha aprovat la nova llei de medicaments i productes sanitaris que vol garantir més equitat, diuen, d'accés als fàrmacs i accelerar la incorporació de nous medicaments al Sistema Nacional de Salut. Mònica García es ministra de Sanitat.
4: La ley persigue también otros tres grandes objetivos. Uno es incorporar antes los medicamentos innovadores que llegan al mercado y que necesitan los pacientes. Queremos agilizar, queremos modernizar el acceso temprano a los medicamentos innovadores. La segunda es aumentar la presencia de genéricos y biosimilares, generar competencia, generar ahorro. Y la tercera es dotar al Sistema Nacional de Salud de más herramientas para poder prevenir y para poder afrontar los desabastecimientos.
2: Més qüestions. La diputada de Junts, Ana Navarro, ha anunciat la renúncia a la seva acta durant la reunió del grup parlamentari. Segons un comunicat de la formació, Navarro deixa l'escó per motius personals i professionals, tot i que continuarà, això sí, formant part de la direcció permanent i de la direcció executiva de Junts. Va ser elegida diputada a les eleccions del 2024, anava de número 2 a la llista de Carles Puigdemont. I parlem novament de calor. La primera meitat de l'estiu d'aquest 2026 ha estat la més càlida registrada a Catalunya des de 1950. Entre l'1 de juny i el 15 de juliol, la temperatura mitjana ha presentat una anomalia de 3,8 graus, més superant el rècord establert l'any passat de 3,6. I entitats ciclistes rebutgen la supressió de la bicicleta compartida a Barcelona i exigeixen una nova regulació. El Bicicleta Club de Catalunya, amb el suport del Catalunya Camina, Eixample Respira, Revolta Escolar i la xarxa de bicibusos de Barcelona, ha rebutjat la decisió del govern municipal de no renovar les llicències dels serveis de bicicleta compartida.

0: Els grups municipals parlen. Aquest dimarts a les 7 del vespre, entrevista...
1: José Montero, alcalde i regidor de Montornès en Comú.
0: Els grups amb representació a l'Ajuntament repassen l'actualitat municipal.
1: A Ràdio Montornès.
0: La ràdio d'aquí.
2: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. El món que hem construït ens obliga a ser algú, a reafirmar-nos de manera constant i sentir-nos aprovats. Hi ha qui diu que ens hem convertit en identitats i en motors autònoms que han oblidat la comunitat i la fragilitat. De tot plegat en parlarem amb el filòsof Nacho Bañeres, que ha escrit Despertar del narcisismo, un llibre que ens planteja com trencar amb els motlles que ens hem imposat. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Radó, recollirem una recomanació literària de Concha per Ramon, analitzarem una nova dada amb Núria Radó i parlarem amb Genís Fucho Rius, d'espiritualitat i de psiquiatria, al suplement IE. Per acabar, dedicarem el like a l'exposició de Susan Ramírez, Traços de l'ànima. La mostra es pot veure a l'Ateneu de Lleida fins al 29 de juliol i és una oportunitat per descobrir l'obra d'un artista que es pren l'art com una manera de canalitzar les emocions. La pintura d'aquesta maresmenca connecta amb la natura, l'univers femení i l'expressivitat dels rostres. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem!
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
2: Hola, Laura. S'acosta al final de temporada i cada cop també fa més calor, però avui no parlaré de cap de les dues coses. Oh. Com tots sabem, s'està disputant el Mundial de Futbol, que ja li queda molt poc per acabar, i per fa unes setmanes vaig parlar-ne per tota la polèmica que hi va haver al voltant de l'organització i avui, sorpresa, en tornaré a parlar i no per analitzar tàctiques ni resultats.
0: Jo sé que m'agrada molt el futbol, ho respecto, Carles, però tinc l'esperança que no parlarem d'una pilota rodant, sinó que ho farem d'altres coses, no?
2: Doncs no gaire. A mi el futbol m'agrada moltíssim, però malauradament és un esport que involucra moltes coses que no són gaire agradables, diria jo. Vam parlar un cop de l'esports washing, també altres vegades n'hem parlat, però sempre hi ha hagut el racisme per al mig, i aquest cop em sembla que tornarà a ser així. Tot plegat comença arran del partit de vuitens de final entre Paraguai i França, que va acabar 1-0, i que va ser bastant violent, et diria, sobretot per la manera de jugar dels jugadors sud-americans que van posar les normes una mica al límit.
0: Recordo que havíem parlat dels càntics racistes en un partit d'Espanya, no? Però què ha passat aquesta vegada?
2: Doncs aquest cop el racisme no es va fer palès al camp, sinó que va ser a posteriori. Com et deia, el partit es va escalfar i després de rebre un tracte molt dur per part dels paraguaians, Mbappé, el davanter de França i del Real Madrid, va a celebrar la victòria davant dels seus rivals, els seus contrincants. No és algú estrany, totalment normal, i va ser a modo de revenja pel tracte doncs, que havia rebut durant els 90 minuts.
0: He vist que molts partits del Mundial han acabat amb els jugadors enfrontats entre ells, però si dius que no va passar dins del camp, on es va produir l'actitud racista? Van ser els aficionats, a les xarxes, per exemple?
2: No vull posar el focus en els aficionats, que segurament devien haver-hi comentaris d'aquesta mena, sinó en les declaracions que Celeste Amarilla, senadora paraguaiana, va fer a Twitter, o com se li diu ara, X. Llegeixo la piulada textualment, perquè crec que no fa falta que faci res més. Bàrbar, no va aprendre ni a escriure. En lloc de llet materna xuclava cocos. I el més instruït que va sentir eren ximpanzés. Li hauries d'haver mostrat el dit, Orlando Gil. Orlando Gil és el porter paraguaià a qui Mbappé no va saludar en acabar el partit. Sincerament, em sembla surrealista que un representant polític faci aquesta piulada.
0: Surrealista em sembla poc, o sigui, m'has deixat astorada.
2: Qui es devia quedar desencaixat és Mbappé, qui va respondre a la senadora acusant-la de racista, que més que una acusació em sembla una descripció. Després, la senadora va demanar perdó i va reclamar al francès que també li demanés perdó per haver-li dit racista. Jo em pregunto i què més vol aquesta dona, perquè no em sembla ni mig normal. Arran d'això, fins i tot l'ONU ha donat suport a Mbappé davant les paraules d'Amarilla, que consideren menyspreables.
0: No m'estranya, és un escàndol.
2: tot plegat a mi també em sembla lamentable. De fet, em volia parlar per fer la següent reflexió, que ja l'he feta alguna vegada al llarg de la temporada. Si els representants polítics no donen un bon exemple, cap a on anem? Molta gent els considera exemples a seguir i cada cop es converteixen en representants ultra, sense miraments ni cap mena de vergonya. Si volem construir un món en què el respecte sigui la pedra angular, em sembla que persones com Celeste Amarilla han d'estar ben lluny de la política i del focus mediàtic.
0: Tota raó, Carles. Moltes gràcies. És moment ara de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
3: Tot el que l'envolta neix d'una gran paradoxa. Pràcticament tothom sap qui és ella, però pràcticament ningú sap com es diu. L'agost de 2008 treballava com a socorrista en una piscina d'una urbanització de Sant Sebastián de los Reyes, a la perifèria de Madrid. Per error va barrejar diversos productes químics que es feien servir per al manteniment de la piscina i això va provocar un núvol tòxic que va fer necessari desallotjar la zona i activar els serveis d'emergència. Quan els periodistes van arribar al lloc dels fets i ella va explicar què havia passat, en un atac de sinceritat va acabar confessant que l'havia liat parda. Aquestes quatre paraules, la he liado parda, la van convertir de seguida en una estrella del submón de bromes d'internet, memes i programes de zapping. Ara han passat gairebé 18 estius. La socorrista, que en aquell moment tenia 18 anys, ara en té 36, i ben poca cosa en deu quedar de la noia que va cometre un error un dia. Però durant aquests 18 anys les pantalles no han deixat de recordar-li, convertint-la en objecte de burla contra la seva voluntat. No deu ser fàcil aparèixer constantment a teles i telèfons i que, a més, sigui per una pífia. Segurament farta de tot plegat, l'any 2021 va posar una denúncia per danys morals contra A3 Media, que va ser qui va gravar aquell tall que, tot s'ha de dir, posteriorment ha sortit a totes les altres cadenes. Finalment, després de diversos recursos, ara l'Audiència Provincial de Madrid ha condemnat el grup de comunicació a pagar-li 50.000 euros com a indemnització i també a esborrar 9 vídeos en què es feia servir la seva imatge i la seva veu sense finalitats informatives. Més enllà de la indemnització, però, el gran triomf per ella serà si d'aquí un temps bona part de la societat l'hem oblidat.

El sistema ens ha convertit en narcisistes empedreïts, però encara som a temps de canviar-ho. De seguida ens endinsem. Abans, però, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: He de dir que no m'esperava això, no sé ni com reaccionar.
1: Simplement estem parlant de narcisisme. I com parlem del Mundial, que també ha parlat del Mundial el nostre company Banks, doncs què dir, parlar de CR7, que la selecció espanyola va jubilar l'altre dia al Nano. Que
0: tot
1: és,
0: lligat.
1: Sí, CR7 és Cristiano Ronaldo i jo crec que és la persona més narcisista que he vist a la capa de la Terra. Només cal veure les seves declaracions després del partit contra Espanya, el que va arribar a dir de tot el que ha aconseguit Portugal és gràcies a mi, bueno, ell mateix.
0: Crec que podem compartir l'opinió de Pere Sánchez.
2: Sí, de fet, això, quan va acabar el partit va dir, abans de mi Portugal no havia guanyat res, ara tenen tres títols, així que avui parlarem de nosaltres mateixos, com faria Cristiano Ronaldo, i del món que ens hem creat o que hem solucionat. Fa temps tot girava entorn de Déu, era el creador del món i el motiu pel qual passaven les coses. Ara, en canvi, ens creiem que tot passa per nosaltres i que el centre del món som nosaltres. A causa d'això, hem construït una visió narcisista i completament productiva que ens dissol com a comunitat i que ens aïlla. Ara bé, mai és tard per capgirar la situació i funcionar d'una altra manera. Per aquesta esperança advoca Nacho Bañeres, filòsof que ha escrit Despertar del Narcisismo, un llibre editat per Siglantana, que ens vol fer aturar i reflexionar d'aquest fenomen a través de la filosofia.
0: Moltes gràcies, Carles. És moment de saludar doncs el nostre primer convidat d'aquesta setmana, és Nacho Bañeres. Nacho, benvingut a Valors a l'Alça. Com està?
3: Hola, encantat d'estar bé aquí. Gràcies.
0: Gràcies a vostè per acompanyar-nos. En aquest llibre es parla, ja surt en el títol, de narcisisme, però també, en certa manera, de vulnerabilitat. Com es relacionen aquests dos conceptes?
3: Sí, el que plantejo en el llibre és que el narcisisme és una manera d'escapar-nos de la nostra condició vulnerable, no? Una manera de sostenir, però una manera de sostenir que porta molts problemes, la nostra condició vulnerable, que en realitat és difícil de sostenir, és difícil de viure com a éssers humans amb aquesta condició.
0: És possible despertar-nos del narcisisme que actualment impregna la societat?
3: Bé, jo crec que aquest és un camí que cal fer, que és possible fer-lo i que és possible fer-lo com un procés que implica això, reconèixer que com a éssers humans tenim un conjunt de característiques que ens aterren a terra, és a dir, que som éssers que fem preguntes que no podem respondre, que tenim incertesa davant del futur, que evidentment som conscients de la nostra mort i que hi ha tots conjunts i molt més d'altres de característiques, doncs fan difícil viure el dia a dia.
0: De fet, comentàvem amb l'equip del programa que és curiós com ens hem acabat convertint en éssers narcisistes sent una espècie gregària i dependent, no?
3: Sí, perquè la pastanaga que tenim al davant és molt seductora. Tenim una pastanaga que ens promet realitzar-nos, que ens promet autenticitat, que ens promet valoració dels altres i mirada dels altres, i és, com dic, una pastanaga molt seductora. I quan veiem que tothom ho fa o que la majoria ho fa, doncs també això ens empeny a copiar-ho.
0: Hi ha possibilitat de deixar de ser narcisistes? És a dir, d'anar una mica cap enrere, deixar de sentir-nos que som el malic del món?
3: És que anar perseguint aquesta pastanaga és frustrant perquè s'aconsegueix potser a vegades, però el dia següent ja has de tornar a perseguir una altra pastanaga, per tant és frustrant i alhora és molt cansat, és esgotador, de fet. I jo crec que recuperar o tenir present tant la frustració com aquest esforç titànic, doncs jo crec que són dues vies per poder apropar-nos a la vulnerabilitat. I com dius tu també, en una societat molt individualitzada, on cadascú persegueix la seva pastanaga, desfer-nos o allunyar-nos una mica o posar la qüestió també permet trobar-nos amb l'altre, no? Que jo crec que és una cosa que està faltant i que també és un camí d'alliberació.
0: Que de fet sembla que ens haguem obsessionat molt en crear una identitat, no? I que tot es focalitzi en això.
3: Clar, és que hem perdut referents que abans teníem com filosofies, ideologies, religions, hem perdut tot això o s'ha quedat més en un món on més escèptics, som més escèptics respecte a tot això, i aleshores l'únic referent que tenim som nosaltres mateixos, d'una forma molt individualitzada. Clar, això fa que, bueno, que estiguem en la nostra bombolla i també fa més difícil sortir-se'n d'ella.
0: Per tant, ens sentim còmodes en aquesta bombolla, en la nostra identitat.
3: No diria que còmodes, perquè a poc que escoltem la nostra identitat, mai arribem a tenir la sensació d'encaix. Mai solucionem les escletxes que traspua la identitat. I la identitat tampoc té mai la capacitat de respondre a totes les nostres preguntes, no? Jo, amb la meva identitat, no puc respondre què faré dintre d'aquest estiu o dintre d'un any. No puc respondre ben bé totes les preguntes. Per tant, ja me n'adono que la identitat no és la solució, per bé que alhora també me n'adono que no tinc moltes eines, que com a societat avui en dia no tenim moltes eines a la mà per respondre.
0: Abans que parlava de referents o de la manca de referents, tenim una de les cites, no, a Nietzsche, amb el tema de la mort de Déu, que en certa manera ens obliga a trobar un referent en allò individual, potser, és a dir, en convertir-nos nosaltres mateixos en el nostre propi guia, per dir-ho d'alguna manera.
3: Clar, aquí hi ha una cosa molt maca, no? Això que dius de poder-nos convertir en la nostra guia, és a dir, a dia d'avui, havent perdut els referents absoluts, no ens queda una altra cosa que estar en una actitud de cerca, no? I una actitud de cerca a nivell individual, encara que hi afegeixo que estaria molt bé poder-la compartir amb els altres, no? Poder-la fer-la més col·lectiva i que estigués més explicitada a nivell social. Això té un punt molt positiu, però alhora també és una càrrega en la mesura en què, havent perdut aquests referents externs, diguéssim, fent-la individualment, és una cerca molt pobra.
0: Mm-hmm. Sovint es parla del nihilisme des d'un sentit pejoratiu, però crec que vostè no defensa aquesta posició, oi?
3: No, tot al contrari. Tot al contrari. Jo crec que, diguéssim, acceptar el nihilisme és alliberador. Però com presento el nihilisme? Doncs el presento dient que a dia d'avui no hi ha cap veritat absoluta ni cap ètica absoluta. Això no vol dir que no hi hagin relatives, és a dir, que no hi hagin petits referents de veritat i d'ètica, per exemple, que tinguin el seu sentit en un moment i en un lloc determinat. Clar, això fa més relatiu tot, però alhora també ens empenya, això que anem dient, no?, a construir, a que això sigui una tasca de construcció on també té més encaix la vulnerabilitat, perquè quan hi ha solucions definitives absolutes, aquí no es visibilitza lo singular. Llavors, el nihilisme permet que aparegui les respostes singulars, les respostes contingents i les respostes arrelades a un temps i a un lloc. Això crec que és molt alliberador. I també és alliberador que també, diguéssim, les promeses que tota metafísica, que tot discurs absolutista ofereix, com són el cel, l'alliberació, la saviesa, la il·luminació, queden també posats més en qüestió i això facilita que acceptem més la nostra vulnerabilitat, que sempre estarem desencaixats i que això forma part de la vida. I que potser tenint-ho més en compte ens és més fàcil acceptar-ho.
0: Uh-huh. Abans parlava del fet que no hi ha cap veritat ni cap ètica que siguin absolutes. Amb els valors passa una cosa similar? No sé fins a quin punt els valors que coneixem com a cristians han mutat cap a valors més de mercat.
3: Sí, no hi ha valors absoluts, però els valors no han desaparegut. L'ésser humà és un ésser que conviu amb valors i avui està clar que aquests valors estan acaparats pels valors del paradigma.

0: sin valors, sinó que aquests valors són més difícils de veure perquè són valors que juguen en l'àmbit de lo mercantil, però que no obstant, no, l'han extrapolat i ara són valors existencials, no, de vida.
1: Abans parlàvem d'alliberar-nos. Si el sistema, si el poder ens modela, ens organitza i ens distribueix la subjectivitat d'alguna manera, podem arribar a alliberar-nos realment? Podem ser realment lliures o estem encara massa supeditats al capital?
0: Lliures absolutament no ho serem mai, no ho serem mai. La condició humana és més vulnerable, és més desencaixada, però que no ho siguem mai no devalua el procés que sí podem fer. I el procés que sí podem fer és mirar cap a l'horitzó i anar a assolir una mica més de llibertat de la que ara tenim. Jo crec que això sí que és una cosa que podem fer. I és una tasca molt filosòfica d'adonar-nos, perquè implica adonar-nos com ens estem construint com a persones, com a societat, implica també posar-ho en qüestió i finalment també demana pensar, imaginar noves formes d'estar que siguin més properes a facilitar-nos una major llibertat.
1: Vostè diu que la identitat no s'oposa al sistema actual, sinó que el reprodueix en l'àmbit íntim. Aleshores, com és que l'esquerra porta tant de temps obsessionada amb les identitats?
0: Les esquerres s'han ficat amb el tema de les identitats perquè hi ha un conjunt de col·lectius que han necessitat mostrar les seves identitats per diferenciar-se d'una identitat homogènia i, per dir-ho ràpidament, la normativa, l'única que era possible. Aleshores, posar el focus d'atenció en diferents identitats ha permès trencar la idea de que la identitat només és una. No, d'identitats hi ha moltes perquè totes elles són diferents formes de construcció, diferents formes de presentar-nos, diferents formes d'estar en el món, diferents formes d'entendre la sexualitat o el gènere, que demostren que són construccions. I crec que en aquest sentit l'esquerra les ha volgut reivindicar, doncs, per facilitar la llibertat de cadascú.
1: Li demanaré que acabem aquesta entrevista reflexionant sobre la productivitat, perquè de fet exposa que la frase de Descartes, penso, després existeixo, s'ha transformat en certa manera a produeixo, després tinc un valor. Hem deixat de ser un ésser conscient per ser un element productiu.
0: Sí, jo crec que la nostra societat viu a un nivell molt horitzontal. S'ha perdut la verticalitat. S'ha perdut la verticalitat i amb verticalitat em vull referir a les preguntes que l'ésser humà el relacionen amb el sentit, amb el misteri, amb l'existència, amb l'ètica, amb els altres. Això s'ha perdut. I no solament s'ha perdut, sinó que s'ha donat més valor a l'acció, al fer. I a un fer que contínuament ha d'estar fent, no? Que contínuament ha d'estar en una roda i que se sent culpable quan aquesta roda s'atura o quan para o quan es troba amb el silenci, perquè ha perdut, no, les referències verticals o la capacitat d'estar en una verticalitat. I aleshores això ho trobo a faltar perquè si no hi ha verticalitat, si no hi ha la possibilitat de fer preguntes com a mínim, no hi ha la possibilitat de obrir-nos a alternatives, a altres formes de viure diferents a aquesta tan horitzontal, no? Tan terrenal, tan material.
1: És curiós, no?, com formant part d'un sistema capitalista que necessita molts engranatges, ens haguem acabat tornant més individualistes, tenint en compte que sense la resta potser no acabem de fer res, no? Necessitem tornar a fer-nos vulnerables, a acceptar que sense la resta no som ningú, en certa manera.
0: Clar, és que sense la resta no som ningú. Sense la resta jo no podria haver nascut, jo no podria haver crescut, jo no podria haver rebut un llenguatge, jo no podria haver-me educat. Sóc el resultat dels altres. Per tant, els altres tenen molt més preeminència que jo mateix, que sóc el resultat dels vincles i les relacions que he tingut amb els altres. I jo crec que això estaria molt bé tenir-ho en compte, perquè em permet desenfocar l'atenció de mi mateix i posar o preguntar-me com són els meus vincles, com són les meves relacions i com estan els altres.

0: Jo crec que aquesta xarxa, a més, és important per adonar-nos que moltes vegades el patiment que tenim és compartit i que si el compartim podem trobar solucions comunes o compartides també.
1: És només un tastet del que trobareu al llibre Despertar del narcisismo, la solidaritat de los conmovidos, l'escrit del filòsof Nacho Bañeres, amb qui hem compartit uns minuts i moltes reflexions. Nacho, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
0: Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
1: Igualment. Descobrim què destaca d'aquesta entrevista a Carles Bancs. Carles, quin ha subratllat?
2: N'he subratllat el que ha dit sobre que posar el focus en diferents identitats ens ha permès que no només sembli que existeixi una identitat hegemònica.
1: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
1: En aquest programa ens agrada molt obrir espais de reflexió i tot sovint aquesta reflexió sorgeix a partir d'una dada. A la revista Valors hi ha tres persones que s'encarreguen de recollir-ne de dades, però sobretot de posar-les en context. I una d'aquestes persones és la doctora en biomedicina, Núria Redó. Núria, com estàs?
4: Bé, molt bé.
1: Avui de quina dada ens parles?
4: Mira, avui venim a parlar de loteria i us parlo dels 175 milions d'euros que van a les arques de l'Estat fruit del sorteig de la loteria de Nadal, a l'Estat espanyol, em refereixo. I això ens porta a pensar o plantejar-nos el dilema o la pregunta ètica de si realment és ètic o si realment és legítim que l'Estat espanyol en aquest cas, es financi amb jocs d'atzar.
1: És una bona pregunta, eh?
4: Sí, perquè d'una banda té un punt a favor, diguéssim, que són més ingressos i en un context que acumulem anys o dècades de retallades i que, de fet, a les polítiques públiques sempre doncs, estarem a favor que com més diners hi puguem destinar, doncs millor, té una contrapartida i és aquesta manera d'aconseguir-los. Els recursos són ètics perquè, d'una banda, els estudis demostren que qui juga més a la loteria són les rendes més desafavorides, per tant, acabem... estic fent una extrapolació, evidentment, però que les polítiques públiques són finançades no pels més afavorits, no per la gent amb més rentes més altes, sinó, en aquest cas, amb aquesta font d'ingressos de la loteria, per les rentes més baixes. Per tant, estem eixamplant o afavorint o potenciant les desigualtats. D'altra banda, també l'altra pregunta és, en un marc on dediquem recursos públics per prevenir les addiccions, potenciem també amb recursos públics o aconseguim recursos públics gràcies. No estic dient que tothom que jugui a la loteria tingui problemes d'addiccions amb el joc, però sí que és veritat que hi ha aquesta contradicció en l'Estat, que d'una banda vol evitar una cosa que d'altra banda en surt beneficiat. D'altra banda, també, evidentment, una tercera cosa que nosaltres jutgem o mencionem com a negativa, que és... Estem reproduint que l'atzar sigui un camí legítim per aconseguir la prosperitat, o sigui, que fer-se ric perquè sí, diguéssim, és legítim, que això tampoc sé si ha de ser la missió de l'Estat espanyol. I per últim, això que aquest text va ser escrit al voltant de Nadal, no podem oblidar que la loteria es fa per Nadal, que és un temps simbòlicament carregat, i que probablement estem no és un accident que sigui per Nadal, probablement estem fent servir aquest context emocional privilegiat i que estem, diguem, ja per creients com per no creients, que per què necessitem, per què vinculem el Nadal amb la necessitat de diners, amb què és un moment útil, diguéssim, per fer-se ric. No sé, diria que se'ns veu una mica el llautó si llegiu aquesta peça.
1: És increïble com d'una sola dada en podem extreure tantes preguntes, no? Tantes reflexions d'aquests 175 milions d'euros aproximadament que van a parar a les arques públiques de l'Estat a través dels premis de la Loteria de Nadal. Un munt de preguntes que la Núria Redó ens ha posat sobre la taula a través d'aquesta dada que avui ha estat protagonista en aquesta secció. Núria, moltíssimes gràcies.

0: Cada trimestre, la revista Valors, amb la col·laboració d'Audier, publica el suplement IE, Intel·ligència Espiritual. Aquest mes, David Casals parla amb Janice Fucho Rius, que és psiquiatra i treballador a la Clínica Galatea, sobre el paper de l'espiritualitat en l'assistència psiquiàtrica que ofereixen els professionals del sector sanitari. En podem parlar amb ell mateix. Janice Fucho Rius, benvingut a Valors a l'Alça, com estàs?
1: Hola, què tal? Bona tarda.
0: En primer lloc,
1: gràcies per invitar-me.
0: Gràcies a tu per acceptar. De fet, m'agradaria preguntar-te d'entrada per què és important que els professionals de la salut rebin un acompanyament, sobretot pel que fa a la seva salut mental, l'imagino.
1: Bé, doncs, al final, els professionals de la salut és un col·lectiu, som un col·lectiu que estem molt exposats a situacions de l'impacte emocional, no? Tant l'abordar el patiment agut d'una patologia aguda, com a vegades també el que és acompanyar pacients que tenen malalties cròniques, malalties complexes, i aquesta càrrega, que és així, no? més pròpia de la nostra professió, pot comportar doncs, malestar emocional, a vegades situacions d'estrès, burnout, no? En algunes persones això pot acabar complicant no, algun quadre d'algun episodi depressiu, algun trastorn d'ansietat o inclús d'ús de substàncies, no? I bé, per aquesta càrrega en la que estan exposats els professionals de la salut, és imprescindible, d'alguna forma, pensem, no, el tenir eines o tenir tot un suport que acompanyi, no? I el que diem com a lema és allò de cuidar el cuidador, no? Doncs perquè el cuidador, tant sigui professional de la salut com no, al final també requereix una atenció i un acompanyament. I això, bé, creiem que és una necessitat i que ens ajuda a enfortir tant el sistema sanitari com els pacients, no?
0: De fet, jo crec que més d'una vegada ens hem preguntat qui cuida dels professionals de la salut i si s'emporten cap a casa tot allò que viuen a la feina, no?
1: Clar, és un dels riscos, no? El poder deixar la bata, no? El poder tancar la porta del consultori o abandonar el teu centre de treball i poder descansar i, no? I tenir un entorn a casa on poder estar tranquil, no? I no emportar-te, tot i que això és molt difícil, no? Moltes vegades quan tenim una feina on hi ha un contacte amb una altra persona, no? On hi ha una vessant humana, una vessant d'empatia, que a vegades també es pot veure sobrepassada o també és un repte, no? El poder posar aquest límit.
0: Mm-hmm. En aquest procés d'acompanyament, Janice, a aquest col·lectiu, com pot ajudar l'espiritualitat? Quin paper pot tenir?
1: Bé, al final, no, l'espiritualitat entesa com una part de l'ésser humà, no? No, allunyant-nos una mica de les definicions de religió, no, o d'estructura, diguem, antropològica amb uns dogmes, sinó anant a mirar allò que és com una part de la persona, no? Sabem que hi ha espiritualitats vinculades a una religió i més recentment, en els darrers anys, inclús està parlant d'espiritualitats laiques, no? En el que a través d'una mirada cap a l'interior es reconeix una realitat interna, no? I tant això posa l'accent inclús l'UNESCO, no? Com una part de la cultura i com una part de l'home. Llavors, bé, el poder tenir aquesta part interna present en el teu dia a dia, no? I hi ha persones que se'n poden beneficiar i inclús hi ha recerca que això ho valida, no? Que pot ajudar persones en un procés de curació, en un procés d'acompanyament, perquè ens pot donar des de significat a la nostra vida, al que fem, no? A la nostra professió, també en moments de crítics, no? Ens pot donar esperança. Hi ha persones que també ens pot ajudar a regular emocionalment en moments de crisi i també vincle, no? Aquest aspecte comunitari de l'espiritualitat, que no és obligatori, però que moltes espiritualitats es viuen en comunitat, és un punt també que és molt important, no? De donar contenció a la persona i donar un entorn comunitari. Ara bé, també cal dir que també l'efecte no sempre és positiu i seria el cas, per exemple, no, de quan es fa una gestió patològica, una gestió o un ús indegut de la part de la culpa, quan hi ha rebuig de la comunitat cap a la persona o quan a vegades ens trobem que hi ha un conflicte dels valors que té aquella pròpia persona, no, amb la comunitat en què vol compartir la seva espiritualitat. No? Per tant, hauríem de tenir aquests dos vessants presents, no? Que pot ser una eina molt útil, una eina inclús validada en certs contextos de patiment emocional, però a la vegada també hem de tenir en compte que en certs contextos pot ser un factor no sempre positiu, per tant, tenir-ho present.
0: De fet, històricament és curiós perquè sempre hem pensat que ciència i espiritualitat estaven confrontades d'alguna manera. Pot ser que en l'actualitat no s'allunyin tant com ens pensàvem.
1: Sí, potser el que podríem dir és que darrerament hi ha un interès, no? A buscar ponts entre ciència i espiritualitat, no? I la vessant pràctica també, no? En la vessant de recerca em refereixo, des de poder analitzar quins són els beneficis, no? A un nivell inclús neuronal, no? De tècniques de funcionament cerebral, no? I veure quins són els efectes, per exemple, de la meditació, no? De les tècniques del mindfulness, que han estat tradicionalment o venen originàriament de tradicions espirituals i que tantes entitats i tants grups estem intentant incloure, no? Per exemple, el mindfulness com una herramienta terapèutica amb els nostres pacients. I més enllà d'això, no? El buscar quins aspectes poden afavorir la salut mental, el benestar, el sentit vital, no? No necessàriament des d'una espiritualitat teista, no? Buscant la figura d'un déu, sinó inclús pensant en el que dèiem abans, no? Una espiritualitat amb una mirada interior que sigui un camp més ric i que se'n puguin beneficiar persones que poder a la visió de religiositat tradicional no s'hi veien tan identificades, no?
0: Genís, vaig acabant. Tu fas xerrades per formar professionals en aquest àmbit també, però consideres que de moment són introductòries. A on t'agradaria arribar? Quin és el teu objectiu?
1: Bé, jo penso que el poder integrar també aquest aspecte de l'espiritualitat, no? Com un aspecte que forma part de la persona, del ser humà, en lo que seria la docència dels professionals que s'estan formant, no? Al nivell, doncs, de la universitat, per exemple, podria ser un element molt interessant, no? Tant com a reconeixement d'una part del ser humà que m'ajuda com a professional a apropar-me al pacient, com també com una sensibilitat a diferents cultures i a diferents formes de veure i creure, no? I en la vida i en el més enllà. En l'entorn sanitari, en la malaltia i també en l'acompanyament al final de la vida o en la mort, doncs poden ser elements molt, molt interessants.
0: Hem de patir, Genís, per la intel·ligència artificial? Pot arribar a suplantar un professional de l'àmbit mèdic perquè ens faci un acompanyament, una màquina?
1: Doncs, a veure, al final la IA, no, és una realitat que tenim ara en el nostre dia a dia i que ens pot ajudar molt. Jo penso que serà una eina que ens ajudarà a alliberar temps, a donar-nos informació, no, a ajudar a inclús a estructurar dades clíniques. Però hi ha aquest element de la confiança, l'empatia, la conversa a un nivell profund, no? I hi ha quelcom en una entrevista amb un altre ésser humà que és intangible, no? I això és el que penso que serà difícil que hi hagi alguna màquina que ens ho pugui reemplaçar, no? Complementar, sens dubte, i ens ajudarà moltíssim, però reemplaçar, ai, jo penso que serà complicat això, eh?
0: Esperem que així sigui, que t'acompanyi una persona és massa valuós com perquè ho hagi de substituir una màquina. Genís Puigó Rius, psiquiatre i treballador de la Clínica Galatea, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquests minuts. Un plaer.
1: Gràcies a vosaltres.
0: El like d'aquesta setmana el volem dedicar a l'exposició Traços de l'ànima, que podeu visitar a l'Ateneu de Lleida fins al 29 de juliol. En parlarem amb la seva autora, Susan Ramírez, que és una artista que ha fet de l'art el seu motor vital. La seva obra connecta amb la natura, l'univers femení i l'expressivitat dels rostres i és essencial per a ella, ja que és la seva manera de posar ordre a les emocions i de compartir les seves vivències. De fet, diu que l'art és una vàlvula d'escapament, una necessitat. Susan Ramírez, benvinguda a Valors a l'Alça, com està?
2: Hola, bon dia, moltes gràcies.
0: Diu que a vostè li costaria molt pintar allò que no viu. Què representa la pintura en el seu dia a dia?
2: Doncs correcte, per mi la pintura al final ha estat sempre una via d'escapament des de ben petita i sempre he estat pintant el que necessitava des de l'emoció, per superar certes etapes, situacions, problemes, també quan em sentia feliç, no només estar enfocat a passar problemes o coses tristes. Llavors sempre he pintat el que em fa sentir en calma o aquests processos emocionals i sol estar relacionat amb la natura o els rostres, les dones. Així que això seria una mica el general.
0: Tot això que explica Susana és el que podem trobar en aquesta exposició de l'Ateneu de Lleida?
3: Sí, completament. De fet, al ser la primera exposició oficial que faig, el resum d'obres seria doncs, les obres que he anat fent al llarg de tota la meva vida, de les quals m'he sentit prou orgullosa com per posar-les aquí en el recull.
0: De fet, si em permet explicar això, vostè ha passat de viure en un entorn proper a Barcelona, no? Més metropolità, a instal·lar-se al Pallars Sobirà. Com es reflecteix això en la seva obra i quin efecte o quin impacte, imagino que en positiu, ha tingut a la seva vida?
3: Sí, completament. Ha tingut un impacte gros. Fa uns 7 anys que estic al Pallars. La veritat que a l'obra es reflecteix amb molta més natura, sobretot més referents a la naturalesa, també a la connexió amb les dones i la sororitat, perquè és un dels temes que bueno, més van aparèixer, no?, quan em vaig mudar aquí al Pallars. I bé, això es podria veure bastant cronològicament a les obres dels últims 7 anys.
0: Deia que era, que és, vaja, la seva primera exposició, però crec que ha passat molt de temps fent fires amunt i avall. No sé si és molt difícil fer-se un lloc en aquest món.
3: Doncs clar, per mi, que estic bastant al començament d'aquest camí, no? Doncs dir-te que penso que arrencar motors és el més complicat, no només de cara a un mateix, sinó de cara a la gent. I aquí hi ha dos temes, no? Hi ha una mica la part personal, que seria la constància, insistir en confiar, també arribar a aquests moments a posar-li preu a les obres, de lluitar aquest preu, de fer-lo entendre. Bueno, hi ha tot una part personal, no? És un camí. I després hi ha tota una altra part de fer-se un lloc en aquest món i que la gent de veritat et vegi que és la teva professió, que ho consideren real. I bé, ara està començant a quallar això en la meva carrera professional. Llavors, clar, sí que estic notant una diferència i molts canvis, molt de moviment, i era un... Bé, de molts anys i ha sigut una arrencada molt, molt lenta. Però també alhora estic molt còmoda amb això, perquè ha sigut el temps que he necessitat per entendre que era el meu objectiu de vida.
0: Si anem a les seves arrels i trobem l'hiperrealisme a llapis, la pintura acrílica, però tinc entès que està experimentant per guanyar una mica de llibertat. Cap a on li agradaria dirigir la seva pintura?
3: Sí, correcte. Jo de petita anava a classe de pintura i estava bastant enfocada a aconseguir aquest hiperrealisme, no? Perquè també dir que em fas hiperrealisme és difícil, no? La veritat és que l'he estat practicant molts anys fins sentir que l'havia aconseguit, però també alhora és un estil molt tancat. Ara l'estic combinant amb tota la coneixença que tinc de tots aquests anys d'estudi, amb tècniques diferents, composicions diferents, coses que podrien anar més a algo surrealista, però més en composició. No, els referents visuals sempre tiraran cap a l'hiperrealisme. A mi m'agrada molt que treballar amb la llum, amb les ombres, amb les textures. Així que sempre es notarà aquestes arrels, però potser les tècniques són mixtes. M'estic permetent deixar com trossos de la composició sense acabar, coses que de petita sentia que havia de ser molt més tancat.
0: Que és una cosa que, pel que ens ha explicat en aquests pocs minuts, sembla molt coherent amb el seu procés vital, també, no? Alhora que respecta el seu procés,
3: Completament.
0: també respecta el procés que segueix i l'evolució de la seva pintura.
3: Sí, completament, no es podia descriure millor. Al final la ciutat també a mi em tancava molt la creativitat, tot va com ha d'anar per blocs, sistemàticament parlant, i al Pallars vaig trobar molt més
4: Facilitar el
3: aquesta
4: uso del
3: llibertat
4: equipo. Windows leerá y...
3: puc fer el que vulgui, amb la meva vida sóc lliure de decidir-ho, igual que puc fer-ho amb el meu art. No tinc per què deixar-ho exactament igual a una foto, no tinc per què acabar polint la tècnica com se suposa que diuen els llibres, no? Al final l'art és això, és el món creatiu més obert que existeix i qualsevol cosa està bé mentre per l'artista li hagi servit el seu procés, no?
0: I a més, això de retruc també pot remoure i pot contribuir una mica al procés de les persones que vinguin a veure la seva obra.
3: Sí, espero poder connectar de la manera que jo he connectat amb cada peça. Al final, a dins de l'exposició podeu trobar un llibre on a mi m'agradaria que sigui l'últim que es veu de l'exposició, perquè en allà tinc les explicacions de cada obra. A mi m'agrada que la gent primer viatgi dins de l'obra i faci les seves pròpies conclusions i no condicionar amb el missatge que els hi pugui transmetre. Després, si els interessats volen saber quina història hi ha darrere de cada obra, la veritat és que sóc supertransparent i he parlat de temes personals i processos emocionals que estaven a cada quadre. Llavors, en aquell llibre es pot consultar tota la història darrere de cada quadre.
0: Fins al 29 de juliol podem visitar Traços de l'ànima, l'exposició de Susan Ramírez de Ateneu de Lleida. La podrem veure pròximament a algun altre lloc, Susan?
3: Sí, doncs aquest agost podreu visitar una altra exposició al Bar Social d'Ainet de Besant al llarg de tot el mes.
0: Perfecte, doncs escolta, tenim Susan Ramírez per estona, per sort. De moment la podem veure fins al 29 de juliol a l'Ateneu de Lleida amb Traços de l'ànima i de cara a l'agost també podreu visitar la seva obra. Susan Ramírez, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i enhorabona.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
5: L'anarcosindicalista Salvador Seguí, conegut com el Noi del Sucre, és el protagonista de Apòstoles i Assassinos, d'Antonio Soler, on apareix acompanyat de Francesc Layret i Lluís Companys, tres amics que van lluitar pels seus ideals i per millorar la vida dels treballadors i que van acabar assassinats per la intolerància i el feixisme, com diu l'autor, una trinitat truncada per la violència. Durant les dues primeres dècades del segle XX, Barcelona va viure una etapa de conflicte social extrem marcada per la lluita de classes. El xoc entre un moviment obrer en ascens, fortament influenciat per l'anarquisme, i una patronal inflexible va derivar en el fenomen del pistolerisme. Davant les vagues i les reivindicacions laborals, els empresaris, amb el suport o la connivència de l'aparell repressiu de l'Estat, van aplicar mètodes de guerra bruta, com la llei de fugues i la contractació de pistolers per eliminar líders sindicals. Com a contestació, els sectors més radicals de l'anarquisme van optar per l'acció directa, assassinant empresaris i figures de poder, en una espiral de violència i atemptats que va fracturar la pau social fins l'arribada de la dictadura el 1924. L'autor retrata el Noi del Sucre com un líder sindical carismàtic, un home culte i gran lector amb una visió política que abominava de la violència. Seguí creia en la unitat de tots els obrers i sindicalistes en una lluita comuna per transformar les relacions amb la patronal i defensava sempre la necessitat que els treballadors s'instruïssin per millorar les seves vides. Tots els treballadors tenim un deute amb Salvador Seguí. Ell va contribuir decisivament a la consecució de la jornada laboral de 8 hores després de la vaga de la canadenca el 1919, que l'autor explica en tot detall al llibre. Malauradament, aquesta victòria va ser també la seva sentència de mort. La patronal va considerar que havia anat massa lluny i un pistoler va acabar amb la seva vida el 10 de març de 1923. Soler ofereix una crònica magistral d'aquella Barcelona dels assassins que posa la pell de gallina per la manca de moral i d'empatia d'una part de les classes dirigents envers una classe obrera que vivia en situació d'extrema pobresa i que només aspirava a assegurar-se el pa de cada dia. Es podria dir que Apòstoles i Assassinos és un assaig històric o una novel·la documental molt ben construïda, amb una gran riquesa de materials periodístics, com ara articles, peus de foto o fitxes policials. Gràcies a aquest rigor, el lector pot confiar que gairebé tot el que s'explica és verídic. És un relat que colpeix per la brutalitat i la manca d'humanitat de part de les classes dirigents de l'època. El text descriu la lluita obrera contra l'explotació de les èlits i recorda que els drets actuals són fruit del sacrifici i del patiment històric dels treballadors.
0: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu ben fàcil a @revistavalors. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, que serà l'última. Ja ho sabeu, mateix dia, mateixa hora, mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies i que vagi molt bé.
6: Ràdio Montornès. Un dels poetes més populars i més cantats.
7: Grans poetes musicats per grans cantants, de poemes i cançons.

0: Antonio Machado va néixer a Sevilla el 26 de juliol de 1875 i està enterrat a Colliure, al Rosselló, el 22 de febrer de 1939. Va ser un poeta andalús, germà també del poeta Manuel Machado Ruiz. I se'l sol escriure a la generació del 98, perquè la seva obra constitueix la versió lírica dels temes de l'actitud espiritual i d'una consciència dels homes que la formaren. Va estudiar a la Institució Libre d'Ensenyança i es doctorà en lletres a Madrid. Assistí a cursos de Bergson a la Sorbona i fou catedràtic de francès als instituts de Sòria. Allà es casà amb Leonor Izquierdo, que va morir al cap de poc temps. Durant la Guerra Civil es va refugiar a València i a Barcelona i pel gener de 1939 s'exilià. Començà a publicar la seva revista Electra, Helios o Alma Espanyola. Escoltarem aquesta versió d'un dels seus grans poemes més coneguts, de la veu de Miguel Ríos, encara que també han interpretat temes seus Joan Manuel Serrat, Alberto Cortés, entre d'altres.
1: De poemes i cançons amb Jaume Escala.
0: Cantares. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar. Bajo el cielo azul temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Murió el poeta lejos del hogar, le cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso.
1: De poemes i cançons.

0: de poemes i cançons, amb Jaume Escala.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Rura. El govern ha aprovat avui el programa d'arrelament i n'ha encarregat el desplegament al Departament de Territori. Aquest programa és un instrument per a la fixació de població, l'equitat territorial i l'igualtat d'oportunitats en els 16 sistemes urbans que han registrat una pèrdua sostinguda de població en els anys des del 2001 fins al 2022. Agrupa 121 municipis i actualment sumen més de 83.000 habitants. La gran majoria són petits municipis de menys de 1.000, localitzats a les àrees més rurals del país. Sílvia Panec és la consellera portaveu.
3: Aquest programa s'havia desenvolupat en forma de pilot ja a partir del 2021, per tant no és un programa nou. El que el cor del govern és passar dels pilots a un programa estable durant els propers 4 anys dirigits a entorns rurals amb pèrdua de població. Estem parlant de 16 sistemes a tot Catalunya que ja es van determinar com aquells prioritaris sistemes urbans que agrupen municipis amb pèrdua de població. Estem parlant de 83.000 habitants.
2: I el Tribunal Constitucional abordarà el 22 de setembre el primer recurs presentat per un dels condemnats pel procés per aplicar la llei d'amnistia, una vegada que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, recordem, ha avalat la norma. Segons ha informat aquest dimarts fons del Tribunal de Garanties, el ple deliberarà en aquesta data sobre el recurs de l'exconseller Jordi Turull i els plens consecutius decidirà sobre la resta de sol·licituds, inclosa la de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont. I creixen prop d'un 4% els expedients a comerços, terrasses o allotjaments turístics de Ciutat Vella, Barcelona, per l'incompliment de la normativa i el soroll. Per primer cop, l'Ajuntament tanca durant un any la terrassa de dos locals reincidents ubicats a la Rambla, que és el carrer que ha estat més expedientat. Més temes. La policia investiga tres possibles crims masclistes comesos en menys de 24 hores a Toledo, Alacant i a Màlaga. Si es confirmen com feminicidis, augmentarien a 32 les dones mortes a mans de les parelles o exparelles des de l'inici d'any a tot Espanya. La xifra elevaria a 1.373 les dones assassinades des que va iniciar-se el recompte al 2003. Recordem un telèfon per les víctimes, el 601-00-11-22, i en qualsevol cas se'n recorda també que cal trucar en cas d'emergència al 112. Són dades que avui exposa davant d'aquesta situació límit al Ministeri d'Igualtat.
1: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.

Què tal, Coco? Gràcies per estar en connexió també en temps d'estiu. Aquell temps en el que normalment deixem de treballar i, per tant, no som tan exigents amb la música. A més, a l'estiu passen coses que no passen la resta de l'any. I quan hi ha una cançoneta, per senzilla que sigui, que està sonant matxaconament i contínuament a prop nostre durant un estiu, al final li agafes carinyo. Són cançons, sí, diferents, massa comercials, massa fàcils, però són cançons de l'estiu.

Això de la cançó de l'estiu, segons sembla, va sorgir d'una manera espontània el 1963. Aquell any donaven la volta al món els Beach Boys i el seu Surfing USA. You'll catch them surfing at the inside, outside, USA. Venture a county line. Inside, outside. Gràcies a aquesta cançó va créixer la bogeria surfera i van proliferar escoles i clubs a tot arreu, fins i tot a Barcelona. El poder d'una cançó al 1963. Però sens dubte aquesta va ser la cançó d'aquell estiu. La primera de la història. Des de Cuba, Los Hermanos Rigual i tot un clàssic que es va escapar de la censura de l'època. Cuando calienta el sol, siento vibrar mi cuerpo cerca.

0: El 1964, el productor Phil Spector amb les Ronettes va presentar una de les més importants cançons representatives del millor pop de tots els anys 60, el Be My Baby. Però en aquell temps, ja sabeu que aquí a vegades triomfaven molt més les versions que es feien en castellà. El 1964 va resar aquesta d'un grup que eren molt menuts. Es deien Les Surs. Tu seràs mi baby. Però la que ha passat a la història com cançó de l'estiu 1964 ha sigut aquesta. Com han agradat sempre els cantautors italians aquí, eh? Gino Paoli, gran Gino Paoli. Sapore di sale.
1: Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle.

0: Quantes coses barreria.
1: El 1965, els nostres bons amics, els Sirex, van publicar La Escoba i, sense pretendre-ho, es va convertir en una cançó protesta.
0: Quantes coses barreria.
1: No ho deurien entendre així tampoc els censors, per això la van deixar passar. Però la gent, en aquell 1965, estava tan acostumada a llegir entre línies, a imaginar-se coses diferents a les que es deien a les cançons, que sovint s'imaginaven coses que no eren la intenció de l'autor. La Escoba va ser número 1 a tot l'estat espanyol. En aquell temps hi havia una rivalitat entre els conjunts, es deien conjunts, de, sobretot de Madrid i de Barcelona. També en altres punts d'Espanya hi havia conjunts importants, per exemple, Los Ángeles, des de Granada. Però Madrid i Barcelona organitzaven festivals on es picaven, a veure quins eren més bons,
0: Si yo tuviera la escoba, quantes coses barreria.
1: Però es considera que la cançó d'aquell estiu 1965 va ser Flamenco de los Brincos.

0: verde mar.
1: El submarino amarillo.
0: Amarillo el submarino es.
1: El cas més demostratiu de que en aquell temps a Espanya moltes vegades es venien molt més les versions en castellà que les originals. En aquest cas, va vendre més los Mustang que els propis Beatles.
0: Junto a mí, a bordo están.
1: Però, sens dubte, la cançó de l'estiu de 1966 va ser absolutament internacional. Los Bravos aconseguien una fita històrica. Per primera vegada, un grup espanyol, tot i que el cantant era alemany i el disc es va gravar a Londres, era número 1 a la Gran Bretanya i als Estats Units, és a dir, els dos països que tradicional i històricament han marcat tendències musicals arreu del món. Realment, el tamarro era rodó.

Arribem al 67. Aquesta podríem considerar-la la cançó de l'estiu internacional. A mi sempre m'ha agradat molt. He comprovat a les festes revival del programa, quan adaptem aquest programa a Sessió de Ball, que fins i tot els més joves, que segurament no l'han sentit mai, els hi agrada, ballen amb ella, es mouen, reben bones vibracions. Era una joveneta anglesa, Billie Davis, I Want You To Be My Baby. Però a Espanya, la que es va considerada cançó de l'estiu, va ser una del senyor Palito, Palito Ortega, La Felicidad. Antes no...

0: La felicidad que segurament molts recordeu a Palito Ortega cantant al costat de Marisol, de la Nena Prodigi dels anys 60, eh? 1968.
1: Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me.
0: Si ja hi eres, aquell 68, recordaràs que va ser l'any de l'escàndol d'Eurovisió, quan Televisió Espanyola va designar Joan Manuel Serrat amb la cançó escrita per Manolo i Ramon, per el duo Dinàmico, que es deia La La La, senzillament La La La, i quan ja estava fent promoció per tota Europa, Joan Manuel va decidir posar com a condició que si no la deixaven cantar en català, doncs que no anava al festival. Bé, en aquell moment de dictadura, això va ser un escàndol considerable, van pràcticament obligar Maciel a interpretar aquesta cançó, a defensar Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió. Això no ho ha oblidat mai el senyor que esteu escoltant, un dels pocs que ha agradat a 4 o 5 generacions. Un autèntic veterà, Cliff Richard. Doncs per què? Perquè sempre s'ha dit que van haver-hi pressions d'Espanya perquè ja que va passar això amb el Serrat, guanyés Espanya amb Maciel. La primera i la... una de les dues úniques vegades que Espanya ha guanyat el Festival d'Eurovisió, no? Tota Europa donava com a cançó guanyadora aquest Congratulations de Cliff Richard, però va guanyar Maciel amb el La La La. Cliff Richard ha cregut sempre que això va ser una injustícia i que va ser degut a les pressions espanyoles. Congratulations. S'havia comentat que en aquell temps s'estava debatint si Europa adoptaria el sistema de televisió en color PAL o SECAM. El PAL em sembla que era el que promovien els alemanys i el SECAM era el francès. I diuen que Espanya va dir, bueno, si voteu la cançó, Espanya adoptarà el sistema PAL. I una sèrie de països que els interessava això doncs van votar per Espanya. Bueno, això és el que s'ha dit sempre. Però aquell any 1968 la cançó de l'estiu va ser de Karina. Las flechas del amor.

1969. ¿Cómo estás? Doncs mira, ara mateix estic recordant aquell nen que era jo, aleshores, com va reunir, demanant almoina a tota la família, les suficients pessetes per comprar-me aquest disc. Era un single. Vaig anar corrents al departament de discos del Corte Inglés, em va costar 65 pessetes, i de seguida, als pocs minuts al tornar a casa, ja havia avisat una colla d'amics per escoltar-lo, per estrenar-lo. I és que ja en aquell moment vaig detectar que això es convertiria en una autèntica joia del pop espanyol. Cuéntame. Fórmula Quinta, el seu gran èxit, i en van tenir molts, alguns d'ells d'estiu. Fins i tot l'any 2000, Televisió Espanyola, per la seva sèrie més llarga, va escollir aquest títol, Cuéntame, no es podia dir igual que la cançó, per qüestions de drets d'autor, i llavors van afegir Cuéntame cómo te fue, o Cuéntame cómo te ha ido, o Cuéntame qué te pasó, no recordo. Per cert, que fins fa poc em sembla que encara la feien, no? A la tele. Pues te cuento que aquell 1969, de tota manera, la cançó de l'estiu va ser una rumbeta de Los Payos, que es deia Maria Isabel. I poca conya, eh? Això va estar 31 setmanes en el número 1.

0: Quan va sortir aquesta cançó corria una llegenda que mai s'ha demostrat si és infundada o si va ser verídica, i és de com van escriure aquesta cançó Los Payos. Segons sembla, estaven en un hotel del nord de Sant Sebastià, concretament tenien un bolo, una actuació aquella nit allà a Donosti, i van mirar per la finestra de l'habitació de l'hotel i van veure que aquell xirimiri, això que canten, típic del País Basc, oi? I per allà va passar una noia molt guapa i ells es van imaginar que es deia Maria Isabel. Ah, i mentretant van trucar a la porta per portar-los l'esmorzar. I d'aquí el prom-pom-pom de la cançó. Ja tenim la cançó sencera. Algú va dir, la felicitat no arriba quan aconseguim el que desitgem, sinó quan disfrutem del que tenim.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: Cocodril Club.

Germans Cocodrolos. Anem als anys 70. Au! Sí, aquest tamarro és original del 1970. All right now, que ve a dir, baby, ara la cosa comença a estar bé. Per aquí anem bé. Era el grup Free. Ja sabeu que hi ha gent que té poca feina i fa estadístiques. Doncs, segons un estudi, aquesta cançó, des que va sortir el 1970, com a promig, sona cada 45 segons en algun lloc del món. Espero que s'apuntin ara mateix que està sonant aquí el cocodril, el teu coco. Gràcies per estar. A tu, que ets veterà, que fa molts anys que ens escoltes, potser des dels inicis en aquell llunyà octubre de 1993. I la benvinguda més cordial a tots els nous amics que s'hi van incorporant cada setmana, a cada programa, a cada cançó, a cada bon record. Però, baby, aquell 1970... Sens dubte, aquesta va ser l'autèntica cançó de l'estiu. Xa-la-la-la-la, oh-oh-oh. És més, xa-la-la-la-la, oh-oh-oh. Si només tingués temps per posar una cançó al parlar de la cançó de l'estiu, posaria aquesta com la més representativa. Com us he dit, l'any 63 va sorgir de manera espontània. Després ja els productors, els mànagers, els autors, els músics la prefabricaven a veure si l'encertaven. I els Diablos la van encertar totalment.

I el 2020 estava previst una festa de cinquantenari del Rayo de Sol, 50 anys del Rayo de Sol. Ja teníem el lloc, la sala Luz de Gas, em van demanar que jo ho presentés al costat d'alguns locutors d'aquell 1970 que en el seu moment van recolzar aquesta cançó com a novetat. Per exemple, Luis de Lomo, que havia confirmat la seva assistència. Però el maleït virus ens va impedir fer aquesta festa dels 50 anys del Rayo de Sol, que el 1970 va estar 14 setmanes en el número 1. Un rayo de sol. I parlant de Luis de l'Olmo, us explicaré una anècdota molt curiosa de 1971.

Aquell estiu de 1971, Luis del Olmo, abans de fer Protagonistes i altres programes, realitzava programes musicals, com Los 50 de Oro, a la desapareguda Ràdio Peninsular de Barcelona. I se li va acudir fer un concurs sobre la cançó de l'estiu del 71. Durant tot l'estiu, l'audiència votava per una cançó determinada i això estava previst que s'acabés en un gran festival al Teatre del Parc d'Atraccions de Montjuïc. Us en recordeu d'aquell parc d'atraccions i sobretot del seu teatre? Perquè com a ganxo, perquè la gent pugés als cavallitos, oi? Portaven els millors artistes de l'època que podies veure només pagant una entrada simbòlica. Jo recordo, per exemple, haver vist a Serrat, el Cirex, el Duo Dinàmico, només per 15 peles, que és el que valia l'entrada. Però, això sí, els concerts estaven reduïts, com a molt a 40, si la gent demanava altre, màxim 45 minuts. O sigui, més o menys la meitat d'un concert habitual, perquè, clar, el que interessava és que la gent aixequés el culet de les cadires del teatre perquè fes gasto a les atraccions. Bé, doncs allà Luis del Olmo va fer en directe per la ràdio la final de la cançó de l'estiu del 71. Hi havien 5 finalistes i un jurat d'especialistes que votaven. Eren periodistes i locutors d'altres emissores. I què va passar? Doncs va passar que la cosa estava molt enfrontada aquell estiu entre el Borriquito de Peret i el Help de Tony Ronald. La majoria de la colla meva recolzava amb el Help, perquè era una cançó que era més que una cançó, era com un himne per nosaltres. En canvi, això del Borriquito, fixeu-vos que a mi m'agraden les coses que ha fet el Peret. Bueno, sóc el seu fan, però en canvi penso que en aquesta cançó, en el Borriquito, va estar desafortunat, és de lo pitjor que ha fet. Que borriquito como tú, yo soy más que tú. I durant tota la nit allà l'ambient anava creixent, la tensió, perquè entre els partidaris del Borriquito, que la veritat entre el públic eren els menys, eren una minoria, i els partidaris del Help, que l'estàvem cantant allà i tal. Bueno, al final resulta que el jurat va decidir que la cançó de l'estiu 71 fos el Borriquito de Peret. La gent es va enfadar molt i com que havien deixat entrar el triple de l'aforament que tenia permès el teatre, vam témer per la nostra integritat física. Sortosament no va passar res, però va haver-hi gent que es va barallar i tot, que va arribar a les mans per una cançó, perquè no havia guanyat la seva cançó. La seva cançó era la de l'enyorat Tony Ronald, Help, ajuda-me.

I el pobre Tony Ronald, poc abans de morir, el 2012, va voler estar present desinteressadament una vegada més a la festa d'aniversari d'aquest programa del Cocodrilo Club, i la va cantar en directe, i tot fent broma, va dir: bueno, y ahora para todos ustedes, gel de ducha, gel de baño, gel, ayúdame. La cançó de l'estiu 1971, competint amb una lluita ferotge al parc d'atraccions de Montjuïc, al seu teatre, amb el Borriquito, la rumba del Peret.

1972. Amarillo. Èxit internacional de Tony Christie. Però no, no va ser la cançó de l'estiu d'aquell 1972. Va sonar molt, però ens va agradar més aquesta. Recordes, Coco? Ens semblava molt moderna per l'època, i és que realment va ser un so innovador. Des d'Itàlia ens arribava la producció de Chicory Tip, convertida després en un One Hit Wonder. Son of my father. Obvi, fill del meu pare.

0: Son of My Father. La cançó de l'estiu 1972 amb Chicory Tip. El 1973, una cançó va vendre més d'un milió de còpies a Espanya, quan encara en aquest país moltíssima gent no tenia ni tocadiscos.
1: Me llamaba Charlie, la encontré en la calle tendida y lloró de hambre.
0: Charlie. La prodigiosa veu del meu amic Enric Milian, al capdavant del trio Santa Bàrbara.
1: Se sintió sola y vendida.
0: I basada en fets reals.
1: Sus chillidos sordos.
0: Com ens va explicar aquí el programa, l'Enric es va trobar un colom malferit al carrer Aragó, en Passeig de Gràcia, a Barcelona. El va recollir, el va curar i li va posar de nom Charlie. Després li va escriure la cançó.

Però la cançó de l'estiu no es mou per xifres de vendes ni per altres criteris, no. És o no és. Es dona o no es dona. I aquell 73, sens dubte, va ser l'Eva Maria de Fórmula.

Eva Maria, cançó de l'estiu 1973 en Fórmula Quinta, tot i que aquell any va ser el del I Viva Espanya, que va ser supervendes perquè la majoria de guiris se l'emportaven com un souvenir, com un record de la seva visita al país. 1974. Oh yeah, segurament aquest va ser el primer premi del Festival d'Eurovisió més famós de tota la història, perquè el protagonitzava un dels grups amb més fortuna de tots els grups que es fan i es desfan arreu del món. Abba!

Waterloo. El 17 de juny de 1815, Napoleó va ser derrotat a Waterloo. Però el 6 d'abril de 1974, a Brighton, Anglaterra, ABBA guanyava el Festival d'Eurovisió amb Waterloo. Aquell 74, però, la cançó de l'estiu a Espanya va ser de les greques, que jo crec que es van anticipar el seu temps. Van fer com una mena de flamenc rock, que en el seu moment no es va entendre gaire. Però va ser cançó de l'estiu, Te estoy llamando locamente.

0: Ah, però la cançó de l'estiu del 1975 era d'un grup també de One Hit Wonder, només d'una única ocasió, que es deia Desmadre 75. El Saca el Whisky Chelly. Amb ells es quedem, però seguirem repassant les cançons de tots els teus estius.
1: Cocodril Club.

0: Benvingudes, benvinguts, salutacions de José Luis Cano. Avui tanquem el cicle d'entrevistes trimestrals del programa Els grups municipals parlen del tercer trimestre de l'any. Cada dimarts a aquesta hora convidem a conversar un dels regidors i regidores dels diversos grups polítics amb representació a l'Ajuntament. A les entrevistes d'una durada de 30 minuts abordem temes d'actualitat i d'interès local. Avui als estudis de la ràdio tenim José Montero, regidor de Montornès en Comú i alcalde. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Senyor Montero, com va tot?
1: Pues molt content des de la celebració de diumenge, com tot el país, suposo, i també amb molta calor. El mes de juliol és molt intens i encara hem d'aguantar.
0: Allà a la tarda vostè va ser un dels convidats a la Guingueta Efímera, un espectacle del Departament Municipal de Cultura i Festes, per donar a conèixer algunes de les novetats més destacades de la Festa Major 2026. Com es presenta la festa d'enguany?
1: Bueno, crec que la festa sempre és un esdeveniment molt esperat després de les vacances, és el moment de la retrobada i agrada molt, i jo crec que les novetats, la principal és aquest canvi de dates, no? Per el festiu passar-lo a divendres. Això ha obligat a que tant les entitats participants com els equips tècnics hagin de replantejar la programació. Esperem que surti bé. El repte ara és guanyar-nos d'alguna forma l'inici de la festa el dijous, i per tant que és un cap de setmana més aprofitat, però estic segur que serà, funcionarà tot molt bé. Hi ha, com sempre, els esdeveniments de cultura popular, els esdeveniments més d'èxit de públic, i jo crec que està tot en marxa, s'ha fet un gran esforç i serà una gran festa major, segur.
0: Aquests dies l'Ajuntament ha presentat el nou projecte d'intervenció integral de Montornès Nord a la convocatòria del Pla de Barris i Viles de la Generalitat, després d'aprovar-lo al darrer ple municipal. El document inclou 32 actuacions en els àmbits urbanístic, de transició ecològica i sociocomunitari. El conjunt de les actuacions representarà una inversió de 12 milions i mig d'euros, dels quals la Generalitat podria arribar a finançar-ne el 70%. Quines possibilitats té Montornès de rebre aquest ajut?
1: Estem convençuts que moltes. Hem treballat molt perquè així sigui, i la proposta que presentem s'ajusta molt bé a les bases que presenta la Generalitat, perquè aquestes bases donen sentit a la voluntat de millorar els barris que han acumulat dèficits al llarg dels anys, com és el cas de Montornès Nord, partint de l'experiència que ja vam tenir d'intervenció integral entre el 10 i el 20, i les bases també recullen l'anàlisi que es va fer en el seu moment en barris en futur, del que va participar Montornès juntament amb altres municipis, 20 en total de tota Catalunya, i per tant estem convençuts de que el que presentem és una proposta molt optimista, molt positiva, de que el barri ha de tenir l'oportunitat de nou de millorar l'espai públic i els equipaments, sobretot la rehabilitació dels edificis pensant en l'accessibilitat, no calen ascensors en aquell barri, fer-ho també amb la participació de la ciutadania i la seva implicació, per tant que la comunitat, en tant que subjecte personal, col·lectiu i d'entitat, sigui protagonista d'aquest procés, i recuperar aquesta idea de la intervenció integral, que és bo per Montornès Nord, però també és bo pel conjunt del municipi. S'ha fet una gran feina entre els equips tècnics propis de l'Ajuntament, també amb una contractació d'uns consultors externs, i les propostes recullen també la priorització i la participació que han fet els veïns en diferents sessions. Per tant, pensem que és una proposta que té molta força i que demostra que és possible injectar aquest optimisme, i que jo crec que ens anirà molt bé.
0: El termini per desenvolupar les actuacions serà de 5 anys i abastarà de l'any 2027 al 2031. Parlava de rehabilitació d'edificis, d'accions comunitàries. De les 32 actuacions que conformen el projecte, quines consideren que cal executar primer?
1: Bueno, s'ha fet una proposta de caràcter tècnic per l'execució i també de desenvolupament de la despesa, diguéssim, perquè estem subjectes també a una planificació que s'ha fet, i per tant caldrà fer-ho així, i en la previsió combinem les actuacions. Sempre hi ha la priorització de que hem d'arribar durant els 5 anys a la meitat de l'execució, i això ens permetrà perllongar 3 anys més, i aquest és l'objectiu, així ho hem planificat, però la previsió d'actuacions reparteix amb aquestes prioritats. Per tant, començarem per la millora de l'espai públic centrada en el carrer 9 d'Abril, si així és possible. S'iniciaran ja la modelització de la rehabilitació dels edificis i també aquestes modalitats d'ascensors en les diferents tipologies d'habitatge, i al principi també es prioritzarà molt les accions comunitàries. Per tant, hi ha reptes, i aquesta idea de la intervenció integral ens obliga, i jo crec que és bona idea, a que fem sempre aquesta visió global per desenvolupar les tasques de manera coordinada i ben repartides.
0: L'Ajuntament té els recursos i la capacitat suficients per desplegar un projecte d'aquesta envergadura?
1: Sí, de fet, l'experiència, com que ha estat molt dificultosa en el període anterior, va fer que nosaltres, a partir de la voluntat de desenvolupar el projecte anterior, destinéssim molts diners i, per tant, per Montornès ja és una prioritat Montornès Nord. Ara, amb aquesta proposta, si és que sortim agraciats, l'Ajuntament ha de portar, durant tot el període, quasi que arribem a 4 milions d'euros. Els equips d'economia de l'Ajuntament ja han planificat perquè així sigui possible, per tant, hi ha una incorporació d'aquesta despesa pressupost a pressupost i estem preparats, però sobretot perquè nosaltres, si continuem governant, tenim voluntat de continuar invertint en aquell barri i, per tant, ha de ser una prioritat també pel proper govern.
0: Sense deixar de banda Montornès Nord, com s'està dinamitzant el futur mercat, la Mediterrània, entre possibles paradistes?
1: Bueno, estem ja a punt de treure a licitació les parades. Per fi comencem a superar ja aquestes dificultats, que a vegades ens sorprenem nosaltres mateixos de les complicacions que surten, però s'han fet diferents convocatòries des de l'àmbit de comerç de l'Ajuntament i s'ha generat un interès. Per tant, hi ha una diversitat de comerços, també pensant en els diferents tipus de producte que s'han de vendre. La voluntat és que les parades recullin aquesta varietat i que, per tant, l'usuari, el client, quan vagi a comprar, pugui comprar una mica de tot d'aliment fresc. Per tant, hi ha bona predisposició. Esperem que ara, un cop es presenti ja la licitació i es faci efectiva aquest tràmit que s'ha de fer, doncs aquests comerciants que ens han demostrat interès responguin i diguéssim, s'apuntin, no?, amb aquesta convocatòria.
0: Hi ha cap data prevista d'obertura del mercat?
1: Si tot va bé, esperem que així sigui, estaríem planificant de cara a la campanya de Nadal, per tant, una mica abans, a final d'any, que poguessin ja posar en marxa el mercat.
0: Senyor Montero, veiem que les obres del centre de dia avancen i des del carrer ja es poden veure algunes de les estructures del futur equipament. En quin moment estan els treballs?
1: Aquest és, ja sabeu, un projecte que ens fa moltíssima il·lusió i certament ara és molt, molt vistós, diguéssim, perquè tota l'estructura és de fusta i això ha fet que la preparació del terreny en els primers moments no s'ha acabat d'identificar com seria l'edifici, però ja es comença a veure. Les obres, pel que ens informen els equips tècnics, avancen a bon ritme. La previsió és que es puguin acabar a començar més de l'any que ve. Ja sabeu que s'està treballant en paral·lel a la creació del servei, per tant, de la posta en funcionament i, per tant, estem molt il·lusionats i fa goig quan ara ja es veu que aquestes estructures comencen ja a definir, podem començar a imaginar ja l'edifici tal com serà.
0: Recordem que la construcció del centre de dia és la primera fase d'un projecte d'atenció integrada per la gent gran que també preveu la construcció d'habitatges dotacionals i la residència. Hi ha cap novetat sobre aquests dos serveis?
1: Hi ha dos novetats importants i és que el projecte d'habitatge sense servei que estem desenvolupant a través del Consorci de Salut i Social ja ha dissenyat l'eina, diguéssim, jurídica, el conveni que s'estableix entre els ajuntaments participants i el propi consorci. Nosaltres serem un dels que participem. Hi ha una proposta global que engloba altres ajuntaments com Reus i altres del nostre territori i això ja està prenent forma, per tant això tira endavant i per tant concretarem una proposta en la que Montornès formarà part d'aquesta proposta cap a la Generalitat en la que s'emmarca en el pla d'habitatge 50.000. No? L'altra novetat molt important és que els pressupostos que s'acaben d'aprovar a la Generalitat contemplen el finançament de la residència de Montornès, per tant això és una gran notícia que de moment no hem esbombat, diguéssim, no hem massa enfatitzat perquè estem pendents d'alguns tràmits perquè ens confirmin com serà aquesta aportació, però per fi hi ha una gran notícia i després de tant esforç que hem fet al llarg d'aquests anys, que nosaltres hem pres la iniciativa d'iniciar el centre de dia, ja vam aconseguir aquest finançament d'un milió i escaig pel propi centre de dia i ara arriba el finançament de la residència. Per tant, en perspectiva, en aquest model global d'atenció a la gent gran, són molt bones notícies per Montornès, sobretot perquè premien i reconeixen l'esforç aquest que hem fet durant tants anys i que estem al capdavant de les iniciatives que s'han pres al país a diferents ajuntaments.
0: A principis d'any, l'Ajuntament va organitzar tallers participatius amb veïnat major de 65 anys per recollir necessitats i propostes de millora del poble. L'objectiu era elaborar un pla estratègic de millora de la qualitat de vida de les persones grans. Tenen acabat aquest document?
1: Està encara en procés, però crec que és molt important, ja vam analitzar-ho en el seu moment quan l'inici, la clau no és només pensant en quines coses podem idear de cara a la gent gran, sinó pensant en com aquestes persones, que cada vegada són més nombroses, han de ser un subjecte actiu del que som. Per tant, el municipi no és que faci coses per la gent gran, sinó que la pròpia gent gran que forma part de la comunitat és un percentatge molt important, però també persones actives han de marcar diguéssim, el futur del municipi en general. Per tant, el que ha de venir per endavant no és només actuacions per la gent gran, sinó polítiques públiques que responguin a necessitats generals de la població en les que la gent gran juga un paper molt important, i això vol dir equipaments, vol dir serveis, vol dir atenció, vol dir agenda d'activitats, i això jo crec que és molt important i hem d'incorporar-ho a la planificació general de l'Ajuntament.
0: Parlem ara de residus. En les darreres setmanes s'ha posat en marxa definitivament el nou sistema de recollida de residus. Com va la implantació del nou sistema? Han detectat millores en les dades de recollida selectiva?
1: Encara no tenim dades específiques, tot i que la percepció és que ja es comença a notar que les fraccions de manera selectiva, per tant, envasos orgànica i rebuts comencen a variar. Per tant, està augmentant la recollida d'envasos i d'orgànica i s'està reduint la de rebuts. Per tant, encara no tenim aquestes dades, però es comença a notar. Per nosaltres la clau era posar les bases perquè les coses funcionessin, i evidentment hi ha la percepció que a vegades hi ha coses que no acaben de funcionar, la presència de bosses al carrer, però vam iniciar tenint clar que calia complir 4 o 5 aspectes importants. Un era molt important, la informació i la sensibilització cap a la població. Vull recordar que vam fer aquelles sessions, 16 sessions per barris i a diferents col·lectius, més de 650 persones van participar-hi, una ofensiva informativa també molt important, amb enviaments de cartes i publicació per tots els mitjans de la informació important, el repartiment de les targetes, a diferència d'altres municipis, aquí ha anat molt bé, estem per sobre del 90% de repartiment, vol dir que la gent es respost en aquesta convocatòria i la major part de veïns i veïnes ja han recollit la targeta i per tant en condicions de fer-ho. La clau també és que funcionés tot el sistema tècnic i més enllà d'alguna incidència amb algun contenidor, el sistema globalment funciona i per tant no genera problemes, tret d'alguna cosa puntual. I després els serveis de recollida suplementàries. La clau és que no hi hagi massa temps bosses al carrer i per tant que durant el dia es percebi que encara que hagin caigut en allà per motius diversos siguin recollits, i això està funcionant. Fem seguiment permanent. De fet, aquesta setmana tenim també una reunió de seguiment amb el Consorci per afinar amb aquests aspectes i millorar algunes qüestions, i ja hem detectat que el nou contenidor, que nosaltres vam valorar molt positivament, que ens permetia superar alguns problemes d'ús i també de manteniments de l'anterior proposta, genera alguna inquietud respecte a l'ús, l'obertura de la tapa, i això també estem treballant amb el Consorci per poder millorar-ho i reduir aquestes inquietuds. Per tant, la percepció ara és de bon inici, de fortalesa, i evidentment hem d'anar polint, i és un procés, diguéssim, progressiu, no? Qualsevol implantació en altres municipis, i és lògic, un canvi d'hàbits representa que hem d'anar superant dificultats, però jo estic segur que avancem pel bon camí, sobretot per la disposició dels veïns i veïnes, i mica en mica millorarem tots aquests aspectes que genera més inquietud.
0: En matèria d'habitatge, al ple municipal de juliol es van ratificar les bases de la convocatòria per optar als pisos de lloguer de protecció oficial del carrer de Vallromanes. Les bases estan elaborades per la Fundació Privada Sales per l'Accessibilitat, promotora dels habitatges. Expliqui'ns com funcionarà el procediment d'adjudicació dels habitatges.
1: Per nosaltres, precisament, aquesta és una de les claus d'aquest procés d'impuls dels habitatges, no? Ha sigut molt complicat en aspectes urbanístics, aspectes de tramitació, i ens ha portat molta feina, però la clau era la proposta i el llançament d'aquesta convocatòria de cara, sobretot, a que els veïns i veïnes valoréssim, no? de que aquesta oportunitat de 40 habitatges, donarem 40 alegries a famílies de Montornès, s'havia de fer de manera el més transparent i el més clara possible. Per tant, el que hem fet és identificar els perfils de demandants de les persones que estan inscrites i necessitats, diguéssim, de perfils familiars d'aquests pisos, tenint en compte que hi ha una part, el 25%, que el fet que hem tingut fons europeus ens obliga que siguin per joves, per tant, menors de 35 anys, i estudiant aquests diferents col·lectius, hem distribuït els 40 pisos amb les diferents modalitats. Per tant, hi haurà 10 per joves, hi haurà 4 més per persones amb dificultats d'accessibilitat, 3 més destinats a famílies monoparentals i els 20 i pico restants per les famílies, diguéssim, ordinàries, no? Aquesta és la clau. Jo crec que val la pena deixar clar també que aquesta convocatòria facilitarà l'accés a l'habitatge amb lloguers assequibles, però aquesta no és una convocatòria pensant en casos de vulnerabilitat o en casos d'urgència, que aquests tenen altra via de tramitació, i per tant nosaltres en contacte amb la Generalitat ja mirem de solucionar aquestes qüestions. Per tant, estan pensades per a aquests col·lectius. Era molt important que això sortís bé, que es faci amb un sorteig absolutament transparent de cadascuna de les modalitats, es farà amb un acte públic quan ja estiguem a punt d'adjudicar-los, i jo crec que hem de celebrar aquesta bona notícia després de tants anys que tinguem 40 habitatges per oferir a la població de Montornès, i estem molt satisfets i molt agraïts de tot l'esforç que s'ha fet.
0: Tal com va dir el regidor d'Habitatge, Jordi Delgado, al darrer ple, s'estan enllestint les darreres feines als pisos i les cases del carrer de Vallromanes. És així?
1: És així, sí, les feines i les obres han avançat a bon ritme, ara ja estem pràcticament al final i s'estan fent, ja comencen a fer les actuacions de l'entorn, que també vull recordar que a part dels pisos, les diferents modalitats, també l'entorn és com, bueno, hi ha tot un enjardinament, també està previst manteniment i una consergeria, per tant, tota aquella illa guanya una qualitat urbanística i de confort pels veïns i veïnes important, i això ja es comença a veure i aviat estarà enllestit, sí.
0: Seguim en directe amb el regidor de Montornès en Comú i alcalde, José Montero. També al ple de juliol es va aprovar la relació de llocs de treball de l'Ajuntament. Era la tercera vegada que el punt arribava al ple, després que en dues ocasions anteriors els grups de l'oposició hi votessin en contra. En aquesta ocasió, el punt va rebre el suport de l'equip de govern, el Partit dels Socialistes i Esquerra Republicana, mentre que el Partit Popular es va abstenir i fer Montornès el va votar en contra. A què ha hagut de renunciar l'equip de govern per rebre el suport suficient per aprovar la relació de llocs de treball?
1: Jo vull deixar clar que com a proposta nosaltres no renunciem al repte que tenim per endavant. La relació de llocs de treball és la concreció de les necessitats de millora organitzativa de l'Ajuntament i tradicionalment s'acorden amb la mesa de negociació la representació sindical, no? Mai havia passat en aquest Ajuntament, i crec que en pocs del país, que quan aquest acord arriba a ple es vota en contra. Davant d'això podíem fer dues coses nosaltres, o continuar intentant aprovar aquella proposta o plantejar-nos de manera pràctica i pragmàtica arribar a acords amb els grups que estiguessin disposats per fer avançar. El govern ha d'estar amb les solucions i amb el pragmatisme i nosaltres, tot i que lamentem que s'hagi d'alguna forma mancat el reconeixement d'aquest marc institucional que és l'acord entre el govern de torn i el comitè d'empresa, però ens hem situat en les millores. Per tant, encara que han quedat propostes de llocs de treball pendents, nosaltres no hi renunciem. Ja els hem plantejat als grups que s'han disposat a continuar parlant que podem portar altres modificacions, i en qualsevol cas, de cara a la proposta de l'any 27, s'han d'acabar d'incorporar, perquè aquestes modificacions fan referència sobretot a llocs de treball ja existents. Són persones que ja treballen a la plantilla de l'Ajuntament i el que fem bàsicament és millorar les seves condicions, i per tant és una bona idea. I sobretot que és una proposta que fan els propis equips tècnics, no és una proposta, diguéssim, de caràcter polític com és la plantilla i el pressupost que també es discuteix al ple, sinó que és una proposta de caràcter organitzatiu. Per tant, jo crec que hem avançat i valorem positivament els acords amb aquestes forces polítiques i seguirem treballant per completar totes les necessitats dels equips de l'Ajuntament.
0: Pel que fa a la relació de llocs de treball aprovada, quins llocs de feina s'han prioritzat?
1: Els més importants, i aquest era part, diguéssim, de l'acord sobretot, fa referència a la policia local, no? Estem en un procés de millora, en un procés d'ampliació dels nostres equips per garantir aquells objectius que ens hem fixat de policia de proximitat, de millorar la capacitat d'intervenció, i això requeria aquestes novetats respecte a la plantilla i les zones de treball. També en la brigada fem una regularització que ens permet moure algunes de les assignacions de categories que tenen la plantilla actual i poder ampliar en noves incorporacions, i de fet després hem fet regularització en alguns departaments com són el departament d'infància, perquè hi ha hagut també una reformulació dels perfils professionals a partir de l'experiència d'intervenció amb els nens i les nenes, de veure que eren necessari altres perfils, i finalment hem ajustat algunes qüestions relacionades amb complements d'assignacions per llocs de treball singulars que estan fent feina potser fora de la jornada o de guàrdia, no? I aquests han sigut els aspectes clau que hem pogut acordar.
0: Aquests dies, més de 500 infants d'entre 3 i 12 anys viuen les darreres setmanes dels casals de vacances de lleure i esportiu. L'oferta estiuenca també es completa amb una edició especial del programa trimestral Eduquem i Gaudim en Família a l'estiu. Com a regidor d'Educació, quina valoració fa de l'oferta d'estiu infantil d'aquest any a Montornès?
1: Fem sempre una valoració molt positiva. De fet, per nosaltres, amb aquella estratègia global d'intervenció educativa, que sempre diem al llarg de l'any, doncs volem que l'estiu serveixi també per mantenir objectius de caràcter educatiu i, evidentment, també de lleure i de perfil social. Per tant, aquest casal que oferim nosaltres amb els dos itineraris, de lleure i esportiu, garanteix aquesta continuïtat i, per tant, que els nens i les nenes en el mes de juliol puguin continuar amb aquestes activitats. I valorem que allà es mantenen els criteris d'equitat i, per tant, garantir que qualsevol nen o nena pugui accedir-hi independentment de la seva situació econòmica, però també la equitat educativa, per tant, que nens i nenes amb dificultats, amb diversitats notòries, puguin tenir el suport educatiu necessari. Per tant, el nostre casal és conegut i és una bona referència perquè, efectivament, aquests nens i les nenes gaudeixen d'una bona programació i també vull destacar les condicions laborals dels treballadors i treballadores. Els joves que fan de monitors i monitores, que fan de vetlladors, tenen unes molt bones condicions que també fan que ho valorin molt i això fa que al final tot surti bé i hi hagi una bona feina de qualitat i de bon impacte i finalment destacar que ho fem a l'escola Sant Sadurní, que està condicionada per poder tenir climatització i per tant els nens i les nenes, a part de l'activitat que fan a l'exterior, tenen espais refrigerats per poder estar amb confort en aquestes setmanes tan caloroses.
0: Senyor Montero, en relació a les piscines d'estiu, a la sessió plenària del maig, es va aprovar l'actualització de preus del complex esportiu municipal Les Vernedes. L'actualització de les tarifes, no només de les piscines d'estiu, sinó també la de les quotes del gimnàs, havia d'entrar en vigor aquest mes, però encara no ha estat així. Què ha passat, senyor Montero?
1: Bueno, ha passat que totes les tramitacions que fa l'Ajuntament com l'administració és molt garantista i per tant hi ha un procés d'exposició pública que permet que qualsevol veí o entitat pugui presentar al·legacions i això obliga a revisar-les i tornar a aprovar posteriorment. En aquest cas hi ha hagut al·legacions i això ha provocat que no poguéssim aprovar-ho de manera directa i per tant com que s'ha hagut de posposar ens trobàvem a que tindríem els preus definitius amb la temporada d'estiu ja començada. Hem valorat amb els equips tècnics que això era una mala idea, tot i que s'havia fet la feina a temps, però com que hi ha hagut les al·legacions, ens ha obligat a posposar-ho, canviar els preus quan la temporada ja està començada, enmig de l'obertura de les piscines. Hem valorat que no era bona idea i estem a temps d'acabar d'aprovar-ho al setembre per continuar amb diguéssim, posar en marxa aquesta variació dels preus amb els serveis generals del complex.
0: La setmana passada, en aquest mateix espai, la regidora socialista Eva Díaz avançava que han acordat amb l'equip de govern revisar algunes de les modificacions aprovades, com l'entrada individual de cap de setmana a les piscines d'estiu. Tenen pensat revisar altres pujades que han generat debat entre l'oposició, com l'increment de la quota per majors de 25 anys?
1: En principi no, perquè pensàvem que el debat ja s'havia realitzat i és legítim i pensem que està bé, però aquí s'han de pensar dues coses, que els preus públics al final han de complir dues funcions. Una és facilitar l'accés dels veïns i veïnes i en funció de les modalitats de la seva situació, de l'edat, les persones grans, els joves, les persones amb dificultats econòmiques, a l'atur, han de poder accedir a un servei que evidentment és de

0: de l'Ajuntament, que al final ho paguen tota la ciutadania, com fem a l'Escola Bressol, a l'Escola de Música, però aquest equilibri hem de procurar mantenir-ho. Aquesta ha estat la voluntat, jo crec que hem fet un bon debat i la proposta respon amb això. Per tant, els preus resultants suposen un cert augment, però no dificulten l'accessibilitat dels diferents perfils com els joves, no? Que a partir de 25 anys hem valorat que sovint doncs, ja tenen unes altres condicions econòmiques, encara que tinguin una edat que es considera amb aquesta formalitat de joves, evidentment fins als 30, però que ja tenen unes condicions que els hi han de permetre no renunciar a accedir, però fer una aportació suplementària, diguéssim, per garantir que les coses funcionin i es pugui garantir també la millora contínua i les noves inversions que es fan i que estan previstes al complex.
1: A les darreres sessions plenàries s'ha posat sobre la taula el fet que l'Ajuntament necessitarà un pla econòmic financer. Quina és la situació financera de l'Ajuntament?
0: Perquè la gent ens entengui, aquests són problemes de rics, per entendre'ns. Aquest pla financer respon a les restriccions que en el seu moment aprova el govern de l'Estat. Vull recordar el ministre Montoro, si algú se'n recorda, l'any 2012 van decidir que havien d'acollar al màxim els ajuntaments. La nostra teoria és perquè no els agrada l'autonomia dels municipis i, per tant, que hi hagi aquesta diversitat i que ajuntaments que tenen recursos per fer front a les despeses i que tenen demandes de la ciutadania s'havien d'ajustar. Per tant, ens apliquen unes normes que res tenen a veure amb la nostra situació econòmica. Per tant, que ningú s'alarmi, que ningú es preocupi, que un pla econòmic i financer que ja estem elaborant amb la Diputació no és més que la formalització d'aquestes exigències que ens fa la normativa marcada pel govern d'aquell moment, però que la situació de l'Ajuntament econòmicament és bona, tenim un bon índex de recaptació amb el teixit industrial que tenim, amb les aportacions de la ciutadania, tenim moltes subvencions que gràcies a l'esforç que fem s'aconsegueixen, tenim capacitat de demanar crèdits, per tant la situació és bona. Evidentment hem superat aquella situació tan complexa del 24 quan la guerra d'Ucraïna, vull recordar que ens va obligar a ajustar la situació econòmica perquè els preus van augmentar enormement, però això no responia a la situació econòmica de l'Ajuntament, sinó responia a la conjuntura del moment que ens afecta, igual que ara estem doncs, com també ciutadans i ciutadanes pendents de les crisis mundials que sempre afecten el preu de la compra i per tant els ajuntaments també ens afecten aquestes coses, però la situació és bona, estem en condicions de respondre, com dèiem abans, també a nous reptes com el de Pla de Barris i, per tant, la gent no ha de patir, aprovarem aquesta formalització, però que això no frenarà la capacitat de millorar els equipaments, la via pública i els programes socials que tenim i no ens ha d'afectar.
1: Ens trobem en els últims minuts d'entrevista amb el regidor de Montornès en Comú i alcalde José Montero. Recentment han començat les obres de reforma dels carrers de Joan 23 i de Jacint Verdaguer. A més, al setembre començaran les obres a la plaça de la Font. Quines millores comportaran aquests projectes urbanístics?
0: Aquestes actuacions formen part d'aquest objectiu global de millora dels carrers i places del centre, no? O sigui, com hem fet amb altres entorns, hem començat a Verge de Montserrat i ara estarien aquestes dues fases de Joan 23, de la plaça La Font i Jacint Verdaguer i ha de continuar. Per tant, la idea és mantenir un pla de previsió d'inversió al llarg dels anys per renovar aquells carrers que s'han anat envellint i ja generen dificultats d'accessibilitat i d'aspecte físic. Per tant, suposarà una gran millora d'aquells carrers, seran absolutament renovats. També en alguns trams millorem les instal·lacions, no?, de clavegueram i altres, i per tant tindrem un espai públic resultant de molta qualitat, de molta seguretat, amb la que també hem previst de començar a fer canvis, diguéssim, amb la mobilitat i els itineraris que es fan en cotxe i que per tant comencem a plantejar-nos algunes canvis de direccions així, que ens ha de permetre anar guanyant per l'ús quotidià i per la qualitat de vida dels veïns i veïnes, que també millorarà el comerç local, que és un altre dels objectius que tenim, que un cop millorat l'espai públic, també la gent està amb més comoditat i amb més a gust al carrer, surt més i utilitza millor l'espai públic per també anar a comprar.
1: A motiu del calendari d'obres de millora del centre del poble, el 5 de juny l'Ajuntament va traslladar el mercat d'alimentació dels divendres a la plaça de Pau Picasso, al mateix emplaçament que la resta de parades de productes no alimentaris. Quin retorn han rebut per part de paradistes i veïnat sobre el fet que el mercat estigui en un mateix espai?
0: La percepció de la ciutadania i dels paradistes és molt positiva, així ens ho traslladen. Jo crec que certament hem anat més tard del que hagués estat el més adient, no? Recordeu que després de la pandèmia, que vam haver de separar, però hi ha hagut una discussió, no?, de la que també hem participat com a ajuntament i teníem clar que havien d'atendre les demandes dels paradistes que venen els divendres, però també tenir en compte el comerç local, no? I per tant aquí hi ha hagut, diguéssim, la dificultat de trobar punts d'encaix. Era impossible agrupar-ho en el centre tal com estava en aquests moments, perquè la normativa ja no permetia amb la distribució dels

0: país actual. Aquesta agrupació està molt bé, funciona i jo crec que va molt bé, la comoditat dels veïns i veïnes d'anar a comprar tots els productes, i els paradistes també ho agraeixen, però nosaltres volem recordar que un cop acabades les reformes del centre, el compromís amb la Unió de Botiguers i amb els veïns del centre és tornar, perquè en aquell moment ja s'hauran ampliat els espais, guanyarem també una part important de Carrer Balmes, guanyarem també la plaça Joan Miró, i per tant el mercat retornarà al centre i recuperar aquella tradició dels divendres que ja ve de moltes dècades, no? Però valorem molt positivament tot aquest procés, sí.
1: Senyor Montero, a la darrera entrevista ens va avançar que estaven treballant en la festa d'estiu de Montornès en Comú i en el projecte del seu partit per les properes eleccions municipals que tindran lloc al maig de l'any vinent. En quin moment està Montornès en Comú ara mateix?
0: Pues estem en un bon moment, a nivell organitzatiu ja he anat explicant de que mantenim una agenda intensa d'activitat que ha fet que millorem i creixem organitzativament. Estem en procés de concretar l'elecció del nostre candidat per les pròximes eleccions. Havíem previst aquesta festa pel juliol. Llàstima que un canvi d'agenda de la persona important que havia de venir ens ha dificultat, però és el que té comptar amb la presència d'un ministre, no?, que era la nostra voluntat. Això ho hem posposat a després de la festa major, per tant serà a principis d'octubre, i llançarem aquesta proposta de continuïtat del projecte que venim desenvolupant a Montornès des de 2011, amb energies renovades, amb ganes de seguir treballant, amb la incorporació de persones destacades del nostre municipi, amb noves propostes de programa i amb un rendiment de comptes de tota la feina feta en aquest mandat per al llarg del temps, que posen de manifest aquest esforç, aquesta visió global, aquesta exigència que hem fet de recursos a altres administracions i amb el resultat que està tenint això els darrers anys i especialment aquest mandat, que hem vist el fruit d'una feina llarga que hem fet, i jo crec que és una bona, diguéssim, proposta de presentació de cara al 2027.
1: Doncs fins aquí l'entrevista al regidor de Montornès en Comú i alcalde, José Montero. Senyor Montero, moltes gràcies per acceptar la nostra invitació.
0: Gràcies a vosaltres, un plaer.
1: Nosaltres marxem, tornem el 29 de juliol a les 7 de la tarda amb el debat dels grups municipals Parlen. Salutacions cordials des de l'assistència tècnica de Sergi Lombardo i de qui us parla, José Luis Cano. Gràcies per la vostra atenció.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
2: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
4: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Salut, amics i amigues, què tal, com va? Si us agrada fer senderisme, conèixer llocs interessants i viatjar arreu del món, acabeu de confluir en una cruïlla de camins que porta per nom Sendes. Un programa que en 25 minuts desplega 3 continguts relacionats amb aquestes temàtiques. Avui, en el capítol 574, tenim 3 continguts preparats que repassem tot seguit en el nostre sumari. Començarem el programa amarant-nos del romànic al Berguedà. La Violant Bonet, restauradora, conservadora d'art i guia turística, traça una ruta a diverses esglésies de la comarca per conèixer els arrencaments, és a dir, les pintures murals que hi va haver en aquests temples i que en van ser extretes. Amb el Xavi Tió farem senderisme al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Una caminada que combina part de la interessant Ruta del Vent amb l'ascensió a la Roca Maura, amb panoràmica sobre les Medes, la platja de l'Estartit, el Golf de Roses i tot un reguitzell de muntanyes. Segon capítol dedicat a Sri Lanka, amb l'Helena Merín, responsable del blog Mochileros de Viaje. Després de visitar la capital Colombo i el Parc Nacional de Willpatu, avui continuem de safari i anem a un altre parc, a Minerilla. També coneixerem les ruïnes de l'antiga capital i moltes coses més. Tot això als quaderns del viatger. I comencem el programa. Què? Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Poseu a funcionar la vostra imaginació. Davant el concepte d'arquitectura romànica, probablement el primer que us vingui al cap sigui una església de planta rectangular, amb poques finestres, foscor, frescor a l'interior i domini total de la pedra, tant dins com fora. Si el temple és més ric, l'imaginarem coronat per un campanar quadrat, robust, de varis pisos, amb arcs cecs i finestres geminades, com el cas de les esglésies de la Vall de Boí. Si és més auster, ens vindrà al cap una edificació més senzilla, coronada per una cadireta o espadanya sobre la façana. Tant en un cas com en l'altre, però, segur que a la vostra imatge mental no hi apareixen pintures a les parets. I és un error, perquè el romànic també va tenir en les pintures murals una forma de decoració important, exterior i sobretot interior. Per diverses raons, aquestes pintures murals van anar desapareixent dels temples. Al Berguedà n'hi ha molts casos i avui els rescatem. La conservadora i restauradora d'art Violant Bonet, propietària de l'empresa Bioguia, traça una ruta que uneix esglésies del Berguedà per recordar les pintures que hi van acollir i que avui són, sobretot, el MNAC i els museus de Vic i Solsona. Pintures murals que van ser extretes d'allà pel fenomen dels arrencaments, una praxis de principis del segle XX que ella mateixa comença a explicar-nos.
2: Quan comencen a haver-hi un cert interès per aquesta pintura romànica i en uns col·leccionistes catalans porten restauradors italians, potser la gent li sonarà el nom de Stefanoni, Cividini, etc, que són restauradors que saben fer aquesta tècnica, que consisteix en treure les pintures de la paret per poder-les transportar a un altre lloc. Qui diu un museu, qui diu doncs, traspassar-les sobre tela per poder-se-les emportar a casa amb una col·lecció particular, etc. Això comença el 1919 a Mur, a Santa Maria de Mur, en el qual doncs, es retira tota aquesta pintura per portar-la, finalment, després de diverses vicissituds, a Boston. I actualment tenim les pintures de Mur al Museu de Boston, als Estats Units.
1: Entenem com a pintura mural la que s'aplica sobre un mur, sigui de pedra, de totxanes o de guix, usant diferents tècniques i pintures segons el moment històric. La pintura mural ja existia a la prehistòria, al Neolític, i va continuar a l'antiga Mesopotàmia, a Egipte o a Roma. A casa nostra, la pintura mural té un exponent molt clar en el romànic. Com explica la Violant, majoritàriament es feia amb la tècnica al fresc.
2: Per fer pintura mural, per pintar els absis, estem parlant d'esglésies, doncs, el cas més paradigmàtic doncs, és el Pantocràtor de Sant Climent de Taüll. Totes aquestes esglésies, i concretament les del Berguedà també, normalment estaven pintades al fresc. És una tècnica tradicional que es feia amb morter de calç i s'aplicaven pigments amb aigua mentre el morter estava fresc. Per això es diu pintura al fresc, perquè el morter havia d'estar moll. Per tant, s'havia de fer en una sèrie de jornades, és a dir, en una sèrie de fragments, perquè no es podia pintar tot en un sol dia, i s'havien d'anar fent diferents fragments. Mentre estaven molls es podien pintar i un cop s'havia assecat això, doncs ja no es podia pintar.
1: No era pas, però, l'única tècnica per fer pintures murals en temps del romànic. També n'hi havia en sec.
2: Per exemple, hi havia la pintura al trem, tot i que el trem s'utilitzava més aviat per pintar sobre fusta, per pintar doncs, baldaquins, per pintar frontals d'altars. És un altre tipus de pintura que es feia amb bou, concretament, tot materials naturals, com anem veient. Podia haver-hi pintura al trem de cola, amb cola animal, unes coles que es feien doncs, a partir de bullir pell i cartílegs de conill i d'animals més grossos, inclús. Hi havia diferents tècniques que es podien pintar amb el morter sec. I llavors ja no és una pintura al fresc, sinó que és una pintura al sec. Una pintura al trem, a la calç, a la caseïna, etcètera, etcètera. Hi havia diferents tècniques.
1: I encara una altra tècnica, els daurats, basats en fins fulls metàl·lics que s'aplicaven sobre fusta policromada per imitar peces d'orfebreria i que trobem molt representada en estils posteriors, com per exemple en el barroc. I ara sí, anem amb la ruta de temples romànics berguedans, on la Violant hi explica les pintures murals que hi va haver en el seu dia. Comencem per un espectacular temple, el terme municipal de Cercs, i molt a prop del Cap i Casal Comarcal.
2: Sant Quirze de Pedret doncs, és una església, de fet, d'origen preromànic, en el qual tenim aquesta figura tan emblemàtica que és l'Urant i també el Cavaller, que són unes figures del segle X, unes pintures doncs, molt inèdites, inclús a nivell europeu s'estudien, i que actualment estan al Museu de Solsona. In situ tenim unes còpies, unes reproduccions, però bé, la importància que tenen aquestes pintures és la seva antiguitat, al segle X, inclús la iconografia doncs, ha estat molt discutida per diferents historiadors de l'art, etc. I sobre d'aquesta pintura doncs, hi havia la pintura romànica, tot l'absis central, que està actualment doncs, també al Museu de Solsona. I a part d'això tenim les dues absidioles laterals que estan exposades al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
1: No massa lluny de Sant Quirze de Pedret, uns quants quilòmetres avall, la segona parada pot ser Sant Pau de Casserres.
2: De fet, in situ es conserva un dels pocs exemples de pintura romànica tirant cap al gòtic lineal ja a principis del segle XIII, que és un dimoni, una psicòstas, una pintura que representa el dimoni fent el passatge de les ànimes. No? És bastant divertit i bastant curiós, perquè a més està fent trampa, està amb un peu apretant un cantó de la balança per emportar-se les ànimes cap a l'infern. És una imatge molt curiosa i bastant desconeguda. I és una imatge que formava part de tot un conjunt sepulcral que va ser arrencat i que es va portar al Museu de Solsona. De fet, està allà exposada a l'exposició permanent del Museu Comarcal de Solsona.
1: I encara una mica més al sud, sota el castell Sant Martí de Porreig. Un cas curiós perquè, tot i que aquesta església va patir arrencaments, les pintures originals s'hi van tornar a instal·lar a una altra paret.
2: Això, l'any 1954, doncs, la Diputació de Barcelona va fer una sèrie d'actuacions i les van arrencar, però les van tornar a col·locar a l'església i, per tant, estan allà i es poden veure, es poden visitar amb horari d'obertura de l'església. I tenim doncs, unes escenes molt boniques de l'Anunciació, de la Visitació, de la Verge amb el Nen, una enfisbena, que és una serp de dos caps que ha tingut una interpretació així relacionada amb el catarisme, inclús amb... són d'època templera, vull dir que són molt i molt interessants i és un dels pocs exemples que tenim de pintura romànica conservada in situ al Berguedà.
1: Tanquem el pòquer d'aquests temples airejant-nos prop del naixement del Llobregat. Entre la Pobla de l'Illet i Castellar de Nuc, la Violant Bonet proposa una visita a Sant Vicenç del Rus.
2: En el qual doncs, hi havia tot l'absis també pintat amb una sèrie de sants, un pantocràtor, etc, que també van ser arrencades i es conserven al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. In situ actualment hi tenim una reproducció que va fer Ramon Millet dels anys 80 i té la particularitat aquesta pintura de ser de les últimes pintures arrencades aquí a Catalunya, va ser els anys 80. Desconec la causa exactament per la qual es va treure, jo crec que potser va ser més per protocol i per inèrcia que per necessitat, però sí.
1: Una pràctica, la dels arrencaments, que es va deixar de fer perquè, com explica la conservadora d'art, és molt dràstica i delicada i precisa de molta tècnica, cura i mans especialitzades. Però no hem acabat l'itinerari. Al marge de les pintures murals, la Violant proposa visitar tres temples més, que contenen un altre element romànic molt interessant, els frontals d'altar. Són Sant Andreu de Sagàs, Santa Maria d'Avià i, ja fora dels límits comarcals, per molt poquet, Santa Maria de Lluçà, joia de la corona en aquest àmbit. A part, la Violant destaca altres exemples de romànic a la comarca amb arquitectura molt destacable. Sant Jaume de Frontanyà, Santa Maria de l'Illet i Sant Llorenç prop Bagà, a Guardiola, un dels monestirs medievals més importants. Avui, a pedra vista, però en un passat policromat.
2: i hem de pensar que aquestes esglésies segurament que en origen anaven policromades. És a dir, aquesta idea que tenim del romànic de pedra vista és una falsa idea que tenim, que malauradament doncs, hem d'anar fent pedagogia perquè la gent vagi de mica en mica anar-se fent al cap que no eren així les esglésies. De la mateixa manera que avui en dia no deixem una paret amb maó vist, per exemple, sinó que normalment hi fem un arrebossat i ho pintem, doncs l'edat mitjana el mateix. No es concebia una església acabada si no anava, com a mínim, encalada, amb calç. I si hi havia diners, doncs llavors es podia policromar. Per dintre, l'interior, en programes iconogràfics que estaven establerts o que es podien demanar, doncs aquí vull que em pintis la Mare de Déu, aquí vull que em pintis el Sant Crist amb el tetramorf, etcètera, etcètera. I si no hi havia diners, doncs almenys es podien resseguir alguns finestrals, etcètera, etcètera, inclús per l'exterior.
1: Així doncs, potser haurem de desterrar una mica la sensació de foscor, de tenebres i de manca de color de l'art romànic a casa nostra.
2: Pensem que la il·luminació en aquella època no era com avui en dia, sinó que era la llum de les espelmes, amb la qual cosa doncs, veure el Crist de Taüll mirant-te amb aquell rostre tan tènsim i amb aquells dits a la llum de les espelmes havia de tenir un punt doncs, de tenebrós. I, de fet, alliçonador, no? Porteu-vos bé, perquè, si no, doncs, passarà el que passarà, no? El dimoni, no? Per exemple, de Sant Pau de Casserres. Per tant, era una forma també doncs, d'alliçonar la gent i d'alguna forma doncs, de fer-li catequesis. Però sí que ens hem d'oblidar una miqueta d'aquesta idea de que no hi havia color a l'interior. Era un, de fet, els llocs on s'ha reproduït la pintura romànica, estic pensant, per exemple, doncs, en Sant Vicenç de Rus o Sant Joan de Boí, són unes esglésies amb uns colors, amb uns ocres, amb uns vermells, que no tenen absolutament res a veure amb aquesta idea que tenim doncs, de monocrom i de fosc i de pedra. No? Hem de pensar també que a part del que són les pintures, també hi ha molt mobiliari litúrgic que s'ha perdut. Hi havia tapissos, hi havia els objectes litúrgics, per tant, bastant allunyat de la idea que tenim avui dia d'aquest romànic doncs, auster i fosc.
1: Trencats aquests mites, què us sembla si fem una ruta guiada o part o totalment d'aquests temples que ha unit la Violant? Ella mateixa ens pot fer la visita guiada i per això cal consultar a la www.bioguia.com o al seu Instagram @bioguia, amb V-, recordeu, o també a través dels companys de Civitas Cultura, www.civitascultura.org.
0: Sendes.
1: Temps per fer senderisme al costat del Xavi Tió, com sempre. Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
1: Cap on ens portes avui, aviam?
3: Doncs mira, del Lluçanès que estàvem la setmana passada, saltem al Baix Empordà.
1: Molt bé.
3: Per anar a fer un recorregut que ens deixarà tastar mar i muntanya.
1: Caram.
3: Us proposo una excursió pel Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. És una excursió que combina part de la interessant Ruta del Vent amb l'ascensió a la Roca Maura, i que ens oferirà unes panoràmiques fabuloses sobre les Illes Medes i la platja de l'Estartit, el Golf de Roses i tot un reguitzell de muntanyes. És una proposta circular en sentit antihorari que ens oferirà tot un seguit de construccions de pedra seca, testimonis del passat agrícola i ramader del massís del Montgrí, junt amb l'ascensió a un parell de cims, el passeig per antigues pinedes i encara alguna altra sorpresa.
1: Doncs vinga, som-hi. Comencem amb el punt de sortida.
3: Anem a començar a caminar al capdamunt de la urbanització Torre Vella, a uns 3 quilòmetres de Torroella de Montgrí per la carretera de l'Estartit, i al final de l'avinguda del Maresme tenim una esplanada on podem aparcar el cotxe i arrenquem a caminar per dins d'una pineda, acompanyats de garric i llentiscle, per un sendero pedregós que ens puja pel darrere de les últimes cases a trobar un dels plafons informatius de la Ruta del Vent. Una ruta senyalitzada, una ruta que té 14 panells informatius que expliquen el patrimoni històric i etnològic d'aquest massís calcari que és el Montgrí. Aquest primer panell que trobem, que no és el primer de la Ruta del Vent, que comença més avall, ens parla de la pineda de pi blanc, un tipus de pi que s'adapta força bé al terreny càrstic. I, al poc, seguint una antiga carrerada per on passaven els ramats, trobem el forn de calç del Coll de les Sorres, amb un altre plafó informatiu. És un forn mig excavat a la roca, mig construït. I, de seguida, arribem a l'Eixart d'en Busqueta, on un plafó ens explica la construcció de les barraques de pedra seca que es construïen als eixarts o clapers, aquests espais artigats, és a dir, netejats de bosc, sotabosc i pedres, on es cultivaven bàsicament vinya i oliveres i que solien estar delimitats per murs de pedra que els protegien dels ramats, del vent i de la sorra. Al mig de l'Aixart hi ha un parell de pins pinyoners grandiosos, dels més antics del massís, i el que fem és continuem de pla, anem a passar per la barraca del Ricardo Major, força sencera, acompanyada de tot de gruixuts murs, i després ja iniciem una pujadeta que ens du al Tossal Gros, primer dels miradors que passarem, amb vistes a sud cap al tram final del Ter, la muntanya del Montgrí amb el castell al damunt, el Mont Pla al costat i tota la plana del Baix Empordà tancada per les Gavarres. Al costat del cim, arran del mirador final, podem baixar al cau del Tossal Gros, un avenc d'uns 7 metres de fondària amb una petita sala d'uns 15 metres. I d'aquest Tossal Gros, l'itinerari ens du a baixar entre Pinedes, Clarissada, el Coll d'en Taians i tornar a remuntar, ara per terreny obert i pedregós, bastant arran dels penya-segats d'una petita serra allargassada, encinglarada pel vessant sud, fins a assolir el cim de la Torre Moratxa, on trobem, arran de l'espadat calcari, les restes de la torre de guaita circular que s'hi va construir com a sistema de defensa contra el desembarcament dels pirates al segle XVIII. I és precisament des d'aquest punt, des de la Torre Moratxa, que tenim la millor panoràmica del dia, amb les illes Medes, l'Estartit i les parets verticals que el dominen, sobre les quals hi ha el cim de Roca Maura, amb unes antenes, que és el proper objectiu de l'excursió. Baixem a un collet proper i, connectant amb la pista que hi puja, acabem d'arribar a l'alçada màxima de la proposta d'avui, el cim de Roca Maura, penjat a plom sobre l'Estartit, amb vistes al sud cap a la platja de l'Estartit, amb els aiguamolls del Ter Vell, la Gola del Ter, que és la desembocadura actual, i la llarga platja de Pals fins al Cap de Begur. Cap a llevant tenim ben bé sota nostra l'Estartit i les Illes Medes i cap a nord tenim una vista impressionant cap al Golf de Roses amb el cim del Paní al darrere i a l'horitzó el castell de Sant Salvador Saverdera, a la Serra de Rodes, la Serra de l'Albera amb el Puig Neulós, veiem el Coll del Pertús sobre la Jonquera, el Massís de les Salines i fins a la Mare de Déu del Món, el Bassegoda i el Coma Negra ja a la Garrotxa. Des del cim baixem molt fort fins a la Torre Ponça, una gran masia fortificada reconvertida en una preciosa casa d'estiueig, al mig d'una vasta finca, de les poques que encara mantenen l'activitat agrícola ramadera, i d'aquesta Torre Ponça el que fem és pugem a la carretera vella de l'Escala a l'Estartit i dalt del Llom fem una anada i tornada curta pel camí de Cala Pedrosa per anar a veure la cova de l'avi company. Realment és un ínfim avenc que quasi no justifica el viatge. I tornats dalt del Llom, anem a fer una altra anada i tornada, més curta encara, pel camí de les Pedreres per pujar al Puig Torró, amb vistes cap al vessant nord de la Torre Maura i de la Torre Moratxa. I d'aquest Puig Torró, desfent el camí i seguint els senyals del GR92, anem pel mig del Pinar Gran a retrobar la ruta del vent i passar pel Forn dels Hereus, un altre forn de calç, també de planta circular, testimoni de la forta activitat que hi va haver al massís, sobretot entre els segles XVII i XIX. Poc més enllà trobem el Pou del Mustinyà, també de pedra seca, d'uns 5 metres de profunditat. Passem un parell de plafons explicatius més, referents a les Pinedes i a l'Alzinar, i de nou per l'Aixart d'en Busqueta tanquem el cercle per recuperar el cotxe a la urbanització Torrevella.
1: Doncs bé, feta la ruta, el que toca ara és fer la fitxa tècnica, una fitxa tècnica que, com sabeu, comencem, com sempre, amb la distància recorreguda.
3: En aquest cas, 12,8 quilòmetres.
1: Desnivell.
3: 370 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps la farem?
3: Posem-hi unes 5 horetes perquè ens entretindrem amb les panoràmiques i amb tots els llocs interessants per on passarem.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
3: 1,5 sobre 5, només.
1: Referències a internet.
3: Doncs trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Torroella de Montgrí, urbanització Torrevella, Roca Maura, 100 cims, ruta del vent, d'un usuari que es diu Mr. Terry.
1: Mari Muntanya, essència de l'Empordà. Avui l'hem portada a la secció de senderisme. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
3: Salut i república.
4: Hola, sóc l'Helena Merín, del blog Mochileros de Viaje, i us continuo explicant el meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
1: Doncs seguim avançant per Sri Lanka, aquesta illa situada al sud-est de la Índia. Avui l'Helena ens proposa saltar a un altre parc natural per veure elefants. També veurem un jaciment arqueològic, unes coves i altres atractius. Descobriu-los amb nosaltres al segon capítol dels Quaderns del Viatger.
4: Com en els safaris a l'Àfrica, a Sri Lanka, quan vols visitar un parc, has d'anar la major part del temps dins del vehicle i només et deixen baixar en algunes zones habilitades. Per exemple, aquí a Wilpatu vam baixar en una zona amb serveis per al lavabo, etc. Aquí, per exemple, ens van trobar molts micos que s'anaven pujant pels tuc-tucs i ens anaven perseguint. Llavors, és una experiència similar al que pots trobar a l'Àfrica. Els elefants són els animals protagonistes de Sri Lanka, perquè és un país on en diversos punts del país, també al sud, també al nord, com va ser el cas del parc que vam visitar, el parc de Minerilla, pots veure elefants vivint en llibertat, en zones acotades, però en llibertat, i en grups grans. Nosaltres vam fer un safari d'una tarda al parc de Minerilla, també amb un conductor que ens va anar conduint per dins dels camins del parc, i la veritat és que en una tarda igual vam veure com 50 elefants pel preu d'uns 100 euros, que és relativament econòmic, sobretot comparat amb Àfrica, que sí que és veritat que veus molts més animals, però trobo que Sri Lanka és una bona destinació si us agraden els animals. És molt recomanable. Poder veure 50 elefants allà al seu rotllo, mentre estan a la tarda, quan s'estava fent fosc, amb el sol de fons, la veritat és que va ser una experiència genial i és un dels parcs més recomanables i és un dels parcs on podeu trobar més elefants a Sri Lanka. Al nord del país, Sirigilla és el principal reclam. De fet, és un dels llocs més coneguts a nivell de turístic de Sri Lanka, perquè aquí podeu visitar, de fet, nosaltres hi vam anar durant una tarda, la Roca del Lleó. És una gran roca que s'eleva sobre uns 200 metres d'altura, rodejada doncs, tots aquests boscos que té el país, tota una zona verda, i llavors, en pujar, les vistes són espectaculars i et fan realment sentir que estàs per sobre de la selva. Estàs envoltat d'un bosc verd, d'un mar verd. Llavors aquesta roca té un temple a la part superior i a la part inferior té unes roques que semblen unes garres del lleó. Per això li diuen la Roca del Lleó. Per visitar la Roca del Lleó ho pots visitar en una tarda. Vas pujant a peu per unes zones amb escales que estan bé, amb seguretat. I a dalt pots passar el temps que vulguis. A dalt hi ha una zona amb temples, també amb unes vistes fantàstiques. Algunes de les millors fotos d'aquest mar verd que té Sri Lanka les vaig fer des de la Roca del Lleó. També és molt recomanable, a banda de visitar la Roca del Lleó, pujar a la muntanya que hi ha just del davant per veure la Roca del Lleó també envoltada d'aquest mar verd. Així pots veure doncs, aquest monument tan famós de Sri Lanka en perspectiva. Llavors, la visita a aquestes dues roques les pots fer en una tarda. Hi ha molta gent que va veure la sortida de sol i també la posta de sol. En podeu escollir. Jo recomano una potser a la posta de sol. I és una de les millors experiències del país. Un altre dels punts del nord més recomanables si visitem Sri Lanka són les coves de Dambulla. Són unes coves budistes que són conegudes al país perquè a l'interior estan pintades amb frescos, amb imatges de Buda. Són realment molt espectaculars, hi ha moltíssimes pintures. També n'hi ha estàtues de Budes a dins, daurades, a reclinat, amb totes les formes representades de Buda. I es poden veure també en un matí. A nosaltres ens va agradar molt. Si aneu, també vigileu, perquè n'hi ha molts micos que estan per allà. Estan buscant menjar els micos, però són realment molt espectaculars. La següent destinació al nord del país va ser l'antiga capital, Polon Naruba. Aquí podem visitar doncs, unes restes arqueològiques exteses en un territori una mica gran. Per visitar-les podeu fer-ho amb bicicletes, allà podeu llogar-nes. És una experiència, per exemple, a mi em va recordar quan visitava Angkor, que també hi ha la possibilitat de fer-ho amb bicicletes i anar parant a les runes on tu veus que t'agrada. però nosaltres, com anàvem amb el tuc-tuc, ho vam fer amb el tuc-tuc. Llavors, també va ser una experiència xula. Polo Naruba és on són unes restes arqueològiques, l'antiga capital, però al costat hi ha a la ciutat, de fet hi ha algunes zones amb hotels, us podeu allotjar allà per veure amb tranquil·litat. És una de les, potser, de les coses que en més dies jo hagués fet, perquè ho vaig haver de fer una mica ràpid, tot a la velocitat que em permetia conduir el tuc-tuc. Vaig trigar una estona en arribar, però si realment, si teniu temps, jo recomano estar-vos un dia tranquil·lament i als voltants també hi ha rius i moltes zones per visitar.
1: Doncs se'ns ha acabat el nostre temps. Gràcies per acompanyar-nos en aquest recorregut amb tres parades. Salutacions de qui fa possible aquest programa, l'Andreu Ortega a les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, Jaume Monés. Salut, i que com sempre tingueu una molt bona ruta.
5: Ràdio Montornès.
6: Continguts en xarxa.
7: Propostes en xarxa.
8: Prepareu-vos per viatjar per diversos països, des de l'Antic Orient fins a les nostres terres, passant pels Balcans, des de l'edat mitjana fins a l'actualitat. I, malauradament, passant també per alguns episodis molt foscos. El Museu d'Història de Catalunya recorre la història del poble gitano català amb una exposició única. La mostra en repassa l'origen geogràfic, la llengua, els costums i valors i també la idiosincràsia, tot plegat amb l'objectiu de reconèixer i fer visible el poble rom. A través del temps descobrireu que va ser una de les primeres cultures globalitzadores del món i que ha aportat trets culturals, artístics i lingüístics a tots els territoris on s'ha arrelat al llarg dels segles. Però més enllà de la història i d'episodis foscos que passen per l'expulsió i l'extermini, també podreu escoltar la veu de membres de les diverses comunitats gitanes de Catalunya. Per anar escalfant motors, podeu respondre al test sobre història del poble gitano català que trobareu al web del museu. Fins al 2 d'agost, exposició El poble gitano de Catalunya, història i cultura, al Museu d'Història de Catalunya. Més informació a mhcat.cat.
5: Notícies en xarxa.
9: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El govern espanyol endureix la llei antitabac i prohibeix fumar i vapejar a l'aire lliure, a llocs com terrasses, piscines, parcs nacionals o espectacles en obert. El nou text també endureix les multes, restringeix la publicitat o prohibeix específicament als menors fumar o vapejar amb sancions per als pares i mares. A més, equipara el tabac a productes de nova generació com vapejadors o cigarretes electròniques. La norma haurà de ser aprovada pel Congrés abans d'entrar en vigor. Mònica García és ministra de Sanitat.
10: Proteger mejor la salud pública y avanzar hacia una generación libre de tabaco. Hay que recordar que el tabaquismo continúa siendo uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Es el factor de riesgo del 30% de los cánceres de nuestro país y, por supuesto, es un factor de riesgo imprescindible y fundamental en muchas de las patologías respiratorias. Provoca 50.000 muertes al año, repito, 50.000 muertes al año y es el principal factor de riesgo evitable.
9: Una llei que restringeixi més la contaminació atmosfèrica és el que demanen els investigadors de l'Institut IS Global arran d'un nou estudi que associa la pol·lució durant la infància amb un risc més elevat de desenvolupar síndrome metabòlica. Una conseqüència poc estudiada de respirar aire contaminat. La síndrome metabòlica és un conjunt de factors de risc com obesitat abdominal, hipertensió arterial i les alteracions de la glucosa a la sang. I el govern espanyol ha posat en marxa el Pla Automés, el nou programa d'ajudes per impulsar la compra de vehicles electrificats després del Moves tercer. El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts les bases reguladores del pla, dotat en 400 milions d'euros, que permetrà obtenir subvencions de fins a 4.500 euros per comprar un cotxe elèctric i fins a 5.000 per a furgonetes i camions lleugers. L'independentisme es manifestarà per la Diada a Barcelona, Girona i Amposta, apel·lant al present i al futur. La manifestació unitària tindrà un lema "I soc i som", pel present i pel futur, independència, i tornarà a ser descentralitzada a les seus de Barcelona, Girona i Amposta per canalitzar el malestar de la societat catalana en qüestions com els problemes de rodalies, la dificultat d'accedir a l'habitatge o la situació, diuen, dels serveis públics. I el canvi climàtic podria reduir fins un 20% la producció de bolets als boscos del Pirineu d'aquí al 2040, així ho indiquen els resultats preliminars d'un estudi en curs del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, que també assenyala que una gestió forestal adequada podria fer que això es revertís entre un 8 i un 10%.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
4: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Esteu escoltant Spy Lounge. Spy Lounge, sessió musical de qualitat, conduït i produït per Miquel Zafra.
1: Benvinguts, benvingudes a una nova selecció Espai. Durant la selecció d'avui escoltarem a Gidje, Lanterna, Schwarz & Funk, Lemongrass, entre molts altres. Comencem i avui ho fem amb un tema de Gerardo Frisina, Ja Burni.

0: Fins aquí la selecció d'Espai d'avui. Rep salutacions, com és habitual, de Miquel Zafra, responsable de la conducció, producció i selecció musical. Fins la pròxima sessió, t'esperem. Que passis una feliç setmana.
1: Espai Lounge, amb Miquel Zafra. Selecció musical de qualitat.

0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Para los atrevidos.
3: What with lightning?
2: Empollones. Perezosos. Fiesteros.
4: Esta fiesta no termina.
2: Nostálgicos.
5: Está pensando en ti.
2: Repetidores.
6: Repetimos.
2: Tímidos. Bailones.
7: Bailando.
2: Románticos.
8: Oh,
2: y en definitiva, para todos los alumnos,
9: EGB FM con Valen del Olmo.
2: Los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Montornés.
10: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Cuplejant. Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
2: Marc Timón estrena pels 100 anys del concurs de Vic una sardana titulada Un mateix afany, i l'escoltem. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Actualitat sobre sardanes i música per a coble. El grup sardanista Riallera ha celebrat 100 anys del concurs de Vic, sent la primera entitat que aconsegueix aquesta fita per la sardana esportiva, i ho celebra amb una estrena de Marc Timón. Aquest és el programa 496 i tenim més titulars. L'episodi de múltiples incendis a Catalunya aquest juliol també ha afectat el món sardanista. L'agrupació sardanista calderina va anul·lar dissabte la ballada de l'Escaldàrium a Caldes de Montbui. I el campionat de Catalunya de Vic torna a deixar uns resultats favorables per la colla Maggi i destaca per l'errada de repartiment de la colla Violetes. Una quinzena d'alumnes participen al curs de direcció de coble de l'Escola de Música de la Bisbal, que arriba ja a la seva sisena edició. I Jordi Molina estrena per sorpresa una sardana que podem escoltar al podcast. Convocats als novens premis Antoni Carné de l'Associacionisme Cultural Català. Quines categories hi ha? Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a coble. Comencem el Coplejant.

0: Així sona la nova estrena de Marc Timón, un mateix afany dedicat als 100 anys del concurs de Vic. Aquest dissabte, el grup sardanista Riallera va celebrar la 100a edició del concurs de Vic a la plaça Major de la capital d'Osona, vàlid pels campionats Veterà, Granà i Gran B. Ara en parlarem als esports, però anem a explicar aquesta 100a edició del grup sardanista Riallera, que és la primera vegada que un grup sardanista, una entitat, arriba a aquest número pel que fa als concursos de sardana esportiva. Vic ha estat la primera població i ho han celebrat el grup sardanista Riallera amb aquesta estrena en càrrec a Marc Timón titulada Un mateix afany. El concurs va comptar amb la Copla La Principal de Llobregat i, a banda de la competició que és habitual a cada any, també hi va haver altres actes per commemorar l'efemèride, així com certs representants polítics, com per exemple el conseller Ramon Espadaler. A les 8 del vespre, a la mateixa plaça, s'hi va comptar amb la participació d'algunes entitats de cultura popular de la ciutat que van donar la benvinguda a les colles, així com una ballada protagonitzada per més de 100 exdansaires vigatans. Finalment, la sardana de Germanó, que va tancar aquest acte, va ser aquesta estrena de Marc Timón dedicada a la voluntat col·lectiva d'entitats i persones que han fet possible arribar a les 100 edicions del concurs tal com recull el grup sardanista Riallera. Anem a escoltar aquesta sardana sencera, tal i com es va estrenar per la Copla La Principal de Llobregat dissabte passat. Trobareu imatges del concurs a les nostres xarxes socials.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.

0: Lleida i a l'Hospitalet.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: I no marxem de Vic, però anem als esports.
1: Coplejant, àrea de campionat.
2: Perquè, com dèiem abans a la notícia d'obertura, aquest concurs de Vic, edició número 100, va ser vàlid pel campionat Granà, Gran B i Veterà, i també per les colles del territorial de comarques barcelonines. A càrrec de la Copla, la principal de Llobregat, les colles es van veure les cares a partir de les 10 del vespre en aquest campionat de Catalunya, de la primera fase, tant del campionat Gran com del campionat Veterà. Pel que fa als enfrontaments de les colles del campionat de Catalunya en categoria Granà, en la primera sardana, en Ballen 3, recordem-ho, es van enfrontar la colla Mans Amigues de Cassà, que va guanyar a la colla Mirant al Cel de Sabadell, i la colla Violetes del Bosc de Barcelona va guanyar a la colla Maig, també de Barcelona. En la tercera sardana, la colla Maig va guanyar a la Mirant al Cel, mentre que les Violetes del Bosc i Mans Amigues van empatar això a la segona sardana. I en la cinquena sardana, que és la tercera pel campionat Gran, doncs, que era l'última seva, la colla Violetes va guanyar a la colla Mirant al Cel, mentre que la colla Maig va guanyar a Mans Amigues. Per tant, un resultat favorable altre cop aquesta temporada per la colla Maig, que ha estat un descobriment, i també aquest empat a zero, podríem dir, a la segona sardana entre Violetes i Mans Amigues, es deu a que Violetes es va equivocar repartint, per tant va perdre tota la seva puntuació, i Mans Amigues va fiscalitzar malament aquest repartiment, per tant també va perdre aquesta puntuació. Pel que fa a les colles de categoria Gran B, en la primera sardana, la colla Tarragona Dansa de Tarragona va guanyar a la colla Nanúfers de Banyoles, mentre que en la tercera sardana, la colla Solstici de Barcelona va guanyar a la colla Nanúfers i va perdre contra la Tarragona Dansa. En categoria veterana, la segona sardana, és a dir, la seva primera, va determinar que les colles Ressò del Vendrell i Sabadell de Sabadell guanyessin a la colla Dansaires de Maig de Barcelona. La colla Sabadell també va sortir victoriosa de l'enfrontament amb la colla Amics Dansaires de Cassà de la Selva. Les colles Toc de Dansa de Tarragona i Enèrgica de Terrassa van guanyar l'enfrontament contra la colla Arrels de Dintre el Bosc de Manresa, i la colla Toc de Dansa també va guanyar a la colla Claro de Goges de Banyoles, la qual al seu torn va guanyar a la colla Enèrgica. Pel que fa a la quarta sardana, la segona per als veterans, la colla Sabadell va guanyar a les colles Toc de Dansa i Claro de Goges, la colla Amics Dansaires va guanyar a les colles Claro de Goges i Ressò, dos enfrontaments. La colla Enèrgica va guanyar a les colles Ressò i Dansaires de Maig, la qual va guanyar a la colla Arrels de Dintre el Bosc. Com dèiem, aquest campionat també va ser vàlid per les colles del territorial de comarques barcelonines. Una de les sardanes que van ballar els grans, la segona, va ser Els ocells et canten. Una sardana amb molts canvis d'aires de Conrad Saló. No podria ser d'un altre que no fos ell. L'escoltem a càrrec de la Copla Marinada, una sardana de 1959 dedicada a la mort del seu pare. L'escoltem, Els ocells et canten, de Conrad Saló.

0: coplejant.cat.
1: I marxem de la plana de Vic per anar a més llocs del territori.
2: Connexions al territori.
1: I de l'interior a la costa, perquè el Far de Calella va acollir divendres el concert de Roger Mas i la Cobla Sant Jordi dins del Festival NEC. El cantautor solsoní va repassar amb la Cobla i la seva banda els temes dels dos discs que tenen en comú cantant en català, francès, italià, castellà o aranès, entre d'altres idiomes. Calella encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I l'agrupació sardanista Olot va celebrar aquest diumenge la 63a edició del seu aplec de la sardana al Parc Nou d'Olot, amb les cobles Bisbal Jove Ciutat de Girona i la local, la principal d'Olot. Dins de la 34a edició del cicle Nits de Música al Claustre Sant Cugat, divendres a la nit es va celebrar un concert de la Cobla Juvenívola de Sabadell al Claustre del Monestir de Sant Cugat del Vallès. La Cobla, aquest any, celebra el seu 50 aniversari. I aquest cap de setmana ha estat Festa Major a Llambilles i l'Associació Pessebre Vivent de Llambilles va organitzar una ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona al Parc de l'Estació. S'hi va estrenar una sardana de Josep Antoni López dedicada al poble. I per acabar, com cada dilluns, el d'aquesta setmana hi va haver ballada a la nit a Olesa, organitzada per Olesa Sardanista. En aquesta ocasió hi va participar la Cobla, la principal del Llobregat, una ballada que ha deixat imatges d'una plaça plena de gom a gom de sardanistes ballant. Escoltem un dels temes de Roger Mas i la Cobla Sant Jordi.

0: Això era Roger Mas i la Cobla Sant Jordi.
1: Coblejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local. Notícies. Educació.
0: I una quinzena d'alumnes participen al curs de direcció de cobla de l'Escola de Música Conrad Saló de la Bisbal. El curs ha estat impartit per Marcel Sabater i ha estat ja la sisena edició d'aquest taller de 3 dies que s'ha celebrat a la Bisbal d'Empordà. Dels 15 alumnes, 9 han estat actius al curs i 6 han estat alumnes d'escolta. El programa es va desenvolupar des de dilluns 6 de juliol fins a dimecres 8 de juliol i hi van constar una introducció tècnica bàsica a la direcció acció per a cobla i després un assaig de cobla format pels membres mateixos del curs. Dimarts 7 de juliol va seguir aquest assaig amb cobla on cada un dels membres del curs passava a dirigir una de les peces que interpretarien al concert del 8 de juliol a la tarda. Un concert on s'hi van interpretar obres com les Impressions Camperoles de Joaquim Serra, però també les danses de Vilanova de Toldrà, Camins de Jesús Ventura, la Fageta d'en Jordà també de Toldrà, la Plec de Tardor de Conrad Saló, en Pere Gallerí de Joaquim Serra o Montmagastre. També la Nupcial de Joan Lamote de Grignon. Anem a escoltar amb Pere Gallerí una sardana de Josep Maria Vilà i Gandol a càrrec de la Cobla de Cambra de Catalunya. És una sardana de 1924. L'escoltem.

0: Això era en Pere Gallarí, una sardana de Josep Maria Vila i Gandol.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals. Notícies.
0: I l'episodi de múltiples incendis a Catalunya aquest juliol també ha afectat a les cancel·lacions al món sardanista. L'agrupació sardanista Calderina va anul·lar dissabte la ballada de l'Escaldàrium a Caldes de Montbui a causa del foc que hi havia al voltant d'aquesta població. L'agrupació sardanista Calderina va emetre un comunicat notificant que la ballada amb motiu de l'Escaldàrium aquest passat dissabte es cancel·lava arran de la cancel·lació de totes les activitats programades dins d'aquesta festa i a causa del foc i del fum. Som Sardana va emetre un comunicat on explicava que enviaven el seu escalf a la població de Caldes de Montbui i als equips d'emergència. Anem a escoltar una sardana dedicada a aquesta població de 1946. És de Josep Maria Boix i es titula Montbui.

0: Hem escoltat Montbui de Josep Maria Boix a càrrec de la Cobla Ciutat de Girona.
1: Coplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català. L'agenda.
0: I anem amb un recull de l'agenda perquè és infinita, totes les ballades a Som Sardana. I és que comencem a dimarts 21 de juliol perquè dos quarts de vuit hi ha sardanes a Torroella de Montgrí amb la Bisbal Jove i també a les 9 a Palau Solità i Plegamans amb la principal de la Bisbal. També dos quarts de 10 a Porreig la Sant Jordi. Passem a dimecres 22, sardanes a Cadaqués amb la principal de Banyoles, a Palamós amb la Juvenívola de Sabadell a partir de 2 de 10 i a la mateixa hora Tiana la Lluïsos Cobla. A les 10 de dimecres que ve, Castelló d'Empúries, la Ciutat de Girona i a la mateixa hora, però a Sants Montjuïc hi haurà la Sant Jordi Ciutat de Barcelona. I dijous 23 de juliol a les 7 hi ha Ballada Arenys de Mar amb la principal de Banyoles, a la mateixa hora Sant Adrià de Besòs, la principal de Terrassa, hi farà una ballada i a les 8 del vespre a Lleida hi haurà una ballada de festa major del barri de la Bordeta amb la 11 de setembre. Dos quarts de 10 de dijous que ve a Castellar del Vallès hi haurà ballada amb la Juvenívola de Sabadell i a les 10 a Vilanova de la Muga hi haurà els Rossinyolets. També a les 10 a Llançà hi haurà la Baix Empordà i a la mateixa hora a Vilassar de Mar hi haurà la Lluïsos Cobla. Divendres que ve destaquem, per exemple, la ballada de festa major que farà la Maricel als Hostalets de Pierola a dos quarts de 7 de la tarda i a 2 de 10 de la nit la Maricel serà a Martorell. A la mateixa hora a Manlleu hi haurà la Mediterrània i a les 10 a Artesa de Segre hi haurà la Vents de Riella. Serà la cloenda de les sardanes a la fresca d'Artesa de Segre. També a les 10 de divendres que ve a Tordera hi haurà la Verga Jove i dissabte 25 de juliol a Caralps hi haurà ballada de festa major d'una amb la principal d'Olot i a les 5 de la tarda començarà el 22è aplec de la Sardana de la Garrotxa, a la Canya, a la Vall de Bianya, al Parc de la Vall de Bianya amb les cobles Bisbal Jove Juvenívola de Sabadell, la principal d'Olot. Dissabte 25 de juliol, també a les 6 de la tarda, cinquena festa de l'estiueig amb una ballada a Ribes de Freser amb la Cicornellà, amb la ballada de festa major a la mateixa hora, però per la festa dels Elois de Berga hi haurà la Cobla Pirineu. I a les 7 també ballada amb la Juvenívola de Gramunt a Arbeca. També dissabte que ve a les 7 a Solsona, ballada amb la Juvenil Ciutat de Solsona i també el 31è aplec de la Sardana de Torredembarra a partir de les 7 i a les 10 de la nit amb la Reu Jove i la Marinada. Dissabte que ve també hi ha el 42è aplec de la Sardana amb la Cobla Principal de Dina. I dissabte que ve també a les 8 del vespre, festa major de Sant Pol amb una ballada... Amb

Reu Jove i la Marinada. Dissabte que ve també hi ha el 42è aplec de la Sardana amb la cobla principal de Diver. I dissabte que ve també a les 8 del vespre, Festa Major de Sant Pol amb una ballada amb dos debuts a la Tal d'Urgell, l'Avenç de Riet, també a Castelldefels, a Baix Llobregat, i a Calella hi haurà la Marinada també a la mateixa hora. A les 8 del vespre de diumenge que ve a Gramunt hi haurà la Juvenívola de Gramunt, a Premià de Dalt hi haurà la Maricel, i a les 10 de la nit de diumenge a Calonge i Sant Antoni la Flama de Farners. A la mateixa hora a Mataró hi haurà la Contemporània per les Santes. I dilluns 27 de juliol a Perpinyà la cobla serà la principal de Rosselló a partir de les 9 i a 2 de 10 a Olesa de Montserrat hi haurà la Sant Jordi, a les 10 a Santa Coloma de Farners la Flama de Farners, i a 3 quarts de 12 de la nit doble ballada de les Santes, Sardanes i Xindriada a Mataró a la plaça Santa amb les cobles Ciutat de Girona i la principal del Llobregat. I aquesta setmana destaquem el Revetlla de Sant Jaume que organitza l'agrupació sardanista de Calella el proper dissabte 25 de juliol a partir de les 8 del vespre al passeig de Manuel Puigvert amb sopar popular, espectacle familiar de cobla de la cobla Bisbal Jove amb sardanes, també després per ballar, i exhibició de la colla Mans Amigues de Casa de la Selva que farà lluïment i punts lliures, i també el tradicional concurs de fanalets fets a mà per la mainada. Tots els nens que presentin fanalet de manera gratuïta, fet a mà sobretot, doncs optaran a un premi que és una joguina ben especial, cada una diferent per tots ells. Per tant, mentre esperem aquesta revetlla

0: aquesta setmana.
1: Poblejant les estrenes.
0: I és que ha estrenat ni més ni menys que Jordi Molina, per sorpresa, aquesta passada setmana. Va ser dijous 9 de juliol a Castellà del Vallès. Torroellenc d'adopció va estrenar Amb els braços oberts. Així es titula aquesta sardana que va estrenar a una de les ballades del cicle d'estiu de Castellà del Vallès, dedicada a la sardanista Eulàlia Sagrera i encarregada pels seus familiars.

0: Això era Amb els braços oberts, la nova sardana de Jordi Molina.
1: T'has llegit les bases?
0: L'ENS de l'Associacionisme Cultural Català convoca els novens Premis d'Antoni Carné amb l'objectiu de reconèixer les bones pràctiques associatives i els projectes de salvaguarda del patrimoni cultural.

0: Els guardons repartiran 5.500 euros entre els guanyadors i guanyadores i les candidatures es poden presentar fins al 30 de setembre a premis@ens.cat. Aquest any l'entitat incorpora una novetat i és que dels 10 punts de valoració de cada candidatura se n'atorgarà un a aquelles entitats que estiguin associades a una federació cultural d'àmbit nacional o que en siguin una, per exemple, en el cas de les sardanes, que estiguis associat a la Federació Sardanista de Catalunya. Anem a veure les categories. El Premi BBVA a l'entitat de l'Associacionisme Cultural serà recompensat amb 3.000 euros i en la tria de l'entitat guanyadora el jurat valorarà els principals projectes impulsats, la capacitat de mobilització i dinamització cultural i també les polítiques de salvaguarda del patrimoni. Pel que fa al Premi Previsora General, el projecte de l'Associacionisme Cultural Català premiat amb 1.000 euros s'adreça a temporades, cicles, programes culturals o projectes de salvaguarda del patrimoni cultural. El Premi Arts Cooperativa l'activitat de l'Associacionisme Cultural Català també està recompensat amb 1.000 euros i premiarà una iniciativa puntual o periòdica de màxim una setmana de durada. En aquest cas, els criteris per decidir la candidatura guanyadora seran l'originalitat de la proposta, la perspectiva dels drets culturals i la transversalitat d'expressions culturals. El Premi Bonari a la Comunicació de l'Associacionisme Cultural Català està recompensat per primera vegada amb 500 euros i reconeixerà la divulgació de la cultura popular catalana per part d'un periodista, comunicador, programa o mitjà o editorial. I finalment, el Premi ENS de l'Associacionisme Cultural Català a la Persona, dirimit per la Junta Directiva de l'ENS, s'atorgarà a un activista que hagi destacat per la dinamització cultural en relació amb l'associacionisme cultural. El Premi BBVA a l'entitat es farà públic durant l'acte de lliurament dels 9ens Premis Antoni Carné, que se celebrarà el divendres 30 d'octubre de 2026 a Barcelona, amb lloc encara a publicar.
1: Coblejant.
2: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, nosaltres tanquem edició amb una sardana dedicada a les Santes de Mataró i és que estan a punt d'arrencar les Santes de Mataró, que hi ha molta gent en aquest país que les veu molt, sobretot els mataronins i mataronines. Jo en tinc una part, per tant, allà hi serem. Anem a escoltar-la, és de Salvador Comas i es titula, evidentment, les Santes de Mataró. És una sardana de 1956, per tant, aquest any fa anys rodons. I anem a escoltar-la per tancar el programa d'avui. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube i també ens podeu escoltar a coblejant.cat a les plataformes digitals. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coblegeu força!

0: Ràdio Montornès.
1: Continguts en xarxa.
2: Propostes en xarxa.
3: Prepareu-vos per viatjar per diversos països, des de l'Antic Orient fins a les nostres terres, passant pels Balcans, des de l'edat mitjana fins a l'actualitat, i malauradament, passant també per alguns episodis molt foscos. El Museu d'Història de Catalunya recorre la història del poble gitano català amb una exposició única. La mostra en repassa l'origen geogràfic, la llengua, els costums i valors i també la idiosincràsia, tot plegat amb l'objectiu de reconèixer i fer visible el poble rom. A través del temps descobrireu que va ser una de les primeres cultures globalitzadores del món i que ha aportat trets culturals, artístics i lingüístics a tots els territoris on s'ha arrelat al llarg dels segles. Però més enllà de la història i d'episodis foscos que passen per l'expulsió i l'extermini, també podreu escoltar la veu de membres de les diverses comunitats gitanes de Catalunya. Per anar escalfant motors, podeu respondre al test sobre història del poble gitano català que trobareu al web del museu. Fins al 2 d'agost, exposició El poble gitano de Catalunya, història i cultura, al Museu d'Història de Catalunya. Més informació a mhcat.cat.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, a les 18 hores, a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. El món que hem construït ens obliga a ser algú, a reafirmar-nos de manera constant i sentir-nos aprovats. I aquí diu que ens hem convertit en identitats i en motors autònoms que han oblidat la comunitat i la fragilitat. De tot plegat en parlarem amb el filòsof Nacho Bañeres, que ha escrit Despertar del narcisismo, un llibre que ens planteja com trencar amb els motlles que ens hem imposat. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Radó, recollirem una recomanació literària de Concha per Ramon, analitzarem una nova dada amb Núria Radó i parlarem amb Genís Fucho Rius, d'espiritualitat i de psiquiatria al suplement IE. Per acabar, dedicarem el like a l'exposició de Susan Ramírez, Traços de l'ànima. La mostra es pot veure a l'Ateneu de Lleida fins al 29 de juliol i és una oportunitat per descobrir l'obra d'un artista que es pren l'art com una manera de canalitzar les emocions. La pintura d'aquesta maresmenca connecta amb la natura, l'univers femení i l'expressivitat dels rostres. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem!
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
2: Hola, Laura. S'acosta al final de temporada i cada cop també fa més calor, però avui no parlaré de cap de les dues coses. Com tots sabem, s'està disputant el Mundial de Futbol, que ja li queda molt poc per acabar, i fa unes setmanes vaig parlar-ne per tota la polèmica que hi va haver al voltant de l'organització i avui, sorpresa, en tornaré a parlar i no per analitzar tàctiques ni resultats.
0: Jo sé que m'agrada molt el futbol, ho respecto, Carles, però tinc l'esperança que no parlarem d'una pilota rodant, sinó que ho farem d'altres coses, no?
2: Doncs no gaire. A mi el futbol m'agrada moltíssim, però malauradament és un esport que involucra moltes coses que no són gaire agradables, diria jo. Vam parlar un cop de l'esports washing, també altres vegades n'hem parlat, però sempre hi ha hagut el racisme per al mig, i aquest cop em sembla que tornarà a ser així. Tot plegat comença arran del partit de vuitens de final entre Paraguai i França, que va acabar 1-0, i que va ser bastant violent, et diria, sobretot per la manera de jugar dels jugadors sud-americans que van posar les normes una mica al límit.
0: Recordo que havíem parlat dels càntics racistes en un partit d'Espanya, no? Però què ha passat aquesta vegada?
2: Doncs aquest cop el racisme no es va fer palès al camp, sinó que va ser a posteriori. Com et deia, el partit es va escalfar i després de rebre un tracte molt dur per part dels paraguaians, Mbappé, el davanter de França i del Real Madrid, va celebrar la victòria davant dels seus rivals, els seus contrincants. No és algo estrany, totalment normal, i va ser a mode de revenja pel tracte que havia rebut durant els 90 minuts.
0: He vist que molts partits del Mundial han acabat amb els jugadors enfrontats entre ells, però si dius que no va passar dins del camp, on es va produir l'actitud racista? Van ser els aficionats, a les xarxes, per exemple?
2: No vull posar el focus en els aficionats, que segurament devien haver-hi comentaris d'aquesta mena, sinó en les declaracions que Celeste Amarilla, senadora paraguaiana, va fer a Twitter, o com se li diu ara, X. Llegeixo la piulada textualment, perquè crec que no fa falta que faci res més. Bàrbar, no va aprendre ni a escriure. En lloc de llet materna xuclava cocos. I el més instruït que va sentir eren ximpanzés. Li hauries d'haver mostrat el dit, Orlando Gil. Orlando Gil és el porter paraguaià a qui Mbappé no va saludar en acabar el partit. Sincerament, em sembla surrealista que un representant polític faci aquesta piulada.
0: Surrealista em sembla poc, o sigui, m'has deixat astorada.
2: Qui es devia quedar desencaixat és Mbappé, qui va respondre a la senadora acusant-la de racista, que més que una acusació em sembla una descripció. Després, la senadora va demanar perdó i va reclamar al francès que també li demanés perdó per haver-li dit racista. Jo em pregunto i què més vol aquesta dona, perquè no em sembla ni mig normal. Arran d'això, fins i tot l'ONU ha donat suport a Mbappé davant les paraules d'Amarilla, que consideren menyspreables.
0: No m'estranya, és un escàndol.
2: Tot plegat a mi també em sembla lamentable. De fet, em volia parlar per fer la següent reflexió, que ja l'he feta alguna vegada al llarg de la temporada. Si els representants polítics no donen un bon exemple, cap a on anem? Molta gent els considera exemples a seguir i cada cop es converteixen en representants ultra sense miraments ni cap mena de vergonya. Si volem construir un món en què el respecte sigui la pedra angular, em sembla que persones com Celeste Amarilla han d'estar ben lluny de la política i del focus mediàtic.
0: Tota raó, Carles. Moltes gràcies. És moment ara de descobrir el perfil en qui s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
3: Tot el que l'envolta neix d'una gran paradoxa. Pràcticament tothom sap qui és ella, però pràcticament ningú sap com es diu. L'agost de 2008 treballava com a socorrista en una piscina d'una urbanització de Sant Sebastián de los Reyes, a la perifèria de Madrid. Per error va barrejar diversos productes químics que es feien servir per al manteniment de la piscina i això va provocar un núvol tòxic que va fer necessari desallotjar la zona i activar els serveis d'emergència. Quan els periodistes van arribar al lloc dels fets i ella va explicar què havia passat, en un atac de sinceritat va acabar confessant que l'havia liat parda. Aquestes quatre paraules, la he liado parda, la van convertir de seguida en una estrella del submón de bromes d'internet, memes i programes de zapping. Ara han passat gairebé 18 estius. La socorrista, que en aquell moment tenia 18 anys, ara en té 36, i ben poca cosa en deu quedar de la noia que va cometre un error un dia. Però durant aquests 18 anys les pantalles no han deixat de recordar-li, convertint-la en objecte de burla contra la seva voluntat. No deu ser fàcil aparèixer constantment a teles i telèfons i que, a més, sigui per una pífia. Segurament farta de tot plegat, l'any 2021 va posar una denúncia per danys morals contra A3 Media, que va ser qui va gravar aquell tall que, tot s'ha de dir, posteriorment ha sortit a totes les altres cadenes. Finalment, després de diversos recursos, ara l'Audiència Provincial de Madrid ha condemnat el grup de comunicació a pagar-li 50.000 euros com a indemnització. I també a esborrar 9 vídeos en què es feia servir la seva imatge i la seva veu sense finalitats informatives. Més enllà de la indemnització, però, el gran triomf per ella serà si d'aquí un temps bona part de la societat l'hem oblidat.

El sistema ens ha convertit en narcisistes empedreïts, però encara som a temps de canviar-ho. De seguida ens hi endinsem. Abans, però, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: dir que no m'esperava això, no sé ni com reaccionar.
1: Simplement estem parlant de narcisisme. I com parlem del Mundial, que també ha parlat del Mundial el nostre company Banks, doncs què dir, parlar de CR7, que la selecció espanyola va jubilar l'altre dia al nano. Que és,
0: tot lligat.
1: Sí, CR7 és Cristiano Ronaldo i jo crec que és la persona més narcisista que he vist a la capa de la Terra. O sigui que només cal veure les seves declaracions després del partit contra Espanya, el que va arribar a dir de tot el que ha aconseguit Portugal és gràcies a mi, bueno, ell mateix.
0: Crec que podem compartir l'opinió de Pere Sánchez.
2: Sí, de fet, això, quan va acabar el partit va dir, abans de mi Portugal no havia guanyat res, ara tenen tres títols, així que avui parlarem de nosaltres mateixos, com faria Cristiano Ronaldo, i del món que ens hem creat o que hem solucionat. Fa temps tot girava entorn de Déu, era el creador del món i el motiu pel qual passaven les coses. Ara, en canvi, ens creiem que tot passa per nosaltres i que el centre del món som nosaltres. A causa d'això, hem construït una visió narcisista i completament productiva que ens dissol com a comunitat i que ens aïlla. Ara bé, mai és tard per capgirar la situació i funcionar d'una altra manera. Per aquesta esperança advoca Nacho Bañeres, filòsof que ha escrit Despertar del Narcisismo, un llibre editat per Siglantana, que ens vol fer aturar i reflexionar d'aquest fenomen a través de la filosofia.
0: Moltes gràcies, Carles. És moment de saludar doncs el nostre primer convidat d'aquesta setmana. És Nacho Bañeres. Nacho, benvingut a Valors a l'Alça. Com està?
3: Hola, encantat d'estar bé aquí. Gràcies.
0: Gràcies a vostè per acompanyar-nos. En aquest llibre es parla, ja surt en el títol, de narcisisme, però també en certa manera de vulnerabilitat. Com es relacionen aquests dos conceptes?
3: Sí, el que plantejo en el llibre és que el narcisisme és una manera d'escapar-nos de la nostra condició vulnerable, no? Una manera de sostenir, però una manera de sostenir que porta molts problemes, la nostra condició vulnerable, que en realitat és difícil de sostenir, és difícil de viure com a éssers humans amb aquesta condició.
0: És possible despertar-nos del narcisisme que actualment impregna la societat?
3: Bé, jo crec que aquest és un camí que cal fer, que és possible fer-lo i que és possible fer-lo com un procés que implica això, reconèixer que com a éssers humans tenim un conjunt de característiques que ens aterren a terra. És a dir, que som éssers que fem preguntes que no podem respondre, que tenim incertesa davant del futur, que evidentment som conscients de la nostra mort i que hi ha tots conjunts i molt més d'altres de característiques, doncs fan difícil viure el dia a dia.
0: De fet, comentàvem amb l'equip del programa que és curiós com ens hem acabat convertint en éssers narcisistes sent una espècie gregària i dependent, no?
3: Sí, perquè la pastanaga que tenim al davant és molt seductora. Tenim una pastanaga que ens promet realitzar-nos, que ens promet autenticitat, que ens promet valoració dels altres i mirada dels altres, i és, com dic, una pastanaga molt seductora. I quan veiem que tothom ho fa, o que la majoria ho fa, doncs també això ens empeny a copiar-ho.
0: Hi ha possibilitat de deixar de ser narcisistes? És a dir, d'anar una mica cap enrere? Deixar de sentir-nos que som el malic del món?
3: És que anar perseguint aquesta pastanaga és frustrant perquè s'aconsegueix potser a vegades, però el dia següent ja has de tornar a perseguir una altra pastanaga. Per tant, és frustrant i alhora és molt cansat. És esgotador, de fet. I jo crec que recuperar o tenir present tant la frustració com aquest esforç titànic, doncs jo crec que són dues vies per poder apropar-nos a la vulnerabilitat. I com dius tu també, en una societat molt individualitzada, on cadascú persegueix la seva pastanaga, desfer-nos o allunyar-nos una mica o posar la qüestió també permet trobar-nos amb l'altre, no? Que jo crec que és una cosa que està faltant i que també és un camí d'alliberació.
0: Que de fet sembla que ens haguem obsessionat molt en crear una identitat, no? I que tot es focalitzi en això.
3: Clar, és que hem perdut referents que abans teníem com filosofies, ideologies, religions, hem perdut tot això, o s'ha quedat més en un món on més escèptics, som més escèptics respecte a tot això, i aleshores l'únic referent que tenim som nosaltres mateixos, d'una forma molt individualitzada. Clar, això fa que, bueno, que estiguem en la nostra bombolla i també fa més difícil sortir-se'n d'ella.
0: Per tant, ens sentim còmodes en aquesta bombolla, en la nostra identitat.
3: No diria que còmodes, perquè a poc que escoltem la nostra identitat, mai arribem a tenir la sensació d'encaix. Mai solucionem les escletxes que traspua la identitat. I la identitat tampoc té mai la capacitat de respondre a totes les nostres preguntes, no? Jo, amb la meva identitat, no puc respondre a què faré dintre d'aquest estiu o dintre d'un any. No puc respondre ben bé totes les preguntes. Per tant, ja me n'adono que la identitat no és la solució, per bé que alhora també me n'adono que no tinc moltes eines, que com a societat avui en dia no tenim moltes eines a la mà per respondre.
0: Abans que parlava de referents o de la manca de referents, tenim una de les cites, no?, a Nietzsche, amb el tema de la mort de Déu, que en certa manera ens obliga a trobar un referent en allò individual, potser, és a dir, en convertir-nos nosaltres mateixos en el nostre propi guia, per dir-ho d'alguna manera.
3: Clar, aquí hi ha una cosa molt maca, no? Això que dius de poder-nos convertir en el nostre guia, és a dir, a dia d'avui, havent perdut els referents absoluts, no ens queda una altra cosa que estar en una actitud de cerca, no? I una actitud de cerca a nivell individual, encara que, hi afegeixo, que estaria molt bé poder-la compartir amb els altres, no? Poder-la fer-la més col·lectiva i que estigués més explicitada a nivell social. Això té un punt molt, molt, molt positiu, però alhora també és una càrrega en la mesura en què, havent perdut aquests referents externs, diguéssim, fent-la individualment, és una cerca molt pobra.
0: Mm-hmm. Sovint es parla del nihilisme des d'un sentit pejoratiu, però crec que vostè no defensa aquesta posició, oi?
3: No, tot el contrari. Tot el contrari. Jo crec que, diguéssim, acceptar el nihilisme és alliberador. Però com presento el nihilisme? Doncs el presento dient que a dia d'avui no hi ha cap veritat absoluta ni cap ètica absoluta. Això no vol dir que no hi hagin relatives, és a dir, que no hi hagin petits referents de veritat i d'ètica, per exemple, que tinguin el seu sentit en un moment i en un lloc determinat. Clar, això fa més relatiu tot, però alhora també ens empenya, això que anem dient, no?, a construir, a que això sigui una tasca de construcció on també té més encaix la vulnerabilitat, perquè quan hi ha solucions definitives absolutes, aquí no es visibilitza lo singular. I llavors el nihilisme permet que aparegui les respostes singulars, les respostes contingents i les respostes errades a un temps i a un lloc. Això crec que és molt alliberador. I també és alliberador que també, diguéssim, les promeses que tota metafísica, que tot discurs absolutista ofereix, com són el cel, la alliberació, la saviesa, la il·luminació, queden també posats més en qüestió i això facilita que acceptem més la nostra vulnerabilitat, que sempre estarem desencaixats i que això forma part de la vida. I que potser tenint-ho més en compte ens és més fàcil acceptar-ho.
0: Mm-hmm. Abans parlava del fet que no hi ha cap veritat ni cap ètica que siguin absolutes. Amb els valors passa una cosa similar? No sé fins a quin punt els valors que coneixem com a cristians han mutat cap a valors més de mercat.
3: Sí, no hi ha valors absoluts, però els valors no han desaparegut. L'ésser humà és un ésser que conviu amb valors i avui està clar que aquests valors estan acaparats pels valors del paradigma mercantil, on tot funciona a través de compra-venda i un valor és l'increment o no, l'adquisició de capital, no? I amb aquesta lògica sovint interpretem la nostra vida. Aleshores, jo crec que dient que, diguéssim, que som una societat nihilista, no vull dir que no hi hagin valors, sinó que aquests valors són més difícils de veure, perquè són valors que juguen en l'àmbit de lo mercantil, però que no obstant, no, l'han extrapolat i ara són valors existencials, no, de vida.
0: Abans parlàvem d'alliberar-nos. Si el sistema, si el poder ens modela, ens organitza i ens distribueix la subjectivitat d'alguna manera, podem arribar a alliberar-nos realment? Podem ser realment lliures o estem encara massa supeditats al capital?
3: Lliures absolutament no ho serem mai. No ho serem mai. La condició humana és més vulnerable, és més desencaixada. Però que no ho siguem mai no devalua el procés que sí podem fer. I el procés que sí podem fer és mirar cap a l'horitzó i anar a assolir una mica més de llibertat de la que ara tenim. Jo crec que això sí que és una cosa que podem fer i és una tasca molt filosòfica d'adonar-nos, perquè implica adonar-nos com ens estem construint com a persones, com a societat, implica també posar-ho en qüestió i finalment també demana pensar, imaginar noves formes d'estar que siguin més properes a facilitar-nos una major llibertat.
0: Vostè diu que la identitat no s'oposa al sistema actual, sinó que el reprodueix en l'àmbit íntim. Aleshores, com és que l'esquerra porta tant de temps obsessionada amb les identitats?
3: Les esquerres s'han ficat amb el tema de les identitats perquè hi ha un conjunt de col·lectius que han necessitat mostrar les seves identitats per diferenciar-se d'una identitat homogènia i, per dir-ho ràpidament, la normativa, l'única que era possible. Aleshores, posar el foc d'atenció en diferents identitats ha permès trencar la idea de que la identitat només és una. No, d'identitats hi ha moltes perquè totes elles són diferents formes de construcció, diferents formes de presentar-nos, diferents formes d'estar en el món, diferents formes d'entendre la sexualitat o el gènere, que demostren que són construccions i crec que en aquest sentit l'esquerra les ha volgut reivindicar doncs, per facilitar la llibertat de cadascú.
0: Li demanaré que acabem aquesta entrevista reflexionant sobre la productivitat, perquè de fet exposa que la frase de Descartes, penso, després existeixo, s'ha transformat en certa manera a produeixo, després tinc un valor. Hem deixat de ser un ésser conscient per ser un element productiu?
3: Sí, jo crec que la nostra societat viu a un nivell molt horitzontal. S'ha perdut la verticalitat. S'ha perdut la verticalitat i amb verticalitat em vull referir a les preguntes que l'ésser humà el relacionen amb el sentit, amb el misteri, amb l'existència, amb l'ètica, amb els altres. Això s'ha perdut. I no solament s'ha perdut, sinó que s'ha donat més valor a l'acció, al fer. I a un fer que contínuament ha d'estar fent, no? Que contínuament ha d'estar en una roda i que se sent culpable quan aquesta roda s'atura o quan para o quan es troba amb el silenci, perquè ha perdut, no, les referències verticals o la capacitat d'estar en una verticalitat. I aleshores això

0: Clar, és que sense la resta no som ningú. Sense la resta jo no podria haver nascut, jo no podria haver crescut, jo no podria haver rebut un llenguatge, jo no podria haver-me educat. Sóc el resultat dels altres. Per tant, els altres tenen molt més preeminència que jo mateix, que sóc el resultat dels vincles i les relacions que he tingut amb els altres. I jo crec que això estaria molt bé tenir-ho en compte, perquè em permet desenfocar l'atenció de mi mateix i posar o preguntar-me com són els meus vincles, com són les meves relacions i com estan els altres. Jo crec que aquesta xarxa, a més, és important per adonar-nos que moltes vegades el patiment que tenim és compartit i que si el compartim podem trobar solucions comunes o compartides també.
1: És només un tastet del que trobareu al llibre Despertar del narcisismo, la solidaritat de los conmovidos, l'ha escrit el filòsof Nacho Bañeres, amb qui hem compartit uns minuts i moltes reflexions. Nacho, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
0: Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
1: Igualment. Descobrim què destaca d'aquesta entrevista Carles Bancs. Carles, quin ha subratllat?
2: N'he subratllat el que ha dit sobre que posar el focus en diferents identitats ens ha permès que no només sembli que existeixi una identitat hegemònica.
1: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
1: En aquest programa ens agrada molt obrir espais de reflexió i tot sovint aquesta reflexió sorgeix a partir d'una dada. A la revista Valors hi ha tres persones que s'encarreguen de recollir-ne de dades, però sobretot de posar-les en context. I una d'aquestes persones és la doctora en biomedicina, Núria Redó. Núria, com estàs?
4: Bé, molt bé.
1: Avui de quina dada ens parles?
4: Mira, avui venim a parlar de loteria i

0: excavadors hi ha tres persones que s'encarreguen de recollir-ne de dades, però sobretot de posar-les en context. I una d'aquestes persones és la doctora en biomedicina, Núria Redó. Núria, com estàs?
1: Bé, molt bé.
0: Avui de quina dada ens parles?
1: Mira, avui venim a parlar de loteria i aconseguir-los els recursos són ètics perquè, d'una banda, els estudis demostren que, que qui juga és desafavorides, per tant, acabem... estic fent una extrapolació, evidentment, però que les polítiques públiques són finançades no pels més afavorits, no per la gent amb més rentes més altes, sinó, en aquest cas, amb aquesta font d'ingressos de la loteria, per les rentes més baixes. Per tant, estem eixamplant o afavorint o potenciant les desigualtats. D'altra banda, també l'altra pregunta és, en un marc on dediquem recursos públics per prevenir les addiccions, potenciem també amb recursos públics o aconseguim recursos públics gràcies? No estic dient que tothom que jugui a la loteria tingui problemes d'addiccions amb el joc, però sí que és veritat que hi ha aquesta contradicció en l'Estat, que d'una banda vol evitar una cosa que d'altra banda ens surt beneficiat. D'altra banda, també, evidentment, una tercera cosa que nosaltres jutgem o mencionem com a negativa, que és estem reproduint que l'atzar sigui un camí legítim per aconseguir la prosperitat, o sigui, que fer-se ric perquè sí, diguéssim, és legítim, que això tampoc sé si ha de ser la missió de l'Estat espanyol. I per últim, això que aquest text va ser escrit al voltant de Nadal, no podem oblidar que la loteria es fa per Nadal, que és un temps simbòlicament carregat i que probablement estem no és un accident que sigui per Nadal, probablement estem fent servir aquest context emocional privilegiat i que estem, diguem, ja per creients com per no creients, que per què necessitem, per què vinculem el Nadal amb la necessitat de diners, amb què és un moment útil, diguéssim, per fer-se ric. No sé, diria que se'ns veu una mica el llautó si llegiu aquesta peça.
0: És increïble com d'una sola dada en podem extreure tantes preguntes, no? Tantes reflexions d'aquests 175 milions d'euros aproximadament que van a parar a les arques públiques de l'Estat a través dels premis de la Loteria de Nadal. Un munt de preguntes que la Núria Redó ens ha posat sobre la taula a través d'aquesta dada que avui ha estat protagonista en aquesta secció. Núria, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.

0: trimestre, la revista Valors, amb la col·laboració d'Audier, publica el suplement IE, Intel·ligència Espiritual. Aquest mes, David Casals parla amb Janice Fucho-Rius, que és psiquiatra i treballador a la Clínica Galatea, sobre el paper de l'espiritualitat en l'assistència psiquiàtrica que ofereixen els professionals del sector sanitari. En podem parlar amb ell mateix. Janice Fucho-Rius, benvingut a Valors a l'Alça, com estàs?
1: Hola, què tal? Bona tarda.
0: En primer lloc,
1: gràcies per invitar-me.
0: Gràcies a tu per acceptar. De fet, m'agradaria preguntar-te d'entrada per què és important que els professionals de la salut rebin un acompanyament, sobretot pel que fa a la seva salut mental, imagino.
1: Mm-hmm. Bé, doncs, al final, els professionals de la salut estem molt exposats a situacions de l'impacte emocional, no? Tant l'abordar el patiment agut d'una patologia aguda, com a vegades també el que és acompanyar pacients que tenen malalties cròniques, malalties complexes, i aquesta càrrega, que és així, no? més pròpia de la nostra professió, pot comportar doncs, malestar emocional, a vegades situacions d'estrès, burnout, no? En algunes persones això pot acabar complicant, no?, algun quadre d'algun episodi depressiu, algun trastorn d'ansietat o inclús d'ús de substàncies, no? I bé, per aquesta càrrega en la que estan exposats els professionals de la salut, és imprescindible, d'alguna forma, pensem, no?, el tenir eines o tenir tot un suport que acompanyi, no? I el que diem com a lema és allò de cuidar el cuidador, no? Doncs perquè el cuidador, tant sigui professional de la salut com no, al final també requereix una atenció i un acompanyament. I això, bé, creiem que és una necessitat i que ens ajuda a enfortir tant el sistema sanitari com els pacients, no?
0: De fet, jo crec que més d'una vegada ens hem preguntat qui cuida dels professionals de la salut i si s'emporten cap a casa tot allò que viuen a la feina, no?
1: Clar, és un dels riscos, no? El poder deixar la bata, no? El poder tancar la porta del consultori o abandonar el teu centre de treball.

0: treball i poder descansar i, no? I tenir un entorn a casa on poder estar tranquil, no? I no emportar-te, tot i que això és molt difícil, no? Moltes vegades quan tenim una feina on hi ha un contacte amb una altra persona, no? On hi ha una vessant humana, una vessant d'empatia, que a vegades també es pot veure sobrepassada o també és un repte, no? El poder posar aquest límit.
1: En
0: Sí,
1: aquest
0: sí.
1: procés d'acompanyament, Genís, a aquest col·lectiu, com pot ajudar l'espiritualitat? Quin paper pot tenir?
0: Bé, al final, no, l'espiritualitat entesa com una part de l'ésser humà, no? No, allunyant-nos una mica de les definicions de religió, no? O d'estructura, diguem, antropològica amb uns dogmes, sinó anant a mirar allò que és com una part de la persona, no? Sabem que hi ha espiritualitats vinculades a una religió i més recentment, en els darrers anys,

0: antropològica amb uns dogmes, sinó anant a mirar allò que és com una part de la persona, no? Sabem que hi ha espiritualitats vinculades a una religió i més recentment, en els darrers anys, la professió també en moments de crítics, no? Ens pot donar esperança. Hi ha persones que també ens pot ajudar a regular emocionalment, amb l'espiritualitat, que no és obligatori, però que moltes espiritualitats es viuen en comunitat, és un punt també que és molt important, no? De donar contenció a la persona i donar un entorn comunitari. Ara bé, també cal dir, que també l'efecte no sempre és positiu i seria el cas, per exemple, no, de quan es fa una gestió patològica, una gestió o un ús indegut de la part de la culpa, quan hi ha rebuig de la comunitat cap a la persona o quan a vegades ens trobem que hi ha un conflicte dels valors que té aquella pròpia persona, no, amb la comunitat en què vol compartir la seva espiritualitat, no? Per tant, hauríem de tenir aquests dos vessants presents, no? Que pot ser una eina molt útil, una eina inclús validada en certs contextos de patiment emocional, però a la vegada també hem de tenir en compte que en certs contextos pot ser un factor no sempre positiu, per tant, tenir-ho present.
1: De fet, històricament és curiós perquè sempre hem pensat que ciència i espiritualitat estaven confrontades d'alguna manera. Pot ser que en l'actualitat no s'allunyin tant com ens pensàvem.
0: Sí, potser el que podríem dir és que darrerament hi ha un interès, no? A buscar ponts entre ciència i espiritualitat, no? I la vessant pràctica també, no? En la vessant de recerca em refereixo, des de poder analitzar quins són els beneficis, no? A un nivell inclús neuronal, no? De tècnics de funcionament cerebral, no? I veure quins són els efectes, per exemple, de la meditació, no? De les tècniques del mindfulness, que han estat tradicionalment o venen originàriament de tradicions espirituals i que tantes entitats i tants grups estem intentant incloure, no? Per exemple, el mindfulness com una herramienta terapèutica amb els nostres pacients. I més enllà d'això, no? El buscar quins aspectes poden afavorir la salut mental, el benestar, el sentit vital, no? No necessàriament des d'una espiritualitat teista, no? Buscant la figura d'un déu, sinó inclús pensant en el que dèiem abans, no? Una espiritualitat amb una mirada interior, un camp més ric, i que se'n puguin beneficiar persones que poder a la visió de religiositat tradicional no s'hi veien tan identificades, no?
1: Genís, vaig acabant. Tu fas xerrades per formar professionals en aquest àmbit també, però consideres que de moment són introductòries. A on t'agradaria arribar? Quin és el teu objectiu?
0: Bé, jo penso que el poder integrar també aquest aspecte de l'espiritualitat, no? Com un aspecte que forma part de la persona, del ser humà, en el que seria la docència.

0: que forma part de la persona, del ser humà, en lo que seria la docència.
1: De l'antimèdic, perquè ens faci un acompanyament, una màquina.
0: Doncs, a veure, al final la IA, no, és una realitat que tenim ara en el nostre dia a dia i que ens pot ajudar molt. Jo penso que serà una eina que ens ajudarà a alliberar temps, a donar-nos informació, no, a ajudar a inclús estructurar dades clíniques, però hi ha aquest element de la confiança, la conversa a un nivell profund, no? I hi ha quelcom en una entrevista amb un altre ésser humà que és intangible, no? I això és el que penso que serà difícil que hi hagi alguna màquina que ens ho pugui reemplaçar, no? Complementar, sens dubte, i ens ajudarà moltíssim, però reemplaçar, ai, jo penso que serà complicat això, eh?
1: Esperem que així sigui, que t'acompanyi una persona és massa valuós com perquè ho hagi de substituir una màquina. Genís
0: Sí.
1: Puig Orrius, psiquiatre i treballador de la Clínica Galatea, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquests minuts. Un plaer.
0: Gràcies a vosaltres.
1: El like d'aquesta setmana el volem dedicar a l'exposició Traços de l'ànima, que podeu visitar a l'Ateneu de Lleida fins al 29 de juliol. En parlarem amb la seva autora, Susan Ramírez, que és una artista que ha fet de l'art el seu motor vital. La seva obra connecta amb la natura, l'univers femení i l'expressivitat dels rostres i és essencial per a ella, ja que és la seva manera de posar ordre a les emocions i de compartir les seves vivències. De fet, diu que l'art és una vàlvula d'escapament, una necessitat. Susan Ramírez, benvinguda a Valors a l'Alça, com està?
2: Hola, bon dia, moltes gràcies.
1: Diu que a vostè li costaria molt pintar allò que no viu. Què representa la pintura en el seu dia a dia?
2: Doncs correcte, per mi la pintura al final ha estat sempre una via d'escapament des de ben petita i sempre he estat pintant el que necessitava des de l'emoció, per superar certes etapes, situacions, problemes, també quan em sentia feliç, no només estar enfocat a passar problemes o coses tristes. Llavors sempre he pintat el que em fa sentir en calma o aquests processos emocionals i sol estar relacionat amb la natura o els rostres, les dones. Així que això seria una mica el general.
1: Tot això que explica Susana és el que podem trobar en aquesta exposició de l'Ateneu de Lleida?
3: Sí, completament. De fet, al ser la primera exposició oficial que faig, el resum d'obres seria doncs, les obres que he anat fent al llarg de tota la meva vida, de les quals m'he sentit prou orgullosa com per posar-les aquí en el recull.
1: De fet, si em permet explicar això, vostè ha passat de viure en un entorn proper a Barcelona, no? Més metropolità, a instal·lar-se al Pallars Sobirà. Com es reflecteix això en la seva obra i quin efecte o quin impacte, imagino que en positiu, ha tingut a la seva vida?
3: Sí, completament. Ha tingut un impacte gros. Fa uns 7 anys que estic al Pallars. La veritat que a l'obra es reflecteix amb molta més natura, sobretot més referents a la naturalesa, també a la connexió amb les dones i la sororitat, perquè és un dels temes que bueno, més van aparèixer, no?, quan em vaig mudar aquí al Pallars. I bé, això es podria veure bastant cronològicament a les obres dels últims 7 anys.
1: Deia que és la seva primera exposició, però crec que ha passat molt de temps fent fires amunt i avall. No sé si és molt difícil fer-se un lloc en aquest món.
3: Doncs clar, per mi, que estic bastant al començament d'aquest camí, no? Doncs dir-te que penso que arrencar motors és el més complicat, no només de cara a un mateix, sinó de cara a la gent. I aquí hi ha dos temes, no? Hi ha una mica la part personal, que seria la constància, insistir en confiar, també arribar a aquests moments a posar-li preu a les obres, de lluitar aquest preu, de fer-lo entendre. Bueno, hi ha tot una part personal, no? És un camí. I després hi ha tota una altra part de fer-se un lloc en aquest món i que la gent de veritat et vegi. Que és la teva professió, que ho consideren real. I bé, ara està començant a quallar això en la meva carrera professional. Llavors, clar, sí que estic notant una diferència i molts canvis, molt de moviment,

0: fa molts anys i és una, ha sigut una arrencada molt, molt lenta. Però també alhora estic molt còmoda amb això, perquè ha sigut el temps que he necessitat per entendre que era el meu objectiu de vida.
1: Mm-hmm. Si anem a les seves arrels, hi trobem l'hiperrealisme a llapis, la pintura acrílica, però tinc entès que està experimentant per guanyar una mica de llibertat. Cap a on li agradaria dirigir la seva pintura?
0: Sí, correcte. Jo, de petita, anava a classe de pintura i estava bastant enfocada a aconseguir aquest hiperrealisme, no? Perquè també dir que em fas hiperrealisme és difícil, no? La veritat és que l'he estat practicant, sentir que l'havia aconseguit, però també alhora és un estil molt tancat. Ara l'estic combinant amb tota la coneixença que tinc de tots aquests anys d'estudi, amb tècniques diferents, composicions diferents, coses que podrien anar més a algo surrealista, però més en composició. No, els referents visuals sempre tiraran cap a l'hiperrealisme. A mi m'agrada molt que treballar amb la llum, amb les ombres, amb les textures, així que sempre es notarà aquestes arrels, però potser les tècniques són mixtes. Puc deixar, m'estic permetent deixar com trossos de composició sense acabar, coses que de petita sentia que havia de ser molt més tancat.
1: Que és una cosa que, pel que ens ha explicat en aquests pocs minuts, sembla molt coherent amb el seu procés vital, també, no? Alhora que respecta el seu procés, també respecta el procés que segueix i l'evolució de la seva pintura.
0: Sí, completament, no es podia descriure millor. Al final, la ciutat també a mi em tancava molt la creativitat, tot va com ha d'anar per blocs, per sistemàticament parlant, i al taller vaig trobar molt
2: facilitar
0: més
2: el ús de l'equip. Windows leerà i
0: puc fer el que vulgui, amb la meva vida sóc lliure de decidir-ho, igual que puc fer-ho amb el meu art. No tinc per què deixar-ho exactament igual a una foto, no tinc per què acabar polint la tècnica com se suposa que duen els llibres, no? Al final l'art és això, és el món creatiu més obert que existeix i qualsevol cosa està bé mentre per l'artista li hagi servit el seu procés, no?
1: Mm-hmm. I a més, això de retruc també pot remoure i pot contribuir una mica al procés de les persones que vinguin a veure la seva obra.
0: Sí, espero poder connectar de la manera que jo he connectat amb cada peça. Al final, a dins de l'exposició podeu trobar un llibre on a mi m'agradaria que sigui l'últim que es veu de l'exposició, perquè en allà tinc les explicacions de cada obra. A mi m'agrada que la gent viatgi dins de l'obra i faci les seves pròpies conclusions i no condicionar amb el missatge que els hi pugui transmetre. Després, si els interessats volen saber quina història hi ha darrere de cada obra, la veritat és que sóc supertransparent i he parlat de temes personals i processos emocionals que estaven a cada quadre. Llavors, en aquell llibre es pot consultar tota la història darrere de cada quadre.
1: Fins al 29 de juliol podem visitar Traços de l'ànima, l'exposició de Susan Ramírez d'Ateneu de Lleida. La podrem veure pròximament a algun altre lloc, Susan?
0: Sí, doncs aquest agost podreu visitar una altra exposició al Bar Social d'Ainet de Besant al llarg de tot el mes.
1: Perfecte, doncs escolta, tenim Susan Ramírez per estona, per sort. De moment la podem veure fins al 29 de juliol a l'Ateneu de Lleida amb Traços de l'ànima i de cara a l'agost també podreu visitar la seva obra. Susan Ramírez, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i enhorabona.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Abans d'acabar us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
3: L'anarcosindicalista Salvador Seguí, conegut com el Noi del Sucre, és el protagonista de Apòstoles i Assassinos, d'Antonio Soler, on apareix acompanyat de Francesc Layret i Lluís Companys, tres amics que van lluitar pels seus ideals i per millorar la vida dels treballadors i que van acabar assassinats per la intolerància i el feixisme, com diu l'autor, una trinitat truncada per la violència. Durant les dues primeres dècades del segle XX, Barcelona va viure una etapa de conflicte social extrem marcada per la lluita de classes. El xoc entre un moviment obrer en ascens, fortament influenciat per l'anarquisme, i una patronal inflexible va derivar en el fenomen del pistolerisme. Davant les vagues i les reivindicacions laborals, els empresaris, amb el suport o la connivència de l'aparell repressiu de l'Estat, van aplicar mètodes de guerra bruta, com la llei de fugues i la contractació de pistolers per eliminar líders sindicals. Com a contestació, els sectors més radicals de l'anarquisme van optar per l'acció directa, assassinant empresaris i figures de poder, en una espiral de violència i atemptats que va fracturar la pau social fins l'arribada de la dictadura el 1924. L'autor retrata el noi del sucre com un líder sindical carismàtic, un home culte i gran lector amb una visió política que abominava de la violència. Seguí creia en la unitat de tots els obrers i sindicalistes en una lluita comuna per transformar les relacions amb la patronal i defensava sempre la necessitat que els treballadors s'instruïssin per millorar les seves vides. Tots els treballadors tenim un deute amb Salvador Seguí. Ell va contribuir decisivament a la consecució de la jornada laboral de 8 hores després de la vaga de la canadenca el 1919, que l'autor explica en tot detall al llibre. Malauradament, aquesta victòria va ser també la seva sentència de mort. La patronal va considerar que havia anat massa lluny i un pistoler va acabar amb la seva vida el 10 de març de 1923. Soler ofereix una crònica magistral d'aquella Barcelona dels assassins que posa la pell de gallina per la manca de moral i d'empatia d'una part de les classes dirigents envers una classe obrera que vivia en situació d'extrema pobresa i que només aspirava a assegurar-se el pa de cada dia. Es podria dir que Apóstoles y Asesinos és un assaig històric o una novel·la documental molt ben construïda, amb una gran riquesa de materials periodístics, com ara articles, peus de foto o fitxes policials. Gràcies a aquest rigor, el lector pot confiar que gairebé tot el que s'explica és verídic. És un relat que colpeix per la brutalitat i la manca d'humanitat de part de les classes dirigents de l'època. El text descriu la lluita obrera contra l'explotació de les èlits i recorda que els drets actuals són fruit del sacrifici i del patiment històric dels treballadors.
1: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu ben fàcil a @revistavalors. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, que serà l'última. Ja ho sabeu, mateix dia, mateixa hora, mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies i que vagi molt bé.
4: Ràdio Montornès.
1: El like d'aquesta setmana el volem dedicar al còmic La vida secreta de la roba, com el que vestim afecta el planeta. És una obra de Clara Mallart, Anna Llarch i Panxolei que ens convida a reflexionar sobre l'impacte real de la roba que portem. Amb una mirada crítica però propera, aquesta novel·la gràfica aborda les conseqüències ambientals i socials que té la fast fashion i també dona a conèixer alternatives més sostenibles perquè puguem repensar la nostra manera de consumir moda. De tot plegat, en volem parlar amb Clara Mallart, que també és ecòloga industrial i dissenyadora. Clara, com estàs? Benvinguda. D'entrada, preguntar-te què us va empènyer a fer un llibre, un còmic, una novel·la gràfica sobre aquest tema. És una cosa que us preocupava a les tres?
5: Bueno, bàsicament la idea sí va sorgir. Jo em dedico des de fa molts anys a, dins del sector de sostenibilitat i vinculats a la moda i com, no, com podem fer-ho millor, impactar menys al planeta. I, bueno, amb unes d'aquestes que tinc un fill adolescent que em va demanar un dia doncs, que li comprés una peça de roba d'una marca internacional, una gran corporació, i vaig pensar, ostres, el missatge realment, mira que fa anys que treballo amb això i no arriba, no? Hem de fer alguna cosa, s'ha de fer alguna cosa per poder arribar a tots els públics, no? A tots els consumidors i als futurs consumidors. D'aquesta manera, una mica va néixer la idea de crear un, bueno, això, un còmic pensat per un públic juvenil, adult, per donar a conèixer una mica tot el que comporta la fabricació i la industrialització de les peces que vestim, no? Una mica la idea general del còmic és sobretot donar informació, de com està feta la roba dins d'aquest marc que expliquem, que és el de la

0: fast fashion, de la moda ràpida, i quins impactes associats i quines conseqüències més a nivell planetari genera, doncs, aquest model de producció i de consum.
1: A veure, és interessant perquè en el còmic ens ensenyeu dues maneres diferents, no? de veure la moda. D'una banda, la de la Nico, que és molt crítica amb l'impacte social i ambiental d'aquesta indústria tèxtil, però de l'altra tenim la Rita, que no s'atura a pensar en l'impacte, no? que té el seu estil de consum sobre el planeta. Com podem ajudar algú, o a nosaltres mateixes, a canviar els nostres hàbits de consum sense fer-nos sentir culpables? Perquè suposo que per molt que cada vegada se'n parli més, fer el canvi de xip a vegades costa, no?
0: Sí, clar, la idea una mica també de la història, no?, d'aquestes dos personatges, que una mica també els portem a dins, no?, tots els dos, són dos tipus de personatges, però bueno, que segur que cadascú també té una part d'un i una part d'una altra, no? Però sí, clar, la idea era això, no?, sobretot, sí, una idea sí que era no culpabilitzar el fet de... d'això, no?, de, i tampoc el còmic diu no anem a comprar, sinó pensem abans d'anar a comprar... i coneguem allò que anem a comprar, no? Una mica, o sigui, intentar fer una mica de reflexió i donar a conèixer i donar informació abans d'accedir, no? a aquest recurs o a aquestes peces de roba. Sí.
1: Per tant, pensar abans d'anar a comprar seria, jo crec, que un bon inici, no? És a dir, ser conscients de sí. Què anem a comprar i què comprem. Què més podem fer perquè el nostre consum no tingui un impacte tan gran com el que té actualment en el medi ambient, quan parlem de moda? Quines possibilitats tenim?
0: Bueno, cada vegada hi estan emergint més propostes més vinculades, pues, a l'economia circular o a aquesta transformació del model, ja no només industrial, sinó també de consum. Aleshores, doncs... sí que en el còmic fem que al final de tot del còmic hi ha com unes 10 R's que li diem, o 10 propostes que cada persona pot pensar a fer. Algunes d'elles, pues, seria intentar, pues, trobar espais d'intercanvi que siguin pròxims al barri, o organitzar-se també de manera col·lectiva, pues, per generar, pues, també aquests espais més col·lectius o d'intercanvi. El primer de tot és fixar, no?, abans d'anar a comprar, pues, què tens dins l'armari, quines peces et combinen més o menys, no? Perquè sí que és veritat que hi ha una de les coses que també que donem moltes dades en el còmic, i és que entre el 30 i el 40% de les peces de roba que tenim a l'armari no ens les posem mai, no? Aleshores, això és per alguna cosa, o perquè ens ha quedat petita, o perquè realment no ens combina aquella peça de roba, ens la vam comprar, però no vam pensar en què ens combinava i s'ha quedat allà a dins de l'armari plegada i no la realitat és una mica aquesta.
1: És veritat que socialment ens envolta encara avui dia, jo crec, una pressió estètica, no?, que a vegades ens asfixia, ens porta sovint a comprar, el que tu deies, més coses del que realment necessitem, coses que no pensem quan les farem servir ni amb què les combinarem. Com podríem començar allò a remodelar una mica el nostre armari perquè acabi sent una mica més sostenible?
0: Bueno, sobretot el primer que demanen, això, sovint, i els dic, bueno, doncs agafa tot el teu armari, posa-te'l i desplega-te-la sobre el llit i compta quantes peces de roba tens de cada, no? Aleshores, primer sigues conscient una mica de tot el que tenim molt, i després intenta, no?, construir, doncs, no sé, tenim moltes alternatives a la fast fashion, no? Tenim moltes empreses del territori, que sí que és veritat que n'hi ha moltes que produeixen fora, però que això ha sigut, sí que és un procés de globalització que hem patit, pues, aquests últims 20 anys, però hi ha empreses encara d'aquí que produeixen també aquí o que produeixen en proximitat. Tenim encara diferents models dins del sistema de la moda més en general. Tenim petits dissenyadors, tenim roba d'autor, tenim botigues de roba de segona mà, cada vegada n'hi ha més. I a més també cada vegada hi ha més plataformes, per exemple, online, no?, que el que fan o el que estan oferint és que entre usuaris, per exemple, intercanviem roba més fàcilment, no? Aleshores, crec que una mica la construcció de l'armari, jo sempre dic que és un projecte de vida, que te l'has d'anar construint poc a poc i sobretot diversificat, no? I sobretot també tenir en compte els usos, no?, que fem de les peces de roba, o sigui, quines peces de roba i per quins usos les utilitzem.
1: Importantíssim. Clara, acabo preguntant-te, jo crec que per un dels eterns dilemes quan parlem de moda, no?, que és si els preus de la moda lenta o moda sostenible són

0: realment més cars, o és que resulta que els de la moda ràpida són massa barats perquè...
1: Que la lectura, no? O sigui, que estem deixant de pagar quan estem comprant una samarreta que costa 5 euros, no? La idea del còmic una mica que combina aquestes dues històries de les dues amigues, però també hi ha tota una part d'infografies que explica doncs, el cicle de vida de les peces de roba és precisament per conscienciar en això, no? Imagina't, no? Tot el recorregut que fa una samarreta des dels camps de cotó fins que arriba al teu armari, tots els passos que ha seguit, la quantitat de persones que han participat en cada un dels processos industrials d'aquest cicle de vida i d'aquesta història d'aquesta peça, i després compara-ho i també l'ús de recursos que s'han utilitzat en cada una d'aquestes fases, no? Ja siguin aigua, com matèries prima, energia, etcètera, etcètera, i tota la mà d'obra que hi ha participat, no? Si hi ha alguna cosa que està fallant en aquesta cadena i és això, no? I és aquest cost, realment, les peces de roba fabricades, no? Així, sota aquest model, doncs sí que amaguen doncs, un cost invisible que sovint recau en el medi ambient o en les persones.
0: Sortim ben carregades de punts d'aquesta conversa amb Clara Mallart, que no només és ecòloga industrial i dissenyadora, sinó que, a més, és coautora de La vida secreta de la roba, el còmic que ha fet juntament amb Anna Llarch i amb Panxolei. El trobareu editat per Polen Edicions. Clara, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i enhorabona per la novel·la gràfica que heu publicat.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó.
3: Tots els dimarts a la mitjanit i els dimecres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès.
2: La música sense límits.
3: 91.2 de la FM.
4: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
2: Estàs escoltant
3: Ràdio Montornès 91.2.

0: Fem salut!
1: Benvinguts i benvingudes al programa Fem Salut. En el dia d'avui parlarem de la pèrdua d'audició i ho farem de la mà de la doctora Victoria Montoro, és cap del Servei d'Otorrinolaringologia de la Fundació Sanitària Mollet i professora associada de la Universitat de Barcelona. La tenim aquí als estudis de Ràdio Mollet. Benvinguda, doctora.
2: Gràcies per haver-me convidat.
1: Anem a parlar, com deien, de la pèrdua d'audició, si això és normal, si té a veure allò amb l'envelliment o si pot ser senyal de que hi ha alguna cosa que no acaba de funcionar del tot bé.
2: Bueno, la pèrdua auditiva habitualment és un problema que es fa prevalent a mesura que ens fem grans, o sigui que té una relació directa amb l'envelliment, però en diferent grau segons la persona i segons també els seus condicionants. Val? També hi ha pèrdues auditives que no tenen una relació amb l'envelliment, sinó que són secundàries a altres causes o patologies.
1: Perquè habitualment allò pot ser associada, no? Com dèiem, allò amb l'edat, però també no sé si hi ha elements ambientals, sobretot, que poden influir en aquesta pèrdua.
2: Evidentment, val? El que és l'exposició a soroll o a sons forts és un factor que és un factor de risc per tenir una pèrdua auditiva més precoç i més greu en les persones exposades.
1: Jo m'estic mirant a la doctora Montoro i, clar, ella no se'ls ha posat, però jo sí. Llavors, els auriculars, i veiem molta gent jove, no? Sobretot pel carrer, i no tan jove, que també amb el tema de, doncs, sobretot del mòbil, ens hem acostumat a funcionar amb auriculars. Això ens perjudicarà a la llarga?
2: A veure, això pot perjudicar sempre i quan la intensitat sonora sigui alta, sigui nociva per l'orella. No està contraindicat escoltar música amb auriculars o bé amb inserto. El tema és graduar molt bé la intensitat sonora i també tenir estonetes de descans. No estar 5 hores seguides doncs, exposat a un soroll constant.
1: Mm-hmm. De fet, hi ha com una demanda de part de la societat de també de silenci. Estava pensant en els vagons dels silencis, no? I és com una demanda allò de dir, bé, no volem estar escoltant a l'altra persona que està parlant per telèfon, no? És a dir que, bé.
2: Bueno, l'exposició a soroll continu també predisposa per patir més estrès, més migranyes, més cefalea, inclús també relaciona amb malalties cardiovasculars com és la hipertensió. Tot i que això no és el meu tema, sí que quan et prepares alguna sessió d'aquesta sí que acabes llegint que l'exposició a soroll és un estressant de tot el cos.
1: Quina és la diferència, jo, quan diem, bé, doncs estic perdent audició per un tema d'envelliment, i una altra, hi ha una diferència? Nosaltres notarem alguna cosa diferent?
2: A veure,

0: La pèrdua auditiva associada a l'edat habitualment té una relació directa amb l'edat, no? I llavors, a partir dels 60 anys, i inclús una miqueta abans, doncs nosaltres ja comencem a notar que no sentim tan bé, especialment que no entenem tan bé. És el oigo, però no entiendo, val? O sigui, sé que estan parlant, però no acabo de discriminar bé tots els fonemes, val? I això és molt, molt típic de l'envelliment auditiu, i podríem dir que a partir dels 55 anys, ja comencem a notar-ho d'una forma molt, molt subtil. A partir dels 60 cada cop és una miqueta més important i, bueno, i a mesura que progressa l'edat, doncs progressa la pèrdua auditiva. També val a dir que hi ha persones que tenen una edat avançada i que tenen audicions molt, molt dignes per l'edat. No diré que perfectes, però sí molt dignes i que no necessiten cap ajuda auditiva externa. Llavors, tot el que comenci abans s'ha d'estudiar. Per què? Quan comença la primera infància, molt probablement hi haurà causes genètiques o bé causes provocades per malalties associades doncs, al període perinatal, infeccions víriques com és citomegalovirus, toxoplasma, poden provocar pèrdues auditives. Val. Però això més o menys ja ho podem, els professionals sanitaris ja ho podem intuir, no?
1: De fet, els primers anys de vida, no? Al igual que fem allò amb la vista, no? Amb els nadons, sí. Que a veure si segueixen, també ho fem amb els sons, no? A veure si el nen es gira o no.
0: Sí, al néixer es fa un cribatge auditiu universal. I aquí es fa a tothom, independent, en tots els nadons que neixin a l'estat espanyol i concretament a Catalunya, o sigui, en la medicina privada, la medicina pública. Val? Llavors, si aquest cribatge és normal, doncs tu ja saps que el nen parteix d'una audició normal quan neix, però això no vol dir que conservi aquesta audició, que no pugui tenir problemes més endavant auditius. Llavors, com podem fer una miqueta, o com podem sospitar si hi ha un problema d'audició amb el llenguatge. O sigui, a mesura que el nen doncs, va creixent, s'han d'assolir una sèrie d'ítems a nivell de vocabulari. Quan aquests ítems no s'assoleixen, doncs has de pensar que pot haver-hi un problema auditiu i aquí s'ha de començar doncs, a moure la maquinària per fer el diagnòstic i, per tant, doncs, posar solució.
1: Pot haver-hi allò una pèrdua sobtada d'audició?
0: Sí, però això és més freqüent, afortunadament, en persones adultes. Val. O sigui, entenem per hipoacusia sobtada o sordesa sobtada aquella en la que, en un moment concret, perds l'audició. Val? I habitualment no se saben ben bé quines són les causes, però en principi hi ha una causa vascular, que pot ser un microinfart, un microictus que afecta el que seria el nervi auditiu, o bé causes víriques, també igual que les paràlisis facials són sobtades que enlleuen la cara torta, que en principi és per un virus de la família dels herpes, doncs a nivell auditiu també pot passar el mateix. I després hi ha altres patologies que són menys freqüents, menys prevalents, que també ho poden donar i que tenen un estudi més d'imatge.
1: L'oïda pot arribar a fer mal. És a dir, no?
0: Si l'orella.
1: Sí.
0: L'orella, sí.
1: L'orella, sí.
0: I el mal d'orella, l'autàlgia, que diguem nosaltres. Sí, eh? O sigui, la sordesa, quan... A veure, clar, és que hi ha diferents tipus de sordesa. Hi ha tres tipus, podríem dir, de sordesa. La que és mecànica o conductiva, que es produeix perquè hi ha una interferència, hi ha un stop en el que és el mecanisme de conducció de la ona sonora, de l'orella externa fins a l'orella interna. O sigui, hi ha un problema, ja sigui a nivell del conducte auditiu, del timpà o de la caixa timpànica. Per tant, podria ser des d'un tap de cera, amb un cos estrany a l'orella, una perforació timpànica, una otitis, tenir moc a l'orella. Mm-hmm. Val? I aquestes pèrdues auditives habitualment no són... Bueno, el tap de cera sí que pot ser sobtat, val? Però la resta de coses són hipoacúsies més progressives. I tenen una solució, podríem dir, que més fàcil, no? No sempre és fàcil, però sí.
1: Relativament senzilles, val? Sí.
0: Després estan les hipoacúsies o sordeses perceptives o neurosensorial, que aquí és un problema neuronal, o sigui, ja sigui de la còclea, del cargol o bé del nervi auditiu. I aquestes ja no tenen una bona solució. i les solucions solen ser més ajudes auditives externes en format dispositiu, serien els audiòfons o implants coclears o altres tipus d'implants. I després tenim la combinació d'endugues, que serien les hipoacúsies mixtes, que habitualment aquestes es donen més en otitis molt cronificades.
1: Estava pensant allò que amb aquests dispositius que ha comentat la doctora, doncs potser els audífons estem més habituats, no?, a veure'ls, però també és veritat que aquests implants coclears que ha comentat, doncs cada cop es veuen, i també doncs això en infants, no?
0: Sí, bueno, de fet, sí. Són més freqüents posar implants coclears en nens que no en adults, però també n'hi ha molts adults. Sí, sí, són els nens que no tenen que no tenen, o sigui, que tenen un problema auditiu ja des de la primera des de la primera infància.
1: I els audífons és una abans comentàvem, no, que pel tema de l'envelliment a partir dels 50 anys hauríem de fer revisions. És
0: a veure, no cal fer revisions sistemàtiques si tu no notes res, ni tu ni la teva família, perquè moltes vegades també és cert que hi ha com una negació per part de la persona a acceptar que hi ha un problema auditiu, val? Hi ha una negació. Però si tu t'autoconeixes molt bé i tu veus que tens més dificultat per participar de les converses, per entendre, per sentir la tele, que has de començar a pujar el volum, doncs sí que val la pena fer un estudi auditiu per veure on estem.
1: Bé, de fet, això és com la presbícia, no?, que comences allò veient a la gent que va allunyant, no?, va a un restaurant i va allunyant, sí, la carta per veure què és el que posa, no?, del menú, i m'imagino que l'audició passa una miqueta amb l'exemple que posava vostè de la televisió, no?, que vas pujant el volum i algú t'acaba dient, escolta'm, com és que ho tens tan alt?
0: Sí, sí, però el que és més verídic o real és la sensació que té un de estic sentint, però és que no acabo d'entendre, que confon paraules. Això ja és una alerta de que aquí hi ha alguna cosa que no funciona bé.
1: Llavors és quan hem d'anar a l'otorrino?
0: Sí, s'hauria d'anar a l'otorrino per fer l'estudi. Primer al metge de família per descartar que no tingui un tap de cera, que això també podria ser, o que no tingui cap altra història a nivell de l'orella, i un cop descartat això, fer un estudi auditiu.
1: En què consisteix un estudi?
0: Mira, l'estudi auditiu clàssic que s'ha fet durant molts anys, des de fa milers, bueno, milers no, però és un dir, és l'audiometria tonal liminar. L'audiometria tonal liminar és la que gairebé tothom coneix. És aquesta audiometria que posen els cascos dins la cabina i tu has de sentir doncs, una sèrie de tons, de pitos, de sorolls, sí, més greus, més aguts. Val? Aquesta audiometria és una audiometria que el que t'informa, jo sempre dic que això informa de la quantitat d'audició que tens, o de la quantitat de cèl·lules que estan funcionant bé. Però l'audiometria que dona molta més informació és l'audiometria verbal. L'audiometria tonal és una audiometria que la podem fer en 15 minuts i l'audiometria verbal consisteix en que l'estímul són paraules. Val? Llavors, la persona ha de repetir la paraula que se li ha donat. Val? I ha d'encertar el major nombre de paraules. Aquesta audiometria és molt més real perquè t'està informant de com sent, de com discrimina. Val? Llavors, aquesta audiometria també es fa en cabina i en cascos. Però actualment les tendències és fer audiometries més a camp obert, val? Perquè l'audició no és en una sala insonoritzada que tothom calla i jo només sento, no. L'audició és en una situació real, hi ha so de fons, hi ha altres persones que xerren i tot. I tu, en totes aquestes interferències auditives, has de saber intentar discriminar què és el que t'estan dient. Val que t'ajudes també d'altres medis, com és el llenguatge no verbal, el context, val? El que han dit abans. Llavors, actualment l'estudi auditiu més interessant és fer estudis a camp més obert i en soroll, que estigui competint. O sigui, amb interferències auditives que dificultin l'audició i que tu puguis acabar entendre el que t'estan dient.
1: És a dir, una miqueta jo reproduir el que és el dia a dia, no? La vida
0: real.
1: Com dèiem, sí. No acostumem a estar tancats, sí, en un espai com ara un estudi de ràdio, sinó al contrari,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Sentim igual? És a dir, la capacitat auditiva és la mateixa a cada orella o no?
0: Hauria de ser. en condicions ideals ha de ser, però sí, podem tenir pèrdues auditives unilaterals o bé bilaterals, però completament asimètriques, que tinguis una pèrdua de 35 a l'orella esquerra.
1: De manera que si hem de requerir un dispositiu com un audífon, hauríem de portar-ne dos?
0: Si tenim un problema bilateral i totes dues en caràcter moderat, greu, evidentment dues. Quan tens una orella que funciona prou bé i l'altra és la que té el problema, potser amb una en tenim prou. Però el que sí que és important és que l'audició ha de ser en estèreo, perquè la informació que t'arribi d'una orella i de l'altra s'ha d'acabar creuant el cervell, i aquest creuament és el que facilita i t'ajuda a entendre i discriminar els fonemes.
1: Doctora, no sé si en el Fem Salut sempre ens agrada parlar de prevenció, pensem que és la millor manera, no, de no arribar-hi. No sé si a nivell de l'oïda hi ha alguna mena de... No sé si podem fer alguna cosa en el nostre dia a dia.
0: Mira,
1: a veure, prevenir la pèrdua, sí, d'audició.
0: Quan hem parlat abans de factors que poden predisposar, doncs, a patir pèrdues auditives més precoços, hem parlat del soroll, però també hi ha medicaments, val? I també hi ha altres tòxics que poden afavorir la pèrdua. La família dels antiinflamatoris, tipus aspirina, naproxè, bueno, tots aquests fàrmacs que són antiinflamatoris, i no confondre amb el paracetamol, val? Quan es prenen de forma molt cronificada, poden afavorir les pèrdues auditives perquè són ototòxics. També hi ha molts medicaments que són d'ús hospitalari, la majoria, altres no, que poden afavorir pèrdues auditives. Però aquí sempre hem de posar en la balança benefici i risc. Quin benefici et dona el medicament i quin risc hem d'assumir, val? Perquè a vegades hi ha antibiòtics que són molt ototòxics però que són molt necessaris per la patologia que té la persona.
1: En la qual cosa entenem allò que els professionals, sí, són coneixedors i informen també a l'usuari,
0: sí,
1: no?
0: Sí. També en processos oncològics hi ha fàrmacs neoplàsics que també són molt... Bueno, antineoplàsics que també són ototòxics, però bueno, aquí no hi ha dubte el que hem de fer, no? I també l'abús de tabac i l'abús d'alcohol també poden afavorir pèrdues auditives, són tòxics en el fons. Les malalties cardiovasculars, val?, també poden afavorir pèrdues auditives, perquè té sentit, perquè les malalties cardiovasculars el que produeixen són malalties a nivell de petit vas, i el nervi auditiu està irrigat per vasos petits, llavors es van produint petits microictus. El mal control de la diabetis, de malalties metabòliques, també pel mateix mecanisme. I després, evidentment, l'exposició a soroll. Llavors, tota aquella gent que treballa en ambients sorollosos, sí que és recomanable que facin servir, doncs, una protecció auditiva adequada. Mm. Jo no dic quina, però sí que sigui adequada, que estigui esmorteint el so, que la intensitat sonora que entra.
1: S'entén gent... que les empreses sí, no, han de vetllar per aquests riscos, sí, laborals i equipar, no?
0: Sí, i habitualment les empreses ja vetllen per això. El problema és la persona, que moltes vegades no se'l posa, perquè també ho puc entendre, a vegades aquestes persones necessiten mecànics, no? Jo necessito sentir el so del motor per saber si està bé o no està bé, clar, això ja sé dir. Sí, però no. Bueno, en la mida de les nostres possibilitats, ens hem de protegir l'audició, i tota la gent jove que fa servir molt casco per sentir música, doncs no està prohibit, perquè controlin, que regulin el volum. Això és el més important.
1: I la higiene auditiva com s'ha de fer? O no...
0: No cal fer.
1: Jo, perquè, clar, vostè és coneixedora, no?, de que en el mercat hi ha molts estris, no? Els més, sí, coneguts són aquests bastonets, que tenim entès que no és el més recomanable.
0: No cal fer res. Jo no em rento les... No em toco les meves orelles per dins, només per fora, quan em dutxo me l'aixugo i ja està. Val? També tinc sort que no faig taps de cera, però aquelles persones que facin taps de cera poden acudir al seu ambulatori, que ja la infermeria li treurà, i quan són orelles patològiques, doncs ja ens ocupem els especialistes.
1: Mm-hmm. I sense arribar al taps de cera, si tens allò com picó,
0: amb el dit.
1: Amb el dit.
0: El dit té un tope i no entra més. I no és perillós.
1: Els nens entenc que, evidentment, no se'ls ha de tocar les orelles.
0: Igual que un adult. Uh-huh. Lo mínim possible.
1: I ara, doncs, quan practiquem esports com ara els, no?, de natació...
0: Val, aquí el que és molt important és tenir l'orella ben seca, és aixugar-se molt bé l'orella per prevenir les otitis externes.

0: que les otitis externes tenen una relació directa amb la humitat. Val? Llavors, per tenir l'orella seca, doncs, podem fer servir una tovallola. Llavors, si tenim la sensació que queda el cabell amb una temperatura que no sigui la més calenta, que sigui una intermitja, perquè els canvis de temperatura a nivell de l'orella poden provocar un petit mareig, val? Per aquest motiu, doncs, no fer servir temperatures molt altes. O bé, també, podem posar unes gotes d'alcohol. L'alcohol no crema l'orella, val? Es pot fer servir, inclús tenint una perforació timpànica. Però s'ha de saber que aquelles persones que tenen perforació timpànica poden tenir més cuissó a l'orella. No és obligatori i la cuissó no és dolenta per l'orella, sinó que la persona ho passa malament i ja està.
1: La prevenció de la pèrdua auditiva, no sé si hi hauria algun altre consell que, com a professional que és, ara que comentava el tema del mareig, evidentment... Bueno, no sé si és evidentment, vostè m'ho ratificarà o no, l'audició també pot provocar, no?, temes d'estabilitat.
0: Val, sí. A veure, enllaçant amb el que m'has dit un estonet abans, sí. Això, què podem fer també per prevenir una pèrdua auditiva? Bueno, per prevenir és el que he comentat, però el que sí que és molt important és que quan hi hagi una pèrdua auditiva que ja ens comença a donar problemes, és ideal corregir aquesta pèrdua auditiva amb l'ús doncs, de dispositius externs, que el més habitual serà l'audiòfon. I això és molt important perquè estem estimulant el nervi auditiu. O sigui, el fet de portar l'audiòfon no farà que nosaltres perdem audició més fàcilment. No, la pròpia pèrdua auditiva, si nosaltres no la corregim, empitjorarà. Per què pones? Si t'has estimulat les neurones auditives, val? Les neurones que estan mig funcionant deixaran de funcionar.
1: És a dir, això és una falsa creença.
0: Això és una falsa creença. I això que dic ara té també, o sigui, la falta d'estimulació auditiva té un impacte també sobre la memòria i el deteriorament cognitiu, sobre les funcions mentals superiors. Per tant, és molt important per tenir doncs, un envelliment saludable, és que si tenim un problema d'audició, corregir aquest problema d'audició per prevenir un deteriorament cognitiu més precoç del que toca, que traduït a llenguatge de carrer, deteriorament cognitiu és més o menys sinònim de demència.
1: Clar, és que, de fet, abans crec que en un moment de la conversa dèiem, clar, si no sents bé, arriba un moment que et vas aïllant.
0: Ja, sí. No? L'aïllament social també és un factor que predisposa a tenir demència. La sordesa és un factor que predisposa a tenir demència. Es pensa que el 8% de les persones que tenen Alzheimer és exclusivament causat per un problema de sordesa. Per tant, hi ha un 8% de persones que podrien no haver tingut Alzheimer.
1: Això és, sí. És una dada sí. Impactant.
0: Sí, el problema és, el problema que ens trobem nosaltres a les consultes és que hi ha molta gent que és molt reàcia a portar audiòfons. I jo penso que en el fons és una qüestió econòmica, és la meva sensació. Els audiòfons no estan finançats.
1: Sí, econòmics no són.
0: Sí, hi ha alguna ajuda econòmica, però molt poques, especialment pels nens, pels adults, no sé si actualment hi ha ajudes econòmiques. Clar, tenen un preu elevat, val? En això estic d'acord. I hi ha gent doncs, que no té capacitat econòmica, però també hi ha gent que sí que té aquesta capacitat econòmica, però no el vol.
1: Per no tema vol. Estètic, no? O per reconèixer, jo m'estic fent gran.
0: Sí, jo penso que és una mica tot. El problema estètic actualment és una tonteria, perquè els audiòfons són tan minúsculs i posterior i superior de l'orella que pràcticament no es veuen. Pràcticament no es veuen, val? No són com els que hi havia abans. Mm-hmm. Val? Però tot

0: Sí, una, jo penso que és una mica tot. El problema estètic actualment és una tonteria, perquè els audiòfons són tan minúsculs i posterior superior a l'orella que pràcticament no es veuen. Pràcticament no es veuen. Val? No són com els que hi havia abans. Mm-hmm. Val? Però tot en un dèficit auditiu, i especialment per les famílies i amics. Val? Què és? Si nosaltres sabem que tenim una persona que té una discapacitat auditiva, tot i que porti un audiòfon, no sempre tot és meravellós. Val? S'ha d'intentar facilitar que l'ambient on estigui aquella persona a l'hora d'iniciar una conversa sigui un ambient acústicament agradable, o sigui, que no hi hagi soroll de fons, i que sigui un cara a cara. Val? La persona ho entendrà molt més fàcilment, perquè s'acompanya també una mica d'aquesta lectura de llavis que, tot i que no la sabem, val, no hem estudiat, una miqueta intuïtiva sí que és.
1: Bé, de vegades allò, no?, et trobes en el dia a dia, sí, que estàs parlant amb una persona que està en una habitació i tu amb una altra i dius que no t'entenc, clar, com ho has
0: clar,
1: de fer, no?
0: Clar, i comença a dir, bueno, i aquí ve una mica la part despectiva que tenim cap a les persones a que tenen una discapacitat auditiva. O sigui, és molt important que la persona que té una discapacitat auditiva que se senti còmoda per sentir, perquè si no, s'acaba allant, tot i que porta uns audiòfons, si l'ambient no és l'adequat, s'acaba allant.
1: Li he preguntat, i només allò per acabar, si la sordesa pot provocar mareig o tema d'estabilitat.
0: Sí. Sí? Bueno,
1: tenim
0: sí,
1: un
0: sí.
1: minut, eh?
0: Sí, sí. La sordesa, bueno, es pot associar, perquè nervi auditiu, nervi de l'equilibri, tot està junt. I també s'ha vist que tenir una bona audició t'ajuda a mantenir un millor equilibri a nivell tridimensional.
1: Mm-hmm. S'ha ajustat, li agraïm, perquè s'ha ajustat el temps. Victòria Montoro, com dèiem, moltíssimes gràcies. És la cap del Servei d'Otorrinolaringologia de l'Hospital Universitari de Mollet del Vallès i professora associada de la Universitat de Barcelona. Fins una altra ocasió, adeu-siau.
0: Celebro haver estat aquí. Gràcies.

0: Ràdio Montornès.
1: Continguts en xarxa.
2: Propostes en xarxa.
3: Prepareu-vos per viatjar per diversos països, des de l'Antic Orient fins a les nostres terres, passant pels Balcans, des de l'edat mitjana fins a l'actualitat, i malauradament, passant també per alguns episodis molt foscos. El Museu d'Història de Catalunya recorre la història del poble gitano català amb una exposició única. La mostra en repassa l'origen geogràfic, la llengua, els costums i valors i també la idiosincràsia, tot plegat amb l'objectiu de reconèixer i fer visible el poble rom. A través del temps descobrireu que va ser una de les primeres cultures globalitzadores del món i que ha aportat trets culturals, artístics i lingüístics a tots els territoris on s'ha arrelat al llarg dels segles. Però més enllà de la història i d'episodis foscos que passen per l'expulsió i l'extermini, també podreu escoltar la veu de membres de les diverses comunitats gitanes de Catalunya. Per anar escalfant motors, podeu respondre al test sobre història del poble gitano català que trobareu al web del museu. Fins al 2 d'agost, exposició El poble gitano de Catalunya, història i cultura, al Museu d'Història de Catalunya. Més informació a mhcat.cat.

Jordi Fortós presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó.

Benvinguts, com sempre, a una nova edició de Perifèries, que l'Aleix Salari, el control de so, el Jordi Tortosa, aquí al micròfon. I avui encetant, diguéssim, la recta final de la temporada, de la desena temporada de Perifèries. I cada un d'aquests programes que ens queda el dedicarem a repassar alguns dels músics, artistes, propostes clàssiques i essencials que al llarg d'aquests 10 anys hem d'alguna manera compartit aquí, a Perifèries. Així és que, si us sembla, comencem.

0: Al llarg d'aquests 10 anys ens hem mogut per les perifèries més absolutes, des del punt de vista musical fins al geogràfic, des del sentimental, si voleu, fins a l'emotiu. I Nick Drake sempre ha estat un dels nostres clàssics. Avui, el que dediquem al programa als clàssics de perifèries d'aquests 10 anys, hem volgut començar amb el segon LP de Nick Drake, aquell àlbum que es deia Northern Sky i que va ser publicat l'any 1971. El 73, un altre dels nostres clàssics. Això, els que sou habituals, ho reconeixereu de seguida. És molt nostrat, molt nostre i molt enyorat, perquè va desaparèixer Passadora i Camacho.
1: Hoy, como siempre, de una forma accidental, me despertó el ruido de una radio o de un reloj. Hoy, como siempre, abrí la ducha y el agua estaba fría. Dejé escurrir el sueño. Hoy, como siempre, la tranquilidad satura las noticias del primer diario hablado.

Els habituals esteu acostumats. Hilario Camacho és un empremta realment important en la música, en la cançó d'autor d'aquesta península beneïta. Un altre dels nostres clàssics de sempre ha estat, i aquest no cal ni que el presentem, Robert Wyatt.

La veu personal, particularíssima, és, diguéssim, totalment identificativa d'aquest geni, per nosaltres sempre ho ha sigut, que ha significat Robert Wyatt aquí a Perifèries. I a les perifèries del nostre país sempre, sempre defensarem i mostrarem la nostra admiració, com ho hem fet al llarg d'aquest temps, d'una parella, Gloria Van Aerssen i Carmen Santoja, que ja fa temps ens van deixar, però que ens van deixar una obra al darrere magnífica, i a l'any 84 van publicar un probablement dels seus millors discos. Es deia Taquicàrdia, i allà estava aquesta cançó, Sígueme.

un talent incomparable dins de la cançó d'autor italiana, Gian Maria Testa, un personatge molt, molt, molt diferent a la resta, que per desgràcia va morir el 2016 i

encara teníem moltes coses a fer i sobretot que descobrir-nos, com per exemple també ho va fer Paolo Conte al llarg de la seva carrera, que és un personatge al que sempre hem admirat i hem convertit aquí, a Perifèries, en tot un clàssic.

Realment és veritat, aquí a Perifèria sempre hem mirat molt al voltant. Les perifèries, les més pròximes, en coses que preixeca el gran anglocentrisme dominant, no? I per això gent com Paolo Conte ha tingut aquí un espai privilegiat. Però també no hem negat per res en absolut que la música anglosaxona, que ha dominat des de la seva aparició, des del rock and roll fins ara, l'escena de la música de consum popular, té mites i clàssics absoluts que sempre han defensat aquí a Perifèries. Per exemple, Van Morrison.

Into the Mystic. Aquesta cançó té 56 anys, igual que el seu LP, que es deia Moon Dance, i Van Morrison des de llavors ha estat i segueix estant en primera línia i amb un estat de forma increïble. I estima també que un altre que va marxar va ser Franco Battiato, un altre dels nostres clàssics aquí a Perifèries de sempre. I avui, que estem acomiadant-nos d'aquesta desena temporada, pues, anem també a recordar-li un dels seus millors treballs, Mondi Lontanissimi. Allà estava aquesta magnífica cançó, L'Animale.

0: Lucho Dalla, des de fa molt, molt de temps, en aquest L'anno che verrà, l'any que vindrà, tot un clàssic italià, un clàssic també de periferies.
1: Perifèries, les músiques del cor.

Aretha Franklin no podia fallar amb la nostra selecció de clàssics de perifèries, que al llarg d'aquests 10 anys sempre ens ha acompanyat, sempre l'hem reivindicat i hem viscut també amb bastant tristesa la seva desaparició. En definitiva, músics, músiques, cançons que han fet de perifèries el que ha intentat ser un programa diferent. I un altre dels nostres clàssics perifèrics ha estat sempre Neil Young, un personatge al que admirem per la seva rebel·lia i sobretot per la qualitat del seu llegat, de la seva música, de les seves cançons.

Era 1972 quan Neil Young, amb aquell Harvest, ens va obrir els ulls i les orelles a moltíssims, moltíssims, a tota una generació. I un altre també dels nostres clàssics perifèrics que sempre ens ha acompanyat al llarg d'aquests 10 anys ha estat un altre italià, el inimitable, el inefable Fabrizio D'André.

El gran Fabrizio D'André en directe l'any 98. I també nord-americà, però d'ascendència italià, que ha estat per nosaltres un dels enormes, grandíssims clàssics de Perifèries, ha estat sempre Frank Zappa.

I anem a acomiadar-nos. Frank Zappa, sens dubte, un dels nostres perifèrics favorits clàssics ja. I ens acomiadarem amb Paul Simon i José Feliciano junts en aquell Born de Puerto Rico. La setmana que ve continuarem acomiadant-nos aquí a Perifèries amb l'Aleix Alari i el Jordi Tortós. Fins la setmana que ve. Passeu el millor possible aquesta setmana.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya.

0: les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia, salutacions cordials, benvinguts i benvingudes a la ràdio. I, com no, a una nova edició del programa. Estarem amb tots vosaltres fins les 12 del migdia. Avui, dimarts 21 de juliol de 2026. Doncs ja tornem a estar aquí un altre cop al Miquel Zafra i la Núria Cachán. Què tal, com porteu el matí? Bé, sí, amb molta caloreta. Quina nit, eh? Una altra d'aquestes nits per apuntar al calendari. Calor, sense aire, tot i que a les 8 de la tarda començava a moure's una mica els arbres, feia vent, semblava que podia fins i tot ploure, però que va, Nadena, un calor, que calor. La veritat és que estem portant aquesta califa com podem i la veritat és que, ja sabeu, les nits són un experimento, cada nit és un experiment. Jo avui conec un que ha dormit a la terrassa. Ja no podia més i ha agafat la cadira de càmping i s'han anat a la terrassa. I la veritat és que no saps on ficar-te. Jo no sé si tirar-me al terra o ficar-me dins el congelador. Ja penso en totes les possibilitats. Però clar, no totes són viables, és obvio. Però aquí estem passant aquest mes de juliol d'aquella manera, no? Ara que he sortit a Correos m'he trobat gent pel carrer, gent que venia amb cara allò molt lustrosa, no? I dic, que bé que et veig, que guapa. I diu, és que acabo d'arribar de dues setmanes de vacances. I dic, ja se nota, ja se nota. La veritat és que aquestes coses sembla que no, però és veritat que el cos ho agraeixen. I tu veus a la gent, la veus més relaxada, amb un altre tarannà. I els que encara estem per fer vacances, doncs estem una mica com estressats, no? Vull dir, amb aquelles ganes d'arribar a buen puerto, d'arribar a les vacances. Tot arribarà, perquè al final després arribarem i en un tres i no res ja estarem de nou aquí, serà setembre i serà festa major. Però les ganes que tenim a la recta final de juliol cada any, els que fem les vacances a l'agost, doncs és la mateixa. És com qui les fa al setembre, no? Les darreres setmanes de l'agost, doncs, tenen un preu. Pesen. I això és el que intentem portar de la millor manera. Comencem en aquest matí de dimarts. Avui no parlarem de futbol, de mundial, que podríem, perquè encara hi ha ressaca i totes les televisions no parlen d'una altra cosa. Que si el Lamin va néixer, va viure i s'ha comprat, que si el fulanito, el menganito, doncs ara ens expliquen la vida de tots els jugadors del Mundial, que està molt bé, perquè mira, sí, els coneixem una mica més, però al final també és com xeclear, estirar, doncs el tema del futbol. Potser no hi ha massa més informació i tirem d'aquí els periodistes, que està molt bé, però que cansa una mica perquè poses la cadena que poses a la tele i tot és lo mateix. Dona lo mateix la temàtica del programa. Al final tots acaben parlant de lo mateix, sigui un telediari o sigui un programa de premsa rosa, que em sembla que ja n'hi queden, no? Però al final tots parlen de lo mateix. Aquí estem el Miquel Zafra, ja que està aquí us parla. Per cert, parlant de festa major, ahir es va fer la presentació de la Festa Major a Montornès. El nostre company José Luis Cano, que no se pierde una, després diu, és que... però no se pierde una, ara ens ho explicarà. Pobret, va estar allà present, gaudint d'aquesta activitat, que dic jo, un dilluns, no sé, fer una presentació d'una Festa Major un dilluns, no sé. Clar, no hi havia molta gent, és obvio, no? Potser un dijous o un divendres a la tarda crida més, no? Té més força. O fins i tot un dissabte al matí, allà al mig bé de la Pau Picasso. Potser tindria més empat. Però ho van fer ahir, a la tarda. I després el José Luis doncs, ens explicarà si hi havia molta gent, com va anar, què sorpreses tenim de la festa d'enguany, qui serà el pregoner, tot això, com és la imatge de la festa major, com seran les samarretes, doncs de tot això ens parlarà el José Luis Cano, el nostre company que va assistir a aquesta presentació. I demà passat hem convidat a la Raquel Marco, que és la dinamitzadora de la Unió de Botiguers, que ja, com que s'ha fet la presentació, ens pot avançar una mica tots els projectes que tenen i que portaran a terme la Unió de Botiguers de cara a la Festa Major, que també, déu-n'hi-do, la Unió de Botiguers, tot el que està organitzant. Bé, doncs de tot això parlarem avui i d'altres qüestions que de seguida us explico. Miquel, bon dia.
2: Bon dia, Núria, què tal?
1: Molt bé, i tu?
2: Doncs aquí estem.
1: Estàs seriós avui?
2: Sí?
1: Sí, una mica. T'has cansat?
2: T'estic escoltant tot això que estàs comentant de primera hora ja. Estic cansat, em preguntes?
1: Sí, t'has cansat?
2: No especialment.
1: No especialment.
2: No especialment, no.
1: O sigui
2: que avui has
1: passat bona nit.
2: Bueno, com tots estem passant aquestes nits d'aquests dies de juliol, no? Donant voltes, però he dormit, sí.
1: Molt bé.
2: Tu doncs, no has dormit o què?
1: No, jo aquesta nit també he estat una nit. No, m'he aixecat.
2: Al final, Núria, haurem de fer el programa a les mañanes.
1: A la nit,
2: no? Haurem de fer les matinades més que
1: això,
2: les mañanes, no?
1: En comptes del territori nocturn, doncs fer un territori nocturn en
2: de veritat,
1: directe.
2: En directe.
1: Sí, estaria bé, perquè mira, avui m'he aixecat a les 2 de la matinada, ja no sabia on ficar-me. De fet, se m'ha anat una mica a la olla i he començat a obrir finestres, a intentar que hi hagués tir d'aire, però ni por esas. Vull dir, res, no he aconseguit res.
2: No hi ha cap brisa nocturna allò
1: no.
2: Que sigui decent.
1: Ni se la espera. Lo peor és que ni se la espera. I clar, això a mi em desespera, perquè ja m'he posat nerviosa, ja he començat a donar voltes. Tot i que m'he aixecat a fer tota aquesta tasca logística d'obrir finestres, quan he arribat al llit, Miquel, el llit estava calent. Dic, és que és com a l'aigua. Omples una gerra d'aigua i la deixes allà al mármol de la cuina i quan vas a ficar-te aigua al got i veus, dius, això què és? Si això està calent.
2: És que l'ambient està molt calent, sí, sí.
1: Ostres, dius, és brutal, no? I clar, m'he tornat a aixecar, intentar dormir, que va, no hi havia manera, a les 3 m'he tornat a aixecar, a les 4, a les 5, mira, amb cafè, avui has fet cafè, cafetera, i amb cafè estem, perquè és que si no, les mañanas serien mañanas adormilades. Tampoc és que tingui especialment son, no és això, perquè al final dorms a espais de temps curts, però vas fent. Però és aquesta sensació de que no descanses. Més que son és que no descanso. Ahir vaig fer migdiada, Ja et vaig dir que vaig tenir una nit dolentíssima i vaig arribar a casa i dic, no estoy pa nadie. Vaig estendre la persiana, la cortina i dic, s'acabó. I em vaig tancar i tot,
2: Sort d'això, no?
1: Sí.
2: Sort d'aquests descans, que el cor necessita més.
1: Sí. Vaig anar a dormir a les 4 i a les 5 m'aixecava. I a les 5, amb una torrija, Miquel, no t'ho puc explicar. El cos estava dormit. Jo m'havia aixecat perquè dic, ja més migdiada, no? Perquè si no, a la nit no dormiré, no? I em vaig aixecar, però amb el cos adormit. I vaig anar fins al salón, comedor, i em vaig seure i dic, ostres, quina sensació més estranya, Hagués estat dormint molta més estona, però... En fi, los veranos con Núria Cachán, toda una aventura. Segurament que hi ha molta gent que li passa el mateix i que estan en el mateix lloc que jo.
2: Estem igual, sí, Núria. Hi ha moltes persones que estem patint aquesta ona de calor i aquesta situació que fins que no canvi el temps patirem una mica tots d'una manera o d'una altra.
1: Sí. De vegades la música ens ajuda a refrescar una mica i a, i espavilar-nos. Després et demanaré una cançó que no està al guió i que em vas proposar ahir i jo et vaig dir no. Doncs avui et diré sí.
2: Molt bé.
1: Sí, ja saps de què va, no?
2: No, però ja m'ho explicaràs.
1: Doncs va, comencem amb el lío de les mañanes, perquè la nit del 22 al 23 de juliol, que és justament aquesta nit, a veure, del 22 al 23. Val. Avui és 21. Doncs
2: 22,
1: demà 22, fíjate lo espessa que estoy. Demà que és 22, demà és dimecres, el 23 que és dijous, aquella nit, doncs de 10 de la nit a 6 de la matinada s'aplicaran dos tractaments insecticides a un seguit d'espècies arbolàries situades a diversos punts de Montornès. En les dosis aplicades, els productes no són tòxics, però es recomana tancar finestres, retirar la roba estesa durant la nit a les zones afectades i allunyar-se de la màquina aplicadora durant el tractament. Podeu consultar el llistat de punts afectats al web municipal. Si teniu algun problema, doncs ens ho dieu i fem un llistat i us el dono. Però en principi, si entreu al web montornès.cat, allà trobareu el llistat de tots els llocs on es farà aquest tractament insecticida per arbres i arbustos per evitar tenir bitxos que tampoc són molt agradables. La nit de demà passat. Bé, més coses. L'Estat treballa en l'ampliació de 4 carrils a l'AP7 a Montornès. El Ministeri de Transports estudia la mesura per absorbir l'increment de trànsit. El Ministeri de Transports està treballant per ampliar la capacitat de l'AP7 amb un quart carril al tram de l'autopista entre Montornès i Sant Celoni. Ja sabeu que allà al voltant de la Roca sempre hi ha trànsit estancat, cues, retencions, en fi, com vulgueu denominar, i doncs s'han plantejat introduir un carril. Jo crec que ja que et poses a fer obres, doncs fes dos o tres carrils més, ja que et poses, home, amplia amb condicions. Moltes vegades les vies que tenim semblen tercermundistes. Tenim autopistes amb uns forats al terra que dius, ojo al dato, autovies, les autovies encara estan pitjors que les autopistes, però hem de tenir una mica d'inversió en carreteres. Llavors, que el Ministeri de Transports estigui treballant en ficar un carril més, em sembla bé, però potser hem d'ampliar la mira, perquè és que l'AP7 és una via que agafa tothom. Vull dir, és la via oberta d'Europa a Àfrica. Llavors, mireu, hem de fer un pensament perquè hi ha punts on vagis, el dia que vagis, a l'hora que vagis, hi ha retencions. A mi comença a fer-me una mica d'angúnia tenir que agafar l'AP7. I jo era de les que deia que tot hauria de ser gratuït perquè ja paguem impostos, no? Però clar, ara ens trobem amb aquestes acumulacions a la via, doncs potser necessitem dos o tres carrils més. Ala, Núria! Doncs sí, és el que penso. No sé vosaltres què penseu. Què penseu vosaltres? Miquel, tu què dius?
2: Home, jo això tants carrils, una mica de... El que sí que estic d'acord amb tu és amb el tema d'invertir una miqueta més en les infraestructures, sobretot de manteniment, que tenim molts forats, com tu dius, també tenim unes reparacions, per dir-ho d'alguna manera, entre cometes, una mica de dubtosa qualitat, perquè s'estan omplint aquestes esquerdes amb uns materials que són una mica perillosos, possiblement pels cotxes no, però per exemple per les motos, i t'ho dic per experiència, rellisquen i són una mica perillosos. Per tant, atenció a aquestes... No sé si has vist que hi ha com aquestes petites esquerdes que a vegades són molt,
1: sí, sí, sí,
2: molt
1: sí.
2: Llargues i semblen com si fossin cucs,
1: sí,
2: a la carretera, que estan d'un altre color. Doncs omplen amb aquest tipus de material, que és un material que doncs rellisca. Hi ha alguns que rellisquen, hi ha d'altres que no, curiós, però jo no sé com utilitzen aquest material,
1: que
2: pot suposar un alt risc, sobretot amb rotondes, amb girs, fan una miqueta com juntes de dilatació també, que és molt perillós per les dues rodes, sobretot.
1: No, i a més, quan repares tota mena de vies, has de pensar en tots els vehicles que circulen per aquestes vies, perquè no només els cotxes circulen, vull dir, com bé diu el Miquel, a més, els accidents a moto et deixen perds la vida, bàsicament, i hem de tenir cura de tots els vehicles. Estic totalment d'acord amb tu.
2: Doncs sí, molta atenció amb aquest manteniment, que és supernecessari a la majoria de vies.
1: Totalment d'acord amb tu. I fixa't el que he vist, no fa massa, ho he vist a les xarxes socials, on hi havia una via amb una esquerda de punta llarga, i com que no feien res, els veïns el que han fet és ficar llaunes de Coca-Cola, de Fanta, de Sprite, de qualsevol beguda, xafades i ficades a l'esquerda, perquè això no es faci més gran. No sé si el sistema és un bon sistema, però mentre el Ministeri es fa eco d'aquesta situació, doncs la gent del poble, algú s'havia dedicat a fer...
2: A omplir l'esquerda.
1: Sí.
2: Bueno, no crec que sigui la forma més
1: adient,
2: ortodoxa de fer-ho, no? De fer aquesta reparació, però bueno, suposo que millor que tenir aquesta esquerda amb un forat i que pugui suposar a lo millor un, pues això, un accident o alguna caiguda, no sé. Però sí, hi ha un lamentable manteniment de les infraestructures viàries, no només a Catalunya, jo crec que també al llarg de l'Estat, però especialment em sembla que aquí, més que en d'altres regions.
1: És veritat. Doncs res, estàvem dient això, que l'objectiu és ampliar la capacitat de la via, que des de que es va aixecar els peatges, que ja va ser el 2021, ha vist incrementat notablement el volum de vehicles que hi circulen per la AP7. Segons ha dit el Periódico de Catalunya, que és d'on ha sortit aquesta notícia, el tram entre Montornès i Sant Celoni afectaria uns 30 quilòmetres, on s'ampliarien dels 3 carrils a 4. Una actuació similar es preveu a un altre tram d'autopista, en concret 25 quilòmetres entre Martorell i Vilafranca Centre. La veritat és que són dos, hi ha més, però són dos dels punts on hi ha més retencions. Però n'hi ha d'altres punts on també trobem aquestes grans acumulacions. Juntament amb altres actuacions anunciades, el Ministeri té 4 projectes en marxa per augmentar la principal artèria viària catalana, que suposen una inversió superior a 500 milions d'euros. Així, els dos trams que han transcedit s'afegeixen al de Hospitalet de l'Infant, Amposta, el més avançat, i la B23 entre Martorell, que és un dels principals accessos a Barcelona. Doncs esperem que sí, que facin aquest carril addicional i sobretot manteniment a les nostres carreteres, sisplau, enjuguem la vida, i crec que és una cosa que el Ministeri de Transports hauria de tenir molt en compte. Bé, aquests dies a la premsa local, en aquest cas comarcal, a la premsa comarcal, ens hem trobat amb la notícia d'aquests familiars del jove que va morir a la comissaria de Montornès, que han convocat una nova mobilització un any després del succés. La investigació encara segueix oberta i no s'ha pogut enterrar aquest noi que porta ja un any. Gairebé un any després de la mort del jove veí de Montornès, al Mamendi, per un tret d'arma de foc a la comissaria de la policia local del municipi, la plataforma Veritat, Veritat i Justícia per Mamendi ha convocat per dissabte 25 de juliol a Montornès Nord aquesta manifestació per reclamar que s'esclareixin els fets. La investigació continua oberta i la família encara no ha pogut recuperar el cadàver del jove per poder enterrar-lo. La necessitat de continuar practicant diligències d'investigació ha impedit que s'hagi retornat el cadàver a la família, fet que prelloga un patiment que fa molt més enllà de l'àmbit judicial i continua tenint un profund impacte emocional sobre la família. Així ho apunten des d'aquesta plataforma Veritat i Justícia pel Mamendi. Doncs tornem a recordar manifestació aquest proper dissabte 25 de juliol. Els vallesans destinen el 44% del sou al lloguer segons Comissions Obreres. Una altra notícia que fa referència a la nostra comarca i també al nostre poble. Un estudi revela que els preus de compra han augmentat gairebé un 50% en 10 anys. Segons Comissions Obreres, Vallès Oriental, Maresme, Osona va presentar aquest estudi sobre la problemàtica de l'habitatge a Catalunya, anomenat L'accés a l'habitatge a Catalunya, un problema de classe. Les dades aportades per Marilla Couseiro, sociòloga de la Fundació Cipriano García, i una de les autores d'aquest projecte van donar a conèixer que la gent del Vallès Oriental destina un 44% de la seva renda al lloguer mensual. Una xifra que, tot i ser molt elevada, és inferior a la mitjana de Catalunya, que s'enfila gairebé fins al 50%. Així mateix, calculen que un vallesà necessitaria de mitja més d'11 anys per poder pagar un immoble si hi destinés el 100% del seu sou. Una referència que pujaria fins als 14 anys si la persona cobrés el salari mínim interprofessional. Clar, però això és inviable, perquè tu no pots destinar el teu sou al 100% a pagar una vivenda. Has de menjar, has de pagar serveis, has de pagar impostos. Això és inviable. No obstant això, recomanacions d'organismes públics i experts en finances com el Banc d'Espanya recomanen no emprar més del 30% dels ingressos mensuals a l'habitatge. En aquest cas, una persona mitjana de la comarca trigaria 38 anys en poder comprar un pis, mentre que algú que ingressi el salari mínim no podria acabar de pagar el seu pis fins passat els 48 anys. Doncs aquest és el panorama. Penseu que 40 anys enrere trigaven 20 anys en pagar el pis comprat, ara estem parlant de 48. Veieu la diferència? Doncs aquí tenim l'estudi que afecta als vallesans i vallesanes que destinen el 44% del seu sou al lloguer de, segons ha comentat Comissions Obreres. I aquestes són algunes de les notícies destacades en el dia d'avui. Sabeu que tenim obert un sorteig, que el que podeu fer és trucar i trucar al 93568-2000. Què sortegem? Doncs un menú per a dues persones al restaurant Llevant de Parets. Sabeu on és? Doncs us diré que és un restaurant moderno, molt modern, és còmodo, és confortable, té caliu i, a més, està regentat per un amic nostre que tots coneixeu i que tothom coneix a Montornès, que és l'Emilio. Emilio se dedica doncs, a tirar cap endavant aquest projecte. Ja porta mesos treballant en aquest lloc. La veritat és que és un menjador que té una capacitat per 120 persones, fan menús diaris, fan plats combinats, bocates, menuts per grups, tenen zona infantil. Vull dir, és un lloc que està molt bé, té jardí, pots estar i menjar a la terrassa. I l'Emilio ara està capficat en aquest projecte. Com ell sempre se'n recorda de la ràdio, doncs vol sortejar un menú per dues persones perquè algú de Montornès pugui anar a provar el restaurant Llevant, si és que no el coneix, a Parets del Vallès. Doncs vinga, ja ens podeu trucar, 93568-2000. Aquest és el número de telèfon, us donaré un número i divendres farem el sorteig. I anem ja a recordar que avui és el Dia Mundial del Gos. Avui és el Dia Mundial del Gos. Se celebra doncs, aquest dia perquè diuen que el gos és el millor amic de l'home.

com un moment per retre homenatge a aquest company fidel, el gos. I algo que ens agrada a tothom, que és el gazpacho, el gazpacho, doncs avui és el Dia Mundial del Gazpacho, una sopa freda originària d'Espanya i que ha esdevingut un clàssic de la cuina mediterrània i que es consumeix sobretot els mesos d'estiu. Encara que no hem trobat d'on va partir aquesta celebració ni qui la va impulsar, la veritat és que el gazpacho mereix una celebració i que millor que en plena època d'estiu per fer un homenatge a aquesta delicatessen. Una antiga delícia estiuenca que les arrels del gazpacho es remunten a l'època dels romans, quan aquests conqueridors van introduir pa i oli d'oliva a la península ibèrica. La evolució d'aquesta recepta al llarg dels segles ha donat lloc a múltiples variants, però el gazpacho més famós i conegut és el que el poble coneix i que prové d'Andalusia, del sud d'Espanya. Doncs avui, Dia Mundial del Gazpacho, i a veure si tinc temps i puc parlar amb un personatge que fa uns gazpachos de chúpate los dedos. A veure si tinc temps al llarg del matí. Bé, us diré que avui és Sant Daniel i Praxedes, que tingueu un bon dia, que gaudiu, com no, del vostre sant. I si hi ha alguna persona que està celebrant el dia del seu aniversari, jo sempre des d'aquí doncs us desitjo que tingueu un dia meravellós, que moltes felicitats. I mireu, avui no tinc a ningú que celebri aniversari. Si hi ha alguna persona que ens està ara mateix escoltant i celebra el dia del seu aniversari, per molts anys, com sempre. Comencem, ho fem amb una mica de música, ens quedem amb els Village People i aquesta proposta musical. Bon dia, Montornès, bon dia, comarca. Vamos que nos vamos. Vamos.

0: Les mañanes en territori nocturn.
1: Atmosfera amb Gemma Janó.
2: El Sol és l'estrella que tenim més propera. Es troba a 150 milions de quilòmetres de la Terra. Com que aquests són els únics cossos de l'univers que emeten llum, el Sol també brilla i és l'astre més brillant del firmament. Està situat al centre del sistema solar i n'és l'element més gran. La seva presència o absència al cel determina el dia i la nit a la Terra, respectivament. El Sol conté més del 99% de tota la matèria del sistema solar. Exerceix una forta atracció gravitatòria sobre els planetes i els fa girar al seu entorn. La capa exterior del Sol és la que veiem. S'anomena fotosfera i té una temperatura d'uns 6.000 graus centígrads, amb zones més fredes, de 4.000 graus, que s'anomenen taques solars i que van canviant contínuament de forma i tamany. El Sol absorbeix matèria. És tan gran i té tanta força que sovint atreu els asteroides i els cometes que passen a prop. Naturalment, quan cauen al Sol, es desintegren. I és també la nostra principal font d'energia que es manifesta sobretot en forma de llum i calor. De fet, l'energia que irradia ha permès el desenvolupament de la vida al nostre planeta. Aquesta energia és aprofitada pels éssers fotosintètics, que són els que formen la base de la cadena alimentària i, per tant, es converteix en la principal font d'energia de la vida. Però a més, el Sol també aporta l'energia que manté en funcionament els processos climàtics. L'energia solar es crea a l'interior del Sol, on la temperatura arriba als 15 milions de graus amb una pressió altíssima que provoca reaccions nuclears. S'alliberen protons, nuclis d'hidrogen, que es fonen en grups de 4 per formar una partícula alfa, nucli d'heli. Com que la partícula alfa pesa menys que els 4 protons junts, la diferència s'expulsa en forma d'energia cap a la superfície. Atenció! Un gram de matèria allibera tanta energia com la combustió de 2,5 milions de litres de benzina. El Sol i tot el sistema solar gira al voltant del centre de la Via Làctia, la nostra galàxia, i fa una volta cada 200 milions d'anys. Es va formar fa 4.500 milions d'anys a partir de núvols de gas i pols i té combustible per a 5 milions d'anys més. Després de fer-se més i més gran, s'enfonsarà pel seu propi pes i es convertirà en un nan blanc que pot trigar un trilió d'anys a refredar-se. Però mentre això no passi, compte, ja que mirar directament al Sol sense la protecció adient pot causar lesions i cremades greus als ulls i fins i tot ceguesa permanent.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

0: Les mañanes en Territori Nocturn.
1: Les mañanes de Ràdio Montornès.
2: Anem amb les recomanacions del llibre que ens porta a l'Escola Mugent. Ja sabeu, alumnes de primer a sisè de primària. I ara escoltarem a l'Alejandro Pons, de primer B. Endavant.
3: Llegeix amb la gent del Mugent. Lectures que et recomanem.
4: Hola, sóc l'Alejandro de primer B. Us vaig a explicar el meu llibre. El llibre es diu La mascota Trapellota i és de l'escola de monstres. L'ha escrit Sally Ripping. És un llibre d'aventures de monstres. El personatge principal és la Maria i la mascota Trapellota. Aquest llibre m'ha agradat perquè les mascotes són entremaliades. Us recomano aquest llibre perquè fa riure. Adeu!
1: Las mañanas de Radio Montornès.